Potser em perdré pels teus carrers fins que apareguin els acords, o faré igual que fan els gats quan la lluna no els deixa aquí, i pujaré dalt del terrat per veure que bonica que és. I no caldrà que busqui un nom de dona. Tindré prou amb el teu Barcelona, escampats pels teus racons, i els petons que no he pagat, els amors que m'he perdut, les històries que no puc explicar.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Present your case.

eyes so hard to beat.

li vaig oferir un caramelo un vespre de Sant Medí i ens ha costat Déu i ajuda arribar

0: I són ara les 9, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de divendres, a l'espera avui de la lletra petita de l'ampliació del programa Lloguer Segur que aprovarà el Consell de Govern. José Miguel Artieda, president del Col·legi Oficials d'Agents de la Propietat Immobiliària, ha avançat com més costa que els propietaris accedeixin a posar a disposició els pisos és a la part forana.
1: La raó són les despeses d'obra i reformes. Per això Artieda, en una entrevista fa uns minuts a l'Informatiu Matí, ha defensat incloure en la borsa de pisos aquells que estan pendents de reforma. També avisa que avui dia encara manca informació entre els ciutadans per llevar la por a arrendar.
2: I tot aquest renou de fondo polític s'hauria de llevar, no? Per començar, no? Perquè se té aquesta por de que algo passa amb el Lloguer Segur i després que no arriba, està desconegut, i també la desconfiança que hi ha en l'administració, un pot de tot.
0: I el jurat popular declara culpable l'home jutjat per matar la seva exsogra a la colònia de Sant Jordi l'any 2024. Consideren que ha quedat provat que la va atacar amb la intenció de castigar la seva exparella a través de la mort de sa mare.
1: La fiscalia i l'acusació particular demanen per ell una pena de presó permanent revisable. El jurat diu que l'home era conscient que la víctima era especialment vulnerable per la seva edat, 74 anys. A més, rebutja aplicar l'atenuant per consum d'alcohol. Ara el cas ha quedat vist per a sentència.
0: I detingut un home acusat d'agredir sexualment d'una pacient ingressada a l'Hospital de Can Mises a Eivissa.
1: Els fets varen passar la matinada de dilluns. Segons ha confirmat el gerent de l'àrea de salut de les Pitiüses, Eduardo Escudero, l'home va forçar una de les entrades de l'hospital i va entrar a l'habitació de la pacient. La Policia Nacional va identificar l'agressor a través de les càmeres de seguretat i el va detenir dos dies més tard. Ara, diu Escudero, es revisaran les mesures de seguretat del centre hospitalari.
3: Evidentemente, este incidente nos va a hacer replantear todo el sistema de seguridad del hospital. Esto es lo primero que vamos a hacer en cuanto dispongamos de tiempo y solucionemos primero el problema de la persona que es la que se está sintiendo mal, la familia que se está sintiendo también francamente mal y nosotros muy mal por este incidente y sobre todo por la persona.
1: L'home està pendent de passar a disposició del jutjat de guàrdia de l'illa.
0: I d'aquí a una hora es reprenen les restriccions de trànsit al cap de Formentor a Pollença. Fins dia 18 d'octubre es tancarà la carretera des de les 10 del matí a les 10 de la nit, de manera que només s'hi podrà accedir amb transport públic, a peu o amb bicicleta. Anem en directe fins al port de Pollença. Allà hi ha Neus Pericàs. Bon dia, Neus.
4: Hola, bon dia. Sí, ara som a la rotonda que dona accés a Formentor. L'accés ara mateix és lliure, però el trànsit quedarà restringit a partir de les 10, com has dit, i aquest fet s'allargarà fins dia 18 d'octubre. Joanaina Campomar, primera tinent de Batla i delegada especial del port de Pollença, ens ha explicat que això es deu a garantir la seguretat de les persones i que la millor manera d'accedir a la zona és amb el transport públic.
5: Hi ha unes 32 freqüències i d'aquestes 32 n'hi ha 14 que parteixen directament del port de Pollença, perquè mos trobàvem que, clar, normalment ve d'Alcúdia, clar, quan arribava d'Alcúdia, arribava al port de Pollença, ja arribaven a busos plens, per tant, ni residents ni visitants de port de Pollença tenien accés a pujar en aquest transport públic.
4: Es recorda que les restriccions són de 10 del matí a 10 del vespre i la línia del tip que s'ha d'agafar és la 334.
0: Gràcies, Neus. I avui el món està pendent de les converses entre el president dels Estats Units, Donald Trump, i el xinès Xi Jinping. Trump avança que la Xina s'ha ofert ajudar en les negociacions per aturar la guerra a l'Iraq.
1: També està disposat a mediar per aconseguir l'obertura de l'estret d'Hormuz. Ho ha dit el mandatari estadounidenc a la cadena Fox News després de la primera reunió amb el president del gigant asiàtic.
0: Són ja les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa al dia. Passeu un bon...
6: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
7: Som Jombilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
8: El Brisas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine a gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzes artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brisas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 7000.
9: Si vols conèixer tot el que passa al teu poble, escolta Ràdio Pollença, una finestra oberta a l'actualitat.

0: Molt bon dia a tothom. Vos saludem des de Ràdio Pollença en aquesta de matí de divendres, dia 15 de maig. Maria, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bruno, bon dia.
2: Bon dia.
0: Jaume, bon dia.
3: Bon dia, com va?
0: Feia estona que no m'ho juntàvem tot quatre.
3: Sí, aquesta setmana ha estat un poc atípica.
2: Entre una cosa i l'altra.
1: Ampliar, mos deia en Pere de punt jove, mos deia, haureu d'ampliar.
0: Sí. Espai.
1: Sí, la ràdio, perquè mos ha vist tots assegudats a la taula, tot quatre.
0: Mos queda petita, la ràdio. I de, ja és divendres, estan ja a l'equador del mes de maig i ja sabeu que ara vos contam els continguts de la nostra programació a primera hora del dematí, així estàu ben assabentats i assabentades de tot el que vos oferirem. I bé, què tenim avui, Maria?
1: Divendres un dematí de seccions fixes, mireu avui Tòquia, toponímia pollencina, en Joan i Miquel Àngel ja seran amb nosaltres. Crec que per parlar de grifons i la segona part de Torrents...
0: Sí, no. La primera part parlaran de grifons i la segona part del programa parlaran de Torrents de Cala Sant Vicenç.
2: Per un jove ignorant com jo, que són grifons.
1: De públic d'aigua.
0: Sí, les fonts aquestes de grifons, sí. De Torrents de Cala Sant Vicenç en volíem parlar la setmana passada, però no va donar temps, hi havia molt de contingut. I ho teníem pendent, d'aquest Torrents de Cala Sant Vicenç.
1: No és que ja haguin xerrat de Torrents.
0: No, la segona part, no. Són jo que ho he redactat malament.
1: La segona part xerrant de Torrents.
0: Sí, ho has dit així com està. Sí, sí, els hi dona temps.
1: Perquè ells fan un plans, però tenen tant per comptar que després dona temps de lo que dona.
0: Sí, sí.
3: És el que va passar la setmana passada, per exemple, que van començar en els carrers, ens que no eren pròpiament carrers, i després se van allargar.
0: Clar, no donava temps.
3: No va donar temps.
0: Varen dir, i del pròxim dia.
1: Vinga, això... És de 10 a 11, de 11 a 12 tenim Minut de Ciència, i oi, per mi, Nicole, avui també li hauran tocat una mica teu plans. Havia de venir a xerrar de la primera Fira de la Ciència, que estava prevista per divendres de la setmana que ve, en el Club Nàutic de Port de Pollença, i que, per lo que ens han dit, s'ha suspesa per motius organitzatius i tècnics, però bé, s'arribarà a fer, el que no sabem encara quan. Supos que tot això mos ho contraïda avui na Nicole. Tindrem les notícies de migdia, l'actualitat a les 12 i a partir de les 12 i mitja una altra secció fixa, les estrenes de cinema amb en Pep Salivelles. I nosaltres que vam, bé, el divendres no que vam mai a la una, sempre és més tard, però després el cap vespre del petit ple de divendres és un resum setmanal amb aquestes reemissions d'allò més destacat de la setmana.
0: Molt bé, d'això són els continguts de la programació d'aquesta jornada de divendres i començam. Idò, com dèiem, avui és 15 de maig i avui entren en vigor les restriccions d'accés a la península de Formentós, una mesura que enguany s'ha avançat 15 dies respecte a les temporades anteriors. Recordeu que aquesta limitació s'aplicarà fins dia 18 d'octubre, cada dia entre les 10 del dematí i les 10 del vespre, amb l'objectiu de reduir els embossos i adaptar-se a l'augment de visitants durant aquests mesos.
1: La decisió se va acordar en 1 de desembre, en la reunió entre la DGT, l'Ajuntament, Delegació de Govern i Consell de Mallorca. Recordant que el consistori pollencí havia sol·licitat avançar l'inici de les restriccions per ajustar-les millor a l'afluència de vehicles i visitants. I d'haver les limitacions, com comencen avui, afecten dos trams de carretera de Formentor. El primer nivell de restricció és des d'un moll fins a la platja de Formentor i el segon tram des de la platja fins al far. Durant aquest horari restringit, com comentaven, de 10 del matí a 10 de la nit, i de, com dèiem, el segon tram de la platja fins a Formentor, durant aquest horari poden circular vehicles només autoritzats, transport públic, serveis d'emergències, bicicletes i vianants. A la platja de Formentor, vehicles hi poden arribar sempre que hi hagi lloc a l'aparcament, sempre que hi hagi places disponibles. Quan aquesta estigui complet, la barrera que està situada a la carretera d'Umoll queda totalment tancada i no hi poden accedir vehicles no autoritzats. En el tram de la platja cap al far, només s'hi poden circular vehicles autoritzats, com ara, per exemple, el bus llançadora del TIB. Les persones que necessiten una autorització especial l'han de sol·licitar amb almenys 3 dies hàbils d'antelació al correu electrònic formentor@dgt.es. I també important recordar que durant la temporada passada la DGT va imposar 2.300 sancions a no conductors que varen incomplir les restriccions, 1.000 més que l'any anterior. Les multes enguany, i do, se tornaran a posar per qui no compleixi i ronden, oscil·len entre els 100 i 200 euros. La informació la trobareu actualitzada a la pàgina web formentor.consellde-mallorca.es. I de quan comencen avui, és la notícia destacada del matí. Els mitjans de comunicació també se'n fan ressò. Nosaltres ahir en vàrem parlar amb la delegada del Port de Pollença, Junaina Campomà, i així ens valorava i de l'inici de les restriccions.
4: És important que comencin perquè tots som conscients que ens agradaria viure com vivíem fa... que no necessitàvem cap restricció per anar a Formentor ni anar al Far, però malauradament la quantitat de cotxes creen un risc que ha fet que aquests darrers anys hi ha hagut aquestes restriccions. Però dit això, aquestes restriccions se va insistir molt des de l'Ajuntament que s'ampliassen i se varen per ampliar, no tot el que nosaltres varen demanar, perquè crec que s'hauria de començar dia 1 de maig, però bé, ara abans se començava dia 1 de juny, ara se comença demà, 15 de maig, i és fins a 18 d'octubre. També s'allarga una mica per darrere. Sabem que aquests 15 dies des de Pasco hi ha hagut problemes a la zona, sobretot d'arribar a un far, no? de col·lapses, de gent aturada, per tant, i seguirem insistent, continuarem insistint que valdria la pena avançar-ho. Però bé, per tant, d'unes 32 freqüències que han un dia, en tot el dia per anar a Formentor, de dilluns a divendres, n'hi ha 14 que surten directament d'un moll, no? I a més, surten a les 9:30 i n'hi ha fins a les 8:30. I de tornada arriba, que ho darrer és a les 9:40 que pertany de Formentor i a les 22:45 que crec que arriba a Alcúdia.
0: I una altra de les notícies destacades d'avui és que l'Institut Clara Hamel denuncia la manca d'accés al transport públic per a activitats educatives. Lamenta que una vegada més el centre hagi quedat sense poder utilitzar el transport públic per dur a terme una activitat educativa en l'alumnat de quart d'ESO.
2: En aquesta ocasió, el TIP ha denegat la possibilitat d'obtenir un bitllet de grup per al desplaçament des del port de Pollença fins a Pollença, una visita organitzada a l'objectiu de que els alumnes coneguin l'oferta educativa de batxillerat i formació professional de cara al proper curs acadèmic. Des del centre consideren molt greu que estudiants residents a Mallorca no puguin gaudir del transport públic amb finalitats educatives, fet que obliga els centres a contractar serveis privats per cobrir trajectes de només 8 quilòmetres. Una situació especialment complicada en l'actual context en què la saturació turística dificulta encara més trobar opcions de transport disponibles. Per aquest motiu, l'IES Clara Hamel reclama una revisió dels criteris del TIP per facilitar els desplaçaments escolars i garantir que els centres educatius puguin desenvolupar les seves activitats en normalitat. És Mateu Vila, director del centre.
5: La història és patètica, perquè sol·licitam, és a dir, nosaltres com a centre educatiu, fent referència i agafant com a objectius els ODS, que són els objectius de desenvolupament sostenible, que són prescriptius perquè els han de treballar des de totes les àrees curriculars. Una d'elles és, bueno, fer bon ús de tots els llocs públics. Evidentment, han de predicar i formar l'alumnat perquè sigui conscient de tots els béns públics que tenim, d'on surten, que són sostinguts amb el fons que no nosaltres, com a ciutadans, aportant, bé, bla, bla, bla. Predicem tot això perquè se'n faci un bon ús, perquè és necessari. Després mos ofereixen, a través del TIP que posen, que podem fer ús de tot això mitjançant una modalitat que seria un bitllet de grup, allà on el transport per grups escolars és gratuït. Evidentment, ara també és gratuït el transport públic, però tenim aquesta petita avantatge als escolars. És una sortida planificada des de l'institut, des de direcció i orientació, perquè els alumnes de quart d'ESO coneguin l'oferta educativa de l'ISGM Cifra de Colònia, que és l'institut de referència allà on estem escrits perquè puguin anar a desenvolupar els ensenyaments postobligatoris ja sigui batxillerats o cicles de formació professional. És una distància de 8 quilòmetres. Nosaltres intentem fer aquestes sortides ja per final de curs i que molestin el mínim possible, perquè els alumnes de quart d'ESO estan immersos ara ja en el final de curs i, per tant, en tots els exàmens finals, proves finals, avaluacions finals. Ja fan freqüències que no siguin hores punta i mos ho denegen. Aleshores, mostrarem 40 alumnes sense poder conèixer les instal·lacions, l'oferta educativa, que de cara en el proper curs aquests alumnes han de fer. No tenim altra possibilitat. 8 quilòmetres, la distància de Oporta Pollença a Pollença, no se'ns permet fer. El més greu de tot és que si trobam transport privat, aquest té un cost de 350 euros mínim per aquest trajecte d'anada i tornada, la qual cosa suposa pràcticament 10 euros per alumne. Això és una vergonya. I, evidentment, una altra vegada més ens unim a altres centres, nosaltres ja fa temps que ho reivindicam, hem estat víctimes de, no sé si de turisme o de qualsevol altra cosa, però no tenim preferència davant res. I és una incongruència total. Per una banda, hem de fomentar que se faci un bon ús de tot el servei públic i, per altra banda, se'ns denella aquest servei públic per aquesta distància ridícula de 8 quilòmetres que ens és impossible poder fer d'altra manera.
0: Canviant de qüestió, important recordar que avui és el darrer dia per inscriure's a la convocatòria de l'Ajuntament per constituir una borsa d'informadors turístics.
3: La convocatòria és per cobrir les places en caràcter de personal laboral temporal. La instància estarà disponible a la seu electrònica al web de l'Ajuntament. Podeu consultar la publicació del BOIP amb la informació detallada. Si especifiquen els requisits dels aspirants, la presentació de sol·licituds, els mèrits o com serà el procediment de selecció, entre altres.
0: En ser i l'Ajuntament organitzen sessions informatives per informar sobre el nou servei de gestió de residus. Unes xerrades adreçades en primer lloc als establiments del nucli de Pollença, hotels, restaurants, bars, cafeteries i comerços.
1: Aquestes reunions seran la setmana que ve, dilluns i dimarts, i se faran a la sala de plens de l'Ajuntament. Dilluns, concretament, fan una sessió d'hora baixa, de 4 a 5, i dimarts la fan de matí, de 11 a 12. Durant aquestes trobades explicaran el nou funcionament del servei, els nous horaris de recollida, la incorporació de la fracció orgànica, els materials d'acompanyament disponibles i les pròximes visites personalitzades que faran els establiments. Els establiments amb una alta generació de residus orgànics podran sol·licitar el bujol de 120 litres per aquesta fracció i també ho podran fer durant les visites personalitzades. L'aforament de les reunions és limitat, per això cal fer inscripció obligatòria a través d'un formulari que trobareu, per exemple, a la pàgina web d'Enser o les xarxes socials. Escoltam la convidada que fa el gerent d'Enser, Sebastià Sansó.
6: Des d'Enser convidam a les cafeteries, bars, restaurants i hotels del nucli de Pollença a venir a les reunions informatives que fem a la sala de plens de l'Ajuntament dilluns, dia 18, de 4 a 5 i dimarts, dia 19, d'11 a 12, per explicar-vos el nou sistema de recollida de matèria orgànica. Per això, vos demanam que mireu el nostre web o les nostres xarxes socials i vos hi apunteu.
0: I avui, tenint la mirada ben posada al cel, perquè ja sabeu que arriben canvis meteorològics, algunes coses ja s'han confirmat que s'han cancel·lat, no sabem, però imaginem que la jornada d'accessibilitat universal de Pollença, que és a benefici de Prodis, en principi no ens ha arribat cap informació del seu cancel·lament, però està prevista per avui, cap vespre.
2: En principi, és avui a les 6, podreu recollir tots els dorsals davant Prodis, el preu és de 5 euros, allà mateix, i a les 7 començaria aquesta caminada popular a 2,5 quilòmetres, des d'allà mateix, i aquesta jornada d'accessibilitat d'avui acabarà amb una hamburguesada popular que es farà a Cales Monares a partir de les 8. Podeu reservar tiquets de Prodis, i enguany reivindiquen que les persones amb discapacitat intel·lectual i les persones majors puguin tenir un mediador que les acompanyi per als tràmits. Per aquest motiu, la caminada d'enguany s'organitza a la col·laboració de Prodis i vos mantindrem informat quan tinguem novetats.
0: I I avui, com següents divendres de maig i juny, l'Ajuntament recorda que continuen aquestes visites guiades pollença cultural.
3: Sí, comença avui, que és dia 15, la primera, després serà dia 22 i 29 pel que fa al mes de maig, i el mes de juny serà dia 5 i 12. El punt de la trobada és l'Oficina de Turisme de Pollença, que està a la plaça Major, i serà a les 10. Per participar-hi és necessari inscriure's amb un mínim de 48 hores d'antelació. Ho podeu fer al següent telèfon, el següent telèfon, 971-53-50-77, i serà gratuït.
0: Demà dissabte hi ha un concert del conte simfònic Pere i el Llop, de Sergi Prokofiev.
1: Sí, la banda de música de Pollença i els alumnes de primers d'ESO de Montición interpretaran aquesta obra, Pere i el Llop, una obra descriptiva escrita especialment per acostar la música als més petits de la casa. El concert dura aproximadament mitja hora i se farà a la plaça Vella a les 7 d'aquest vespre aquest dissabte i és gratuït.
0: I recordem que la Fundació Cors Oberts torna a organitzar Mercadet Solidari aquest cap de setmana.
2: Demà i diumenge podeu anar al Mercadet Solidari entre les 10 i les 2 al Pati dels Sagrats Cors. Una peça, una oportunitat, és el lema que la Fundació ha donat al Mercadet enguany. Conviden residents i visitants a participar en una jornada solidària, descobrir moda amb valor afegit i contribuir al mateix temps a una bona causa.
0: Tangos, fados, musicals i cançó clàssica en un concert solidari del Festival de Pollença que d'aquest diumenge, dia 17 de maig, un recital que recorrerà diverses etapes i estils vinculats als 65 anys d'història del festival. Recordam, és a benefici de l'associació Abaimar.
3: Sí, el Festival de Pollença presenta el concert solidari diumenge a les 7:30 al Pati de l'Ajuntament, dins el cicle del Festival El Pati. El recital anirà a càrrec de la soprano Raquel Camarinha i el pianista Joan Hereu. El programa ofereix un itinerari musical ampli que s'ha anat interpretant al llarg de 65 anys d'història del festival i combina un repertori clàssic i de música més contemporània amb una gran part dedicada a Falla, amb el motiu del seu 150è aniversari del seu naixement, i altres compositors com Fauré, Debussy, Parisotti, Barber o Schumann. La recaptació es destinarà a Abaimar, associació que dona suport a les famílies amb infants afectats per malalties rares o de baixa prevalença. Pere Bonet, director del Festival de Pollença, ens explica en què consistirà el programa.
7: Hem intentat que fessi un programa que passi per tots els estils de lo que és el lit, la cançó, no? Des de la cançó clàssica, de la soprano clàssica, i d'aquest cas tindrem les set cançons de Falla, que és commemorant l'any Falla, però també farem Esclar de Lluna de Debussy, Sèpre d'Urez de Gabriel Fauré, Xua Michaninan de Samuel Barber i Maina Rosa de Schumann. Però també anirem avançant i anirem passant per cançó portuguesa de Fado, Meu Amor de Alan Ullmans, Somewhere the West Side Score de Bestein, Cloris de Reinaldo Hahn, The Man I Love de Gershwin, Luisa de Jobim, cançó brasileira, Damunt de Tu Només les Flors de Frederic Mompou, Set Umami de Parisotti, una cançó de Chopin, les cançons de Chopin són poc conegudes, però és que tindrem Alfonsina i el Mar, també, de Daniel Ramírez, i Jo Soy Maria de Piazzolla, de Sagal Gianni de Corbail. Vull dir que passarem per totes les històries de les cançons, perquè tota aquesta de públic pugui gaudir d'aquest concert.
0: I vos hem d'avançar la setmana que ve, però ja ho deim, el Museu de Pollença celebrarà el Dia Internacional dels Museus amb un microteatre que du per títol Cadàver Exquisit, i ja vos ho hem de dir perquè les entrades estan a la venda.
1: Sí, això és la setmana que ve, dia 23 i 24, i doncs, com cada any el museu celebrarà aquest Dia Internacional dels Museus amb una proposta escènica, entre les seves parets, enguany presenten Cadàver Exquisit, és una creació del grup Teatreros, un any més, amb dramatúrgia i direcció de Francesca Palau Payaia. Mirau, dissabte hi haurà dues funcions, a les 5 i a les 7, i diumenge n'hi haurà tres, una a les 12 del migdia i després ja ho cap vespre, a les 5 i a les 7. I vos ho avançant ja perquè les entrades tenen un preu de 5 euros i se venen ja a ticketib.com. Francisca Palau, mos ha avançat una mica en què consistirà l'obra que ha escrit i dirigit per aquesta ocasió.
8: Un cadàver exquisit originalment és una obra col·lectiva en què les persones que hi contribueixen no saben el que ha fet l'altra gent. Per tant, és totalment surrealista. I això se va iniciar en un món de la literatura, que se va, diguem, la primera vegada que se va fer un cadàver exquisit va ser 1925, i després ja els surrealistes ho varen incorporar també a la plàstica. I nosaltres m'he proposat fer-ho en un teatre, però realment és una mentida, perquè com un teatre ja sabeu, no és vera, és ficció.
0: I aprofitant també per fer un altre avanç per la setmana que ve, perquè tindrem teatre de barra en un moll i les entrades ja es poden reservar.
2: Així és, divendres, dia 22 de maig, la setmana que ve, hi haurà teatre en un saló parroquial a l'obra La caiguda de la casa Wayne, a la Bodeguita, en Jengon Tàperes i en un cafè d'humoll amb Zu Verkaufen. Les funcions seran a les 8:30, a les 9:05 i a les 9:40. El preu és de 5 euros per funció i podeu comprar les entrades o reservar-les al mail orbiteditorial@gmail.com. També es podran comprar el mateix dia la taquilla davant del cafè d'Humoll a partir de les 7:30.
0: I m'anant ja a fer un repàs a la informació esportiva. Atenció que el poliesportiu de Pollença acollirà del 20 al 25 de juliol una nova edició del campus de bàsquet Sergi Garcia, una proposta esportiva adreçada a joves nascuts entre els anys 2008 i 2016.
3: Sí, durant aquests 7 dies els participants podran gaudir d'entrenaments, activitats i convivència al voltant del bàsquet en una iniciativa pensada per fomentar l'esport i els valors de l'equip. Les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar a través del codi QR del cartell oficial del campus. A més, l'organització ofereix un 10% de descompte durant els primers 10 dies des de l'obertura d'inscripcions. El campus es durà a terme al poliesportiu de Pollença i comptarà a la participació del jugador pollencí Sergi Garcia. Pollença.
0: I demà Punt Jove organitza un torneig de futbol 3x3.
1: Exacte, demà se fa aquest torneig que vos hem anat anunciant, torneig de futbol 3x3, que no cal fer inscripció prèvia, se poden presentar equips mixtes i és un torneig tipus rei de la pista. Això se farà demà a la plaça de Cales Montnares, entre les 6 i les 9 de la nit, i hi ha per edats d'entre 6 i 10 anys i per edats d'entre 11 i 15 anys. I doncs animeu els joves de la casa a participar-hi perquè, a més, hi haurà premis.
0: Un cap de setmana que tenim diverses proves esportives. Per una banda, es celebra el campionat autonòmic inline de patinatge de les Illes Balears aquí a Pollença.
2: Competiran les modalitats de roller cross, speed, de rap, salt, battle i clàssic. Serà, com dèiem, demà i passat demà, dissabte i diumenge, al poliesportiu de Pollença. Hi haurà diferents horaris, des de les 9 de matí fins a les 7 del capvespre, que es farà l'entrega de medalles de speed slalom, i diumenge també des de les 9 i s'allargarà la jornada fins a les 3:05.
0: I també fa estona que ho anunciem i arriba el Windfall Weekend que organitza el Real Club Nàutic del Port de Pollença, una cita destacada per als aficionats dels esports nàutics i concretament del Windfall.
3: La competició començarà demà dissabte 16 de maig a la confirmació presencial dels participants prevista a les 10 i posteriorment a les 11 tindrà lloc la reunió de patrons i finalment a les 12 es donarà el primer senyal d'atenció per iniciar les proves a la mà. A més de la competició esportiva, el club ha organitzat un esdeveniment social després de les proves de dissabte destinat tant pels participants com els seus acompanyants. La jornada de diumenge començarà a les 11:30 en noves proves, mentre que l'entrega de trofeus, acompanyada d'un berenar de cloenda, està prevista a les 4:30.
0: 9:29, avui hem trobat informacions de Pollença, bé, de fet, informacions que ja vos hem contat.
2: Així és com vos podeu imaginar, parlen sobretot de les noves restriccions que se posaran entrant en vigor avui a Formentor i el diari de Mallorca, amb el titular que arrenquen avui les restriccions d'accés a Formentor, i ja s'han produït episodis de saturació a la península del nord de Mallorca. Avui divendres se dona inici a la limitació d'accés dels vehicles a Formentor. Unes restriccions que enguany s'han avançat 15 dies i que finalitzaran el 18 d'octubre per petició de l'Ajuntament de Pollença, segons va informar el Consell de Mallorca. Encara que s'han adelantat, durant aquest mes de maig ja s'han produït diversos episodis de saturació als punts turístics de la península de Formentor, com el Mirador del Colomer i el Far. Com durant els anys precedents, els horaris de tancament serà des de les 10 del matí fins a les 10 del vespre i només se podrà accedir a Formentor en transport públic, a peu o en bicicleta. Aquest canvi de dates està motivat per la baixada d'activitat que existeix a la segona meitat d'octubre. I el consistori va demanar també que aquests dies s'afegeixin a maig, ja que la quantitat de visitants és superior. Així se va decidir el passat desembre, quan va tenir lloc una reunió entre la Direcció General de Tràfic, l'Ajuntament de Pollença, la Delegació de Govern i el Consell de Mallorca, entre altres institucions, on se van pactar els detalls de les restriccions per aquest 2026. Igualment, trobam un altre article sobre l'accés amb vehicles privats a Formentor des d'avui fins a octubre. A l'última hora, la regulació limita l'entrada entre les 10 i les 10 del vespre per reduir el tràfic i els embosos, i també el transport públic reforçarà els enllaços amb el far i la platja amb un bus cada 35 minuts. I trobam un altre tema al Diari de Mallorca, i és que un institut de Port de Pollença denuncia que el transport públic de les Illes Balears atura una sortida educativa. Li és Clara Hamel lamenta recórrer el transport privat per un trajecte de 8 quilòmetres i demana revisar els criteris del servei públic. Li és Clara Hamel del Port de Pollença denuncia que un pic més no s'ha pogut utilitzar el transport públic per realitzar una activitat educativa en l'alumnat de quart d'ESO, després d'aquell tip hagi denegat la sol·licitud d'un bitllet de grup. En aquesta ocasió el desplaçament previst era entre el Port de Pollença i Pollença, on els estudiants havien de visitar diferents centres per conèixer l'oferta educativa de batxillerat i formació professional de cara al proper curs. Des de l'Institut consideren que se tracta d'una activitat fonamental per orientar l'alumne a una etapa clau per la seva formació, i qualifica de molt greu que estudiants residents a Mallorca no puguin accedir al transport públic per a fins educatius, especialment quan se tracta de trajectes curts de menys de 8 quilòmetres. Aquesta situació obliga els centres a contractar serveis privats, el que incrementa les despeses i complica l'organització d'aquest tipus de sortides. A més, li és Clara Hamel va subratllar que el problema s'agreuja en l'actual context d'alta demanda de transport marcat per la saturació turística, que dificulta trobar alternatives disponibles, i el centre reclama una revisió dels criteris del TIP per facilitar els desplaçaments escolars i permetre que els centres educatius puguin desenvolupar les seves activitats en normalitat.
0: Ja són les 9:33 minuts, passam a fer un repàs a les portades digitals d'aquest divendres 15 de maig.
9: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

Anem a fer una ullada a l'actualitat d'aquest dematí, primer en la portada digital de Diari de Mallorca. En agricultura, la pluja retorna l'esplendor a l'albercoc de Porreres. Més producció, millor qualitat i primers ecològics a la cooperativa. La cooperativa agrícola preveu recolectar entre 15 i 17 tones a una campanya avançada 10 dies gràcies a les pluges que han millorat la vitalitat dels arbres de secà. Tensió continguda entre Galmés i Bestart en el primer ple del Consell després de l'escàndol per l'ús privat dels cotxes oficials. El president aplicà el contacte zero amb el dirigent de Vox a una jornada que evidencià la ruptura entre ambdós. L'oposició segueix exigint a l'equip de govern insular celeritat i decisions fermes sobre el cas Bestart. Activistes crítics LGTBI convoquen un orgull alternatiu a Palma. La plataforma Orgull Crític organitzarà una manifestació i un acte polític el 28 de juny al marge de les institucions i reivindica un model de base i combatiu. El col·lectiu acusa l'Ajuntament de Palma d'haver boicotejat la revetlla de l'orgull i rebutja dependre de subvencions o contractes públics per organitzar la seva protesta. Un home de 75 anys després de ser condemnat per amenaçar una infermera de Son Espàs es diu «Ho sento, els nervis juguen males passades». El professor David Pujol, preferit per ser el candidat de Més a la batllia de Palma. La divulgadora Diana Alsem sobre els adolescents diu «És necessari escoltar-los per entendre'ls i no per interrompre'ls». Ahir es va celebrar una xerrada informativa al Caixa Fòrum amb la ponent. Se va centrar en els reptes dels pares, mares i educadors davant dels canvis socials i la bretxa digital que impacten en el benestar dels joves. L'experta adverteix sobre els riscs de la mala alimentació, la falta de descans i el sedentarisme dels infants. També tribunals, presó permanent per l'home que va matar la seva ex-sogra a la colònia de Sant Jordi per castigar la seva ex-parella. L'autoritat portuària defensa el procés per elegir l'empresa que farà els nous uniformes de la policia portuària. Ports de Balears rebutja qualsevol sospita d'amanyament i justifica l'exclusió de l'empresa que qüestiona la valoració i que ha acudit al Tribunal Econòmic. En urbanisme, el PSOE exigeix una comissió d'investigació per la compra d'un hostal de Peguera a una societat vinculada a un exedil del Partit Popular. I també en tribunals, condemnat per ciberacòs sexual a una adolescent de Palma a la que va conèixer a un videojoc. Un conductor neonazi, ebri i sense carnet exhibeix una esvàstica als testimonis que evitaren la seva fuga després d'un accident a Palma. També a Ciutat Palma cerca relleu per Anna Moilanen, al capdavant de l'oficina del Defensor de Ciutadania. I acabem amb titulars esportius. En futbol, el Mallorca cau en un lloc de descens però segueix depenent de si mateix per salvar-se. L'empat del Girona davant el Real Societat fica els vermellons a la avantpenúltima posició i obliga a guanyar a la

0: Diari Digital, ara Balears a portada. Trobam una notícia: cadàvers acumulats i manca de recursos. L'Institut Forense de les Balears al límit, la pressió assistencial i l'augment de casos posen contra les cordes del funcionament de l'institut. També a presó permanent per l'home que va matar la seva sogra a la colònia de Sant Jordi. És un crim inhumà, diuen. El jurat popular considera provat que l'acusat va agredir les víctimes fins a causar-li la mort amb extrema violència. També una entrevista a Yunez Chaib. Fer els deures amb espermes encara formen part de la vida de molta gent. Humorista i escriptor nascut a Melilla i criat a Mallorca, ha desenvolupat la seva carrera des de l'enginy, la sensibilitat i la crítica social. També Marlaska defensa la cooperació internacional per reduir les pasteres de les illes. És un repte. L'exministre assisteix a l'acte de presa de possessió de José Antonio Puebla Martín com a nou cap superior de policia. I la llei de residus no ha arribat als restaurants. No sabem ni què han de fer. L'arribada d'una normativa europea posa en dubte el funcionament de la regulació balear sobre les monodosis. I el Consell aprova la cessió d'uns terrenys al govern per construir més de 300 habitatges de protecció pública a Palma. El ple ha donat llum verda a aquesta iniciativa que permetrà dur a terme la major promoció d'habitatge assequible a l'illa. També una entrevista a Jordi Sansó. Diu: el relleu generacional serà complicat. Els meus fills no volen agafar, propietari de la casona Can Jordi. Les auxiliars tècniques educatives esclaten contra la precarietat. Ja n'hi ha prou. Prop d'un centenar de treballadors denuncien precarietat, sobrecàrrega laboral i manca de reconeixement i exigeixen millores estructurals i estabilitat en el servei d'atenció educativa. I un neonazi gat i sense carnet provoca un accident a Palma i intenta escapar. L'home de 46 anys va insultar en comentaris homòfobs i racistes els testimonis que el varen retenir després del sinistre. Ningú vol renunciar a viatjar. Experts de la UIP analitzen les contradiccions del turisme de masses. L'IEC, l'Ara Balears i la UIP impulsen una conversa sobre els impactes socials i ambientals del turisme de masses. També el PP maniobra per no fer l'informe de l'estat de medi ambient de les Balears aquesta legislatura, malgrat que és obligatori. Els populars volien llevar un termini per elaborar aquest estudi a una proposició no de llei del PSIP. I Mallorca acull el primer campionat de paracarate amb alumnes d'Aspace. 15 participants mostraran la feina feta durant 2 anys d'entrenament en una competició adaptada de karate. I la UIT també revisarà tots els edificis arran de l'accident d'una alumna ferida per una finestra que va caure. La mesura s'ha pres després que, per una ratxa de vent, l'estructura caigués dins una aula de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. I Nadal inaugura el nou museu a Manacor. És un viatge íntim per la meva vida, diu el tenista manacorí. Per què l'oficina de l'infanci no fa res davant les ofertes taurines a menors? La Fundació Franz Weber ha criticat la manca de resposta d'aquest òrgan i els recorda les recomanacions del Comitè dels Drets de l'Infant de les Nacions Unides. Els muralistes Albert Pinya, Carolina Adán i Eduardo Torre participen en el festival Inca Street Art. Diumenge celebrarà la gran festa del graffiti, una jornada oberta amb mur lliure per pintar, música en directe, exhibicions de breakdance i hip-hop. I la UIP també acull una jornada sobre la memòria de les dones empresonades durant el franquisme. Aquesta setmana, Mercè Picornell participa a l'organització d'una activitat dedicada a recuperar la memòria de les dones represaliades. I la xef mallorquina Macarena de Castro guanya el Premi Sobrassada d'Or. El Consell de Mallorca i la IAP Sobrassada Mallorca reconeixen la trajectòria de la cuinera i la seva defensa del producte local.
1: I pel que fa al digital d'última hora, comença, com no podria ser d'altra manera, amb aquest titular. Pancartes de suport a Son Bibiloni, no em fallis, Real Mallorca, jo mai t'he fallat. L'afició vermellosa es volca amb l'equip abans del partit més important de la temporada a la ciutat de València i confia

0: via a la permanència. Una denúncia veïnal als veïns de Ciutat Jardí, al límit pels caravanistes. Estan desesperats. Cort sancionarà els caravanistes de Ciutat Jardí. A Palma no hi ha lloc per les caravanes. Incertesa del Santuari de Gràcia després de 55 anys de Sebastià i Francisca com a donats. Gràcia, diuen, asseguren que ha estat la passió de la seva vida. Pel que fa a política, PP i Vots ultimen un acord per salvar i les rebaixes fiscals a l'habitatge. Vots, cos, a terra, que venen els nostres, asseguren. Pel que fa a creativitat, de Mallorca a Texas, el projecte immobiliari que porta l'arquitecte mallorquí Jaime Salvà als Estats Units. Tradició i modernitat, les claus de la nova arquitectura de Mallorca, segons l'arquitecte Jaime Salvà. Pel que fa a història, el curiós i únic punt de Palma on conflueixen 8 carrers diferents. I passant per tribunals, accepta una multa per amenaçar una infermera de Son Espasa. No pararé fins que et fot la vida. Ahí va, segur. 10 empreses hoteleres, perquè fa turisme, 10 empreses hoteleres concentren el 32% de les places operatives de les Balears. També, parlant de massificació, Solla, municipi saturat en 75 places turístiques per cada 100 veïns. Pel que fa a trànsit de drogues, les illes punt estratègic per als narcs. El govern avisa que les zones de partida dels narcos s'han ampliat cap a les Balears. Passant per sanitat, els metges demanen que s'informi del hantavirus amb suport científic creïble. I ja passant per les esports, parlant de vela, Pau de Barceló i Joan Cardona lideren les esperances espanyoles al Mundial. També Rafa Nadal, el Mallorca salvarà, parlant sobre la permanència del Real Club Mallorca. I mor l'hongarès Jorge Lindy Urquía, exjugador del Mallorca. Pel que fa al nacional, de Sánchez a Aznar, quin president d'Espanya ha estat més dies al càrrec? I ja per internacional, Orient Mitjà, Trump diu que Xiu Pen i ell comparteixen una visió similar sobre la finalitat de la guerra a l'Iran. I pel que fa a local, la Universitat Gaudí revisarà tots els edificis del campus després de la caiguda d'una finestra que va ferir a un alumne. I acabam en tribunals. Presó permanent revisable per l'home que va matar a potades a la seva sogra a la colònia de Sant Jordi.
1: I d'arribar a les 9:46 minuts, abans de fer un repàs a la meteorologia, vos hem de recordar l'esquela d'Antonio Juan Alfonso Jaume Vidal. I hem de recordar perquè el funeral és avui divendres a les 8 de l'hora baixa a la parròquia de Pollença.
2: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

0: 9 i 46, la informació meteorològica a les portes d'un cap de setmana on ja mos arriben aquests canvis. Ja han tingut ruixats durant la matinada. Un matí s'espera amb un cel més variable, en qualque brusca, cap vespre amb cel cobert, pluja i tempesta. Les Pitiuses especialment, i després aniran arribant cap a Mallorca i Menorca, uns ruixats que poden ser forts. I la temperatura ja ho heu notat, baixa, ja comença a baixar i anirà baixant progressivament perquè la mínima s'adonarà al final de la jornada. I de quan diuen els meteoròlegs divendres a les portes d'un cap de setmana en què haurem de recuperar la màniga llarga, sobretot o vespres, avui segona refrescada de la setmana, a vent del nord i nord-oest, de tramuntana i mestral moderat. Cel més tapat o cap vespre i com deim aquests ruixats mos arribaran ja més tard a Mallorca. En Pollença, l'Agència Estatal de Meteorologia mos destaca precipitacions a partir del migdia, però que poden ser més intenses a partir de les 6 del capvespre, amb unes temperatures màximes de 21 graus, les mínimes entorn a 10 graus centígrads. Del cap de setmana vos avançam que demà de matí encara podria fer qualque ruixat, la probabilitat ja és molt baixa, és una pluja escassa amb un 35% de probabilitat. El cel tindrà estones de sol, estones de núvols, i les temperatures encara seran com avui, 21 graus de màxima i la mínima encara serà més fresqueta, 9 graus. Diumenge començaran a recuperar-se els termòmetres que poden arribar fins als 23 graus i el cel també serà variable. En principi les precipitacions s'esperen per la jornada d'avui divendres. Ara mateix, la temperatura a l'estació del Calvari, molt més fresca en relació a la que vos donàvem els darrers dies. 15,6 graus, ja ho heu notat, 15,6. La mínima s'ha donat a les 7 del dematí en 14,7 graus. El vent en aquests moments està entrant de xaloc. Bueno, ara ha girat a tramuntana, vent més fresquet del nord, 11,3 km per hora d'intensitat. No han registrat precipitacions aquesta estació, la del Calvari, una humitat al 47%. I el baròmetre 1.004,8 hectopascals. En Humoll, la temperatura és una mica més alta que aquí, però també més baixa en relació als darrers dies, 16,8 graus. El vent està entrant ara de direcció oest a 35,7 km per hora. L'humitat està al 64%. En Humoll s'han enregistrat a l'estació del Club Nàutic 0,3 litres de precipitacions aquestes darreres hores i el baròmetre està baix, la pressió atmosfèrica ha baixat fins a 1.003,7 hectopascals. I acabem fent un repàs a la situació marítima. De Formentor, Cap de Pere, l'Agència Estatal de Meteorologia, per avui preveu un vent, diu, de component oest a sud-oest, de força 2 a 4, girant a nord. Marejol augmentant localment a Maró, possibilitat de ruixats i mar de fons feble. I de conda, i màniga llarga novament aquesta jornada d'avui que és més fresqueta i operaigos també que els hauran de mantenir avui. I arribam a les 9 i 50 minuts, tenim 10 minutets, encara vos han de contar moltes coses, és 15 de maig...
1: Oh, pues ja
0: 15 de maig, qui fa festes? Que vos heu obert un micro sense avisar.
1: Ah, és que seran d'aires condicionats.
0: Ah, avui no fa molta falta.
2: Si qualcú sap de si funcionen aquests aires condicionats portàtils...
0: Has de tenir un... Un desaigua, anava a dir.
2: Sí. D'aquest que tira l'aire calent.
0: Sí.
2: No sé, ara ja començarà l'època de plantejar-se aquestes coses.
1: Avui no, eh?
2: Avui no.
1: Després del que acaba dient Joana de Meteorologia, avui no el necessitaràs.
2: No farà falta. Avui haurem de dormir tapats i tot. Però bé, anem per feina, que no tenim molt de temps. Hi ha molts de dies internacionals. Si vos pareix, els comentarem per damunt, perquè hem de tenir temps de fer l'agenda i moltes coses. Però bé, avui 15 de maig és el Dia Internacional de les Famílies, també és el Dia Internacional de l'Objecció de Consciència, el Dia Internacional de l'Esclerosi Tuberculosa, el Dia Internacional del Síndrome de Ehlers-Danlos, m'encantaria explicar-vos que és tot això, però no tenim temps, el Dia Mundial de la de les mucopolisacaridosis, molt llarga aquesta paraula, tampoc sé què és això, però avui és aquest dia, un internacional de l'assistència virtual, un dia d'anar amb bicicleta a la feina. T'ho has vengut amb bicicleta, Maria?
1: Avui he vengut a peu.
2: Mira, justament.
1: Justament.
0: Sempre ho veuràs.
2: I un dia nacional du pisco, que pisco és una, com
0: pisco
2: una beguda. És una beguda de la Latinoamèrica, no sé si és de Xile o de Colòmbia, algo així, però sí, està molt bona. I això són els dies internacionals d'avui. En quant a la santoral, avui tenim Sant Isidre, que és el patró de pagesos i agricultors, i també de Madrid. Així que mira, molt d'anys a tots els pagesos.
0: Veure, a Madrid és festa. Mira, ha tingut el pont de maig i ara el pont de Sant Isidre.
2: Sí, sí, s'ho munten bé, s'ho munten bé.
3: A més, fan ses famoses verbenes de la Paloma i de la Papiés, ara són per Sant Isidre. És com si fos la fera de la primavera, però de Madrid.
0: De Madrid.
2: I ja, mira, avui també estan de celebració tots els pagesos, així que molt d'anys a tots i totes. Més coses que vos han de comentar, tenim un parell d'efemèrides. Bé, hi ha més sants, és Sant Torquat, Santa Dimna i Santa Dionísia. No Dionísia, Dionísia. Així que mirau, molt d'anys a tots i totes. En quant a efemèrides, començant per darrere, en 1905 se va començar a crear la ciutat de Las Vegas a l'estat de Nevada, Estats Units, quan s'auditen 110 acres a les que es construirà el centre de la ciutat. També en 1928 se presenta per primer pic a Mickey Mouse a les sales de cinema, un curtmetratge de dibuixos animats titulat Plane Crazy, que és mític de Disney. Aquesta famós que està al vaixell amb Mickey Mouse en blanc i negre, que segur que vos sona. També en 1940 els germans Dick i Mac, McDonald, obrin el primer restaurant de la que després es va dir McDonald's, no? La cadena de menjar ràpid, de, bueno, d'aquest menjar que coneixen tots. No en deia res. L'illa d'Okinawa, 1972, baix el control d'Estats Units des de 1945, torna a sobirania del Japó. A Sud-àfrica, 2004, es va triar com a joc on es disputaria la Copa Mundial de Futbol 2010, convertint-se el primer país africà a organitzar la màxima competència futbolística. I en quant a efemèries musicals, això ho enllaçaré, m'ha costat avui no triar, bé, que ho faig sempre realment, no? Una cançó que m'agrada jo, però bé, 2007 va sortir a la venda l'àlbum Minutes to Midnight de la banda de rock dels Estats Units Linkin Park, un àlbum mític del rock alternatiu, del nu metal, cançons com Given Up, Valentine's Day, What I've Done i moltíssimes més. Però avui hem de parlar de Jane's Addiction, que és aquest grup que escoltam de fons, que va ser el que va ajudar a obrir pas a bandes alternatives d'un 90 com Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Soundgarden. És més, un guitarrista d'aquesta banda va ser el primer guitarrista de Red Hot Chili Peppers i va ser el que va començar tot aquest moviment. A més, Perry Farrell, un vocalista, va crear un festival Lollapalooza 1991, és a dir, que no li ha anat malament en aquest home. I escoltam aquesta cançó, el seu primer àlbum.

0: 5 minutets per la gent de no sé què feien darrerament, que la gent no. Recordeu, oients, podeu entrar a radiopollença.net a consultar tota l'agenda, que sempre la feim un poc a la correguda darrerament. Bé, però hem deixat un poquet aquesta música de fons i bé, vos s'han de contar que, per exemple, s'ha cancel·lat, crec que vos ha dit, divendres el carrer previst per avui. Aquesta sí que sabem, segur que s'ha cancel·lat aquesta activitat.
1: Algunes informacions també d'entitats, recordant que la tercera edat de Colònia fan una excursió cultural dia 1 de juny en un museu de ferrocarril, visiten un mercat de Manacor, dinen en un restaurant d'un molí d'en Sopa, val 30 euros, s'han d'apuntar pagant directament a Caixa Colònia.
2: També us podem recordar que hi ha una campanya de donació de sang, que això ja serà la setmana que ve, divendres, al Centre de Salut de Pollença, de 4:30 a 9.
3: Fundació Cos Obert, us presento un mercadet solidari que cap de setmana serà demà dissabte 16 i de 7, serà de les 10 a les 2 al pati del Sagrat Cos.
0: Vinga, vos tornava a dir que demà hi ha el concert del conte simfònic Pere i el Llop de Sergei Prokofiev a la banda de música de Pollença i els alumnes de primer d'ESO de Montición a la plaça Bea a les 7 i és gratuït.
1: I diumenge ens arriba el 28è Festival Internacional de Teresetes. A nosaltres podran gaudir de l'espectacle Amélie de la companyia Chitxap. És a les 11, davant d'un convent en el carrer de Pere Josep Cànaves i l'entrada és gratuïta.
2: I diumenge hi ha un concert solidari del Festival de Pollença a benefici d'Avaimar, en Raquel Camarinha, soprano Joan Areu, al piano, a les 7:30 en el pati de l'Ajuntament. Està previst, no sé si s'ajornarà, si se cancel·larà. Però bé,
0: el diumenge ja m'entens, sí, és avui.
2: Bueno, ja, sí, però mai se sap què pot passar.
0: Precipitacions, Joana, per diumenge, en principi no n'hi ha, però quan t'ho diu, mai se sap.
2: 10 euros, els tiquets els podeu comprar a l'oficina o a la web del Festival de Pollença.
3: I pel que fa a l'exposició, em vol recordar que segueix oberta l'exposició Cavall Bernat, la muntanya màgica a l'Iglesi del Convent de Sant Domingo, fins dia 14 de juny. Està oberta de dilluns a diumenge de dematí, 10:30, 1:30, i es cap vespre de les 5 a les 8. I a Can Llobera, també, el que ens empodera, exposició fotogràfica a càrrec de Camila da Silva amb imatges dels usuaris de Prodis.
0: Bé, mos ha sobrat temps i tot, mai sabem calcular quan arribarem a les 10 i recordam que més coses, Pollença Rock, que se va presentar aquesta setmana, podeu comprar les entrades a codetickets.com. No se va presentar aquesta setmana, se va presentar Sos Quarno Rock 7 i 8 de juliol, dia 7 les actuacions de Fora del Sembrat i Sau, dia 8 Pel de Gall i els Amics de les Arts, entrades a codetickets.com, però també hi ha les de Sos Quarno, no?
3: Sí, ja que ho dius,
0: mos embuiam
3: Sos Quarno, sí,
2: també, ja. Perdona, Jaume, també vull recordar a la gent que és el darrer dia per presentar instàncies per les bases que ha publicat l'Ajuntament d'una bossa d'informadors turístics. Així que ho podeu fer a la seva seu electrònica, recordar-vos que avui és el darrer dia, si vos voleu presentar.
3: Sí, i Esos Cuernos, com dèiem, Esos Cuernos Rock, ja té a la venda les entrades per al concert, que es fa a Can Escarrinxó dia 6 de juny, se venda online a Esos Cuernos Rock. rock.com per 10 euros.
2: T'anem a recordar, heu d'anar.
3: I
2: és
3: recordatge.
2: Heu d'anar.
1: No.
2: I heu d'anar. I heu d'anar. Tots.
0: Us ha quedat clar que és quan no rock.
1: I en tot això no hem dit, repassar la gent, que avui, si no hi ha canvis i si ho tens permet, que nosaltres ho veiem un poc complicat, però avui, de moment, està previst que hi hagi aquesta caminada, aquesta jornada solidari, com se diu? Caminada popular solidari, 2,5 quilòmetres des de Prodis, a partir de les 6 inscripcions, a les 7 comença la caminada 2,5 quilòmetres i a les 8 l'hamburguesada solidària a Calen Montnares. Cruzam-ho dits i que se pugui fer.
2: Això divendres el carrer Pora, que anaven a fer llocs d'aigua, potser sí que els podien haver fet de veritat.
0: Diria bé, no?
2: Sí, sí, sí.
0: Si pendents han demanat, no mos han contestat encara si aquesta jornada solidària se fa, caminada solidària se fa o no se fa. Bé, tot això que vos hem contat ho podeu consultar i si entrau a radiopollença.net totes les activitats, les propostes de la gent. Demà anem amb un bolletí de les 10.
4: Lletres Ràdio. Les notícies de les 10.
5: Bon Bon dia. En aquesta hora, l'accés a Formentor queda oficialment restringit fins al pròxim 18 d'octubre. Qui vulgui accedir a la zona entre les 10 del matí i les 10 de la nit només ho podrà fer en transport públic, en bicicleta o a peu. És una mesura que posa l'Ajuntament de Pollença per garantir la seguretat de les persones a causa de l'elevat trànsit que es concentra durant els mesos d'estiu. La nostra companya, Neus Pericàs, és al municipi i ha pogut parlar amb alguns residents. Bon dia, Neus. Què en diu la gent?
6: Hola, bon dia. Idò, s'han pogut escoltar diverses opinions. Hi ha qui diu que n'està en contra i qui n'està completament a favor. Coincideixen, això sí, en que el servei del TIP sempre està ple i és difícil poder pujar al bus. Escoltam algunes opinions.
7: A mí me parece muy mal que tenga esas restricciones en modo que se le limiten los horarios o se limite el vehículo. Y no hay buses, o sea, no hay conexiones ninguna que sean para nosotros lo mismo por el lino de aquí, ¿sabes?
8: Bueno, las restricciones pues me parece bien porque la carretera Formentor no está para mucho coche. Lo que sí te voy a decir que siempre van llenos.
9: Y vaig fer feina fa molt d'anys i fa molt d'anys que tampoc no he tornat. I, en fi, l'he vist moltes vegades. M'agradaria tornar-hi anar, però la carretera no dona molta fiabilitat.
6: Ja heu sentit, l'accés a Formentor és difícil degut a les aglomeracions i això fa que residents no vulguin pujar-hi.
5: Gràcies, Neus Pericàs. També des d'avui, fins dia 15 d'octubre, hi ha restriccions a Formentera. Es regula el trànsit a les vies d'accés al far de Cap de Barberia i a la urbanització d'Esram, que condueix fins al Calot d'Esmort. L'objectiu és protegir aquests espais naturals.
10: Un dels objectius també és garantir la seguretat i evitar problemes d'aparcament. Per això explica el director insular de Medi Ambient i Mobilitat, Giuseppe Volpis. S'han habilitat espais per estacionar els vehicles abans d'arribar al far amb un pàrquing on hi caben uns 60 cotxes i 100 motos.
11: La zona de escape es la zona, decimos, más protegida porque es parte de la red Natura 2000. Encontrarán los turistas o que quiere visitar esta zona una barrera y habrá el último kilómetro que efectuarlo simplemente a pie. Al mismo tiempo, la zona residencial de Esram lleva a la clásica playa de Escalo d'Esmort para evitar un aparcamiento salvaje, evidentemente, y una fluidez.
5: Canviant de qüestió, les Balears tenen el preu de sòl urbà més elevat de tot l'estat, amb gairebé 400 euros per cada metre quadrat. Són dades del Ministeri de l'Habitatge que constaten com, una vegada més, l'arxipèlag lidera tots els rànquings pel que fa als preus residencials. Perquè ens facem una idea, la mitjana estatal es situa a manco de la meitat que les Balears, a poc més de 170 euros.
10: A nivell estatal, el cost d'aquest tipus de terrenys disponibles per construir va pujar lleugerament respecte a l'any anterior un 2%. Això gràcies a que el preu del sòl urbà, després de patir increments notables al llarg de la primera meitat de l'any, es va moderar i fins i tot va baixar a finals de 2025. El que sí ha augmentat de manera notable és el nombre de compravendes d'aquest tipus de terrenys, prop de 30.000 operacions d'aquest tipus al llarg de l'any, un 43% més que el 2024.
5: Hem de recordar que en matèria d'habitatge, avui el Consell de Govern aprovarà el programa Lloguer Segur. Amb aquest apunt hem arribat a les 10 i 4 minuts. Amb més notícies a IB3 Ràdio a les 11 en punt.
4: Més informació a ib3notícies.com.
12: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
13: Som Jumbilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
14: El Brissas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzes artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.

0: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
1: Si no ho fas a casa, per què ho fas fora? Llança residus on toca.
0: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
2: Són les 10 i 10 minuts, seguiu escoltant Ràdio Pollença. Ara vos hem de donar una mala notícia i una de bona. Bé, mos han despistat un poc, admireu. La mala notícia mos sap molt de greu, però espero que sou fans de toponímia pollencina. Que saben que és molta gent la que segueix el programa de Miquel Àngel i en Joan. No és que no puguin venir, és que mos hem equivocat i és que no toca avui. El programa de toponímia és una setmana sí, una setmana no. I nosaltres anant tan despistades que mos hem anunciat que avui tocava. I de fet, el que vos hem anunciat és per la setmana que ve, és per divendres de la setmana que ve. Vos demanem mil disculpes, parlarem amb ells de Grifons i de Torrent de Sant Vicenç divendres de la setmana que ve. Per tant, avui no els atendrem, això era la mala notícia, però la bona notícia és que en realitat avui el que tenim és un programa de punyet amunt amb en Pere Sales, que sempre també és un gust tenir-lo nosaltres per aquí repassant, reflexionant en temes d'actualitat amb ell. Ja sabeu que el feim més a manco un pic que només i és avui. Avui d'aquí no res, d'aquí uns minutets fem una pausa per la publicitat i d'aquí no res ja començam a parlar amb ell, que vos puc avançar que la temàtica seran pandèmies, antivirus i tornem a anar per aquí, per aquesta qüestió. Vinga, ara venim, i disculpeu per aquests canvis que vos fem en la programació darrere ara.
3: Ràdio Pollença, la teva ràdio.
4: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.
5: A Iberret estem amb els que ho donen tot, amb els que ajuden els altres i lluiten per un escut que és de tots, amb els que s'ofreixen cada derrota i celebren cada victòria. Però sobretot, estem amb els que ens fan sentir part d'una cosa tan gran. Iberret, la fibra òptica i mòbil oficial de la selecció balear.
6: Som Jumbilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
7: El Brissas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria i trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine a gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
2: Un pic només mos visita en Pere Sales en aquest punyet amunt, canviant de vegades de tema, d'altres els anant relacionant, els heu d'anar recuperant de la pàgina web. Avui encetam temàtica nova, però un poc relacionada per mi també en l'actualitat, o l'hi relacionarem, perquè vam un llibre que posa Contagio, i entre un mal sobre que mos xerrava d'antivirus, les notícies i Contagio, no sé si ara recordarem un poquet de Covid o no. Bé, ara veureu de què va la cosa. Parlarem un poc també de natura. Pere Sales, bon dia, com va?
8: Hola, bon dia, molt bé.
2: Me fas por amb aquest llibre que dus aquí avui, que més un bon tros de llibre.
8: Sí, sí, fa mal, si te llau damunt tu llap, fa mal. Sí, precisament és un llibre que té la seva història, també em pot dir una història guapa, perquè guapa entre cometes, perquè el vaig conèixer durant el confinament. Me'l va arribar a Tell Llobera, quan encara estava a Tell Llobera, me'l va arribar a Tell Llibre des del Centre Coordinador de Biblioteques, és a dir, no el varen comprar nosaltres, des de l'Ajuntament, i I en principi no m'havia cridat massa l'atenció, tot i que jo aquest tema sempre m'han agradat i m'he dit i m'he investigat-los a nivell històric, però evidentment quan estàs confinat encara més me va cridar l'atenció. Perquè el seu títol és Contagio. És un llibre en castellà, escrit en anglès, escrit en el 2000, crec que era en el 2019, és a dir, escrit publicat.
2: Pre-pandèmia,
8: però evidentment la pandèmia li va fer un gran favor perquè el va fer super, super famós. Ja va tenir molt d'èxit perquè si no l'haguessin traduït en el castellà i no l'haguessin repartit per les biblioteques del Consell de Mallorca, per exemple. No? Però el Covid, evidentment, encara va posar més damunt el mapa tant l'autor, en David Quammen, com el llibre mateix. David Quammen és un periodista, no és ni historiador ni epidemiòleg, però és un llibre molt interessant, molt seriós, perquè està fet seguint el que diuen els epidemiòlegs, els biòlegs, els metges, els especialistes en l'estudi de les epidèmies, i el que fa entrevistes a tots aquells que saben sobre tots els temes relacionats amb aquest concepte general de contagi, del microorganisme, de virus i bacteris, bàsicament tenim aquí.
2: Se diu Contagio, la evolució de les pandèmies.
8: Sí, aquest subtítol me sospit que ja és de l'edició espanyola, no sé si ja el tenia també a l'edició anglesa, perquè clar, el concepte de pandèmia es va posar molt de moda amb el Covid, i abans li haguessin parlat epidèmies, ja sí, segur, però no estic segur de quin és el
2: seu... No, tens raó, l'original en anglès era Spillover, Animal Infections and the Next Human Pandemic. No? Bueno, infeccions pandèmic... animals i la següent pandèmia humana.
8: Sí, no el mateix, però sí que surt la paraula pandèmia. Sí que surt. No és una paraula nova, la paraula pandèmia, però s'ha... Jo sempre he dit també que se'n fa un ús i un abús ara d'aquest concepte. Molt bé, idò, per què el duc aquí avui?
2: Per què el duc aquí?
8: Perquè, a part d'aquesta història, diríem, guapa, diríem, també és el primer lloc allà on vaig conèixer aquests amics nostres d'ara, que són el hantavirus. Aquí surten...
2: Hantavirus, que no sabem, Pere, ja sí. Has dit hantavirus o antavirus?
8: No
2: home,
8: ho sé.
2: Home, originari de Sud-amèrica. Han de dir anta, o no?
8: Si fos, sí, però no sé. Però el fet de que sigui, que l'hagin posat davant lo d'anta, però això ve de l'anglès. Si no, seria virus anta, si fos en castellà. Però, bueno, no ho sé.
2: És igual. Jo... Ja en xerra, no, el llibre.
8: Sí, ho xerra. Perquè, evidentment, aquest llibre fa un repàs exhaustiu de tots els contagis, de tots els, diríem, els brots, epidèmies i pandèmies que hi ha hagut al llarg, bàsicament, del segle XX, diríem, de l'època moderna. I a dins aquí tenim aquests diríem, aquest anàlisi de virus poc presents en el món, com el de Magdeburg, aquestes famílies del hantavirus, i jo em van cridar l'atenció perquè no m'havia sentit nomenar mai, o manco directament, o millor sí que qualque notícia, però no m'havia quedat dins el cap. I un dels elements que m'ha quedat més clar és que molt d'aquest virus, no vull dir exactament un o l'altre, però aquests virus més estranys se troben a llocs remots. Per tant, allò verges també en moltes regions o pràcticament no visitats per l'home, com puguin ser coves d'Àfrica, per exemple, no seria un cas bàsicament del hantavirus, però d'altres sí, i també zones molt perifèriques, per exemple, la zona aquesta de Sud-amèrica, dels Andes, les podíem qualificar fins i tot d'idíliques perquè no hi ha els homes ni les dones. En canvi, també posava de manifest la perillositat que era visitar-los. És a dir, allò de dir, bueno, lo que coneixen de les manifestacions d'aquests patògens no és perquè vagin a una ciutat i se creï un brot, sinó quan hi ha hagut una expedició, un grup de turistes, un excursionista, sobretot, que van a llocs allà on normalment no se va i ho fan, en principi també... molt de pits en respecte i tot per la natura, és a dir, que no és turisme massiu, de vegades sí, que són turistes, i de vegades senzillament són això, exploradors, I clar, i aquí me dona a pensar aquesta idea de que la natura és perillosa.
2: És un titular d'avui, del programa d'avui, sí. La natura és perillosa.
8: Això mateix.
2: I això que quan ens posam un poc hippies i un poc naturalistes, pensam que és tot el contrari, que nosaltres som dolents i que la natura són, és la bona lota, la que són nosaltres que ho espanyem tot, no?
8: Bé, hauríem de dir que el concepte de dolent o bo és un concepte molt, molt humà, fins i tot com el cristià, diria jo. Evidentment, un virus no és ni bon ni dolent i la natura no és ni bon ni dolent. Però des del punt de vista nostre, que és així com interpretam el món i que dèiem si està bé lo natural o no, si lo químic és dolent i en canvi tot allò de les herbes, etc., som, diguem, el bo, o també l'artificial com a sinònim de gairebé de maligne, i lo que trobam, diríem, en estat salvatge, perquè, clar, la natura també té diversos graus d'antropomorfització. Llavors, aquesta contraposició no sempre és intel·ligible per al nostre sistema de valors, perquè una cosa que mata no la considerem bona, encara que ja sabem que la mort també forma part de nosaltres i sobretot forma part de la natura. Però me refereixo a aquesta idea de que per nosaltres, com a éssers humans, lo natural sempre és allò bo i l'artificial és allò sempre, si no dolent, gairebé. O el manco de la contraposició entre natural i artificial sempre surt guanyant lo natural. Bé, doncs, aquests hantavirus mos demostren que no és així, que la natura està ple de perills. Està ple de perills i bona part dels humans no són conscients, també la humanitat és inconscient i se'n va a visitar-los com si fossin això, com si fossin diguem espais allà on mos rebran segur, amb els braços oberts, i sí, mos hi reben, però igual te pot trobar una fera salvatge o com te pot trobar un microorganisme que pot ser molt perillós.
2: Però, Pere, tu, aquest punyet amunt és un programa de positivisme crític, i això encara, des de que hem començat, intentem veure per on anirà la cosa. Allà, és a dir, de què hem de xerrar avui? Hi ha manco pandèmies, n'hi ha més, les empitjoram, les milloram, si fem aquesta mirada històrica,
8: sí,
2: no?
8: Sí, clar, hi arribarem aquí, però també hem de posar un poquet en context aquest fet, és a dir, aquest episodi que m'haurà passat és un d'aquests típics episodis de nosaltres anar, diríem, a molestar espais naturals que, podríem dir, no hi hauríem d'anar, no ho sé, perquè igual la humanitat ha anat ocupant espais i abans en va ocupar uns altres i se va trobar també amb problemes d'aquests i a poc se va anar, diríem, acostumant, se va anar adaptant i llavors ja se converteixen en malalties endèmiques i no epidèmiques, i això vol dir que poden conviure amb elles, hi són, però hi poden conviure.
2: Això és el que fan a Xile, a algunes zones de Sud-amèrica, amb l'antivirus, precisament, que sí, ja hi estan més acostumats.
8: Clar,
2: i tenen més casos.
8: Però tenen morts, eh? Ja d'any n'hi ha pot haver una trentena de morts per hantavirus. Jo, lo que realment es notícia és que siguin occidentals, si hagin anat, no que hi hagi aquest número de morts. Que tampoc, no són molts, jo no diria, bé, tempentura, si s'ha dit que era un brot i l'OMS ho ha dit, bé està, però jo, fins i tot no sé si nomenen lo brot, realment són una sèrie de morts per aquesta malaltia, però jo dins de la meva concepció necessitaria encara un número de casos i de morts més elevat, però és un brot epidèmic, però bé, evidentment no
2: li faràs el contrari,
8: no faré el contrari a l'OMS, no. I tot el contrari, i si ho diuen, ho diuen i ja està. Per tant, què és el que veig aquí que podríem dir que seria la visió d'aquest optimisme, que, bueno, si tenim aquestes malalties, les tenim acotades i no hi anem, ja està. Tenim
2: les amagues de què ser.
8: Sí, podríem dir això. Ja sabem que això no pot ser. I, a més, n'hi haurà més d'epidèmies. És a dir, també podríem veure la part positiva en què això no és res especial d'ara, d'aquest món del segle XXI. Les epidèmies ja sabem que han existit sempre i existiran sempre. El tema està en quant te donarà una altra, de quin nivell, quina letalitat tindrà, quina capacitat de contagi. Tot això sí que pot haver, però que en tornarà varen tenir, i tant de bo tots tot fossin com aquest brot que han tingut ara.
2: Aquest... més acotat dins d'una vaig, si no controlable.
8: Podia, el perill són tots aquests creuers que venen i que no sabem d'on venen, bé, sí que sabem d'on venen, però no sabem si duen gent contagiada. Quan tu ja tens un creuer i ja saps que està contagiat i ja saps de quina malaltia és, això és el menys perillós que te puguis tirar en cara. El que ens hauríem de demanar, si deixats, són tots aquests creuers que venen a Palma o que arriben a les Canàries o que van a una altra banda, que se sap d'ho posa allà on venen, però me podien dur algun que duies un contagi. Perquè el moviment de persones du això, també. És a dir, no res estranyíssim ni res que no hagi passat sempre. Llavors, és també, jo ja serveixi també aquest programa, posi el seu granet d'arena per llevar també allò que he començat a també sentir i que tant de ràbia me fa. No n'hem après de la darrera epidèmia, ara tornem a tenir el mateix. No, man, però sí, tornarem a tenir. No, podem aprendre tot el que vulguem. Tornarem a tenir epidèmies i tant de bo la solucionem com aquesta. Que m'ha sobrat un poquet de populisme polític, sobretot per al president de Canàries, sí. Poden dir que sí, però també forma part del joc de sempre. És a dir, ningú vol que arribi un vaixell sospitós. No, això ho trobaràs sigui qui sigui. I més un lloc on la gent se guanya el càrrec mitjançant eleccions, encara més. Però és igual. Dit això, han d'estar per damunt aquestes, han de saber valorar què és populisme, què són paraules buides, i valorar després les accions concretes i també la solidaritat internacional, que en el final n'hi ha aguda. No sé jo si el govern espanyol, si no hi hagués tingut més remei, si ho hagués fet, el que va fer, però en el final, sí, poden parlar de solidaritat, d'aplicació del protocol de l'OMS, de fer-se les coses ben fetes i que no hagin anat a més, de moment, que ara tornaran a aparèixer alguns casos més. El que pot passar, perquè hi ha hagut molta gent que ha conviscut molt pròximament a dins d'aquest vaixell. Però no hem de pensar, o no és probable, que això creï una altra pandèmia, perquè la manera de contagiar d'aquest virus, no la del Covid, és molt més difícil, i és més mortífer, però a la vegada és molt més difícil que provoqui pandèmies. Per això no havia provocat fins ara. Si no, no hauria provocades. No m'haurem d'inventar res, ni hem de ser supercientífics, senzillament. Si sabem que el hantavirus du moltes dècades que el coneixem, el manco des dels anys 90, quan surt en aquest llibre. Però, hòstia, a més, abans ja existia, no és la seva data de naixement, als anys 90, i no ha anat provocada, és igual que l'Ebola o l'altra malaltia, per qualque cosa serà. És a dir, serà perquè és molt difícil de que provoquin epidèmies, perquè els virus i els bacteris, si tenen una mortalitat molt alta, tenen dificultat per provoquar-ne, perquè la gent se mor abans de ser una epidèmia.
2: Per ja has parlat de la gestió, però i la gestió mediàtica, els mitjans de comunicació? Què és el que vols criticar?
8: També podríem dir l'esperada, lo normal, no, ni mos han... tampoc seré jo que la potenciï i dir no, fatal podríem dir, però a la vegada, què volem? Hi ha de diaris, i els youtubers han de crear interès, i els programes de televisió donen voltes i voltes, i sí, retransmeten durant moltes hores una cosa que no hauria de ser tampoc massa notícia. També no m'agradaria que no fos gens notícia. També trobar l'equilibri. Cosa sí, un vaixell, gent que ha mort, i per tant, bueno, un tractament sí que hi ha de ser, però tot ho han de posar en el seu lloc. També és veritat que la darrera pandèmia del 2020 és molt pròxima i molt fàcil que ara tenir més... com a més
2: un poc esquildat, sensibilitzat.
8: Sí, que no tornes a passar, però no hauria de... No. I a més, jo tots els científics que he sentit ho han fet molt bé quan han sortit. I jo vaig perdre el temps de sentir la roda de premsa de l'OMS, que per cert la va donar a TV3 en directe, un dia després, quan se va decidir que l'això havia de venir a Canàries, i la vaig trobar també molt digna, i un mitjà de comunicació és que part de fer aquesta feina, ja no d'interpretar, molt bé, aquí teniu els experts mundials que m'ho diguin el que opinen, i crec que va ser molt, molt encertada, i també el que varen dir s'està complint després en el peu de la lletra, de moment.
2: Pere, depenem únicament de l'OMS per gestionar una pandèmia, ja quan se converteix en una cosa internacional, només tenim l'OMS? La referència és només l'OMS?
8: No, no és a nivell internacional. Hi ha comunitats científiques que també fan feina. Se van posar molt de manifest durant el Covid, que hi ha xarxes, i de fet el segon llibre de David Quammen parla de com sorgeix el Covid i com se descobreix, i dins d'aquest descobriment hi ha el funcionament de tota una sèrie de xarxes, a vegades informals, de científics a nivell del món, en el qual també hi havia xinesos, i que al voltant de Nadal varen començar a posar de Nadal del 2019 varen començar a posar en comú aquestes notícies que anaven apareixent, que per altra banda també s'havien conegut per una altra xarxa, que és a través de Google s'havien començat a veure un ús molt més gran de recerques de paraules com contagi, com malaltia respiratori, etc. És a dir, que Google en aquest cas indirectament, Google o internet, però bueno, bàsicament se referien a Google, des d'Occident que havien començat a veure científics occidentals que hi havia un augment d'aquestes recerques, i com que tenien sistemes d'alerta, aquestes xarxes informals i algunes formals de diverses universitats, varen començar a enviar-se correus entre ells, ara he vist això altre, i varen començar a alertar. Algun d'aquests tenien xarxes després a organismes oficials i varen començar a alertar. Perquè, clar, no tots els indrets tenen una llibertat de premsa com la que té Espanya, per exemple. I això és també un tema molt recurrent, que la llibertat de premsa, la llibertat d'expressió és clau també per encarar una epidèmia. La Xina no ho tenien tant i se varen endarrerir, però quan ja també feien cert i cercaven i tal, pues, així tot ho varen arribar voltant a la xarxa. Per tant, això m'ho demostra que no només l'OMS, l'OMS és l'organisme oficial, ve ser la ONU, podríem dir, de la sanitat mundial, i és essencial. Estaria allà de dins. Per tant, també Espanya tenia una sèrie d'obligacions que, evidentment, se poden saltar, aquestes obligacions, o pot dir, no m'interessa estar a l'ONU i sortir. I aquest és el problema, que hi ha alguns països que han estat molt importants, un dels els Estats Units, que des que hi ha Donald Trump pues, ha fet una passa enrere, perquè no t'interessa estar sota els mandats de ningú. No estan totalment de fora de l'OMS, de fet ho varen dir a la conferència i aquesta roda de premsa ho varen dir, perquè un periodista et va demanar, no sé si el president de l'OMS o el seu, bé, un càrrec important, i va dir que sí, va voler dir que sí, però no va voler també fer molta de sang, perquè va dir que estaven informats en tot moment i que hi havia intercanvi d'informació. Bé, això és la funció principal de l'OMS, aquest intercanvi d'informació, però una part no és, i per tant recursos que hauria de tenir l'OMS de la major potència econòmica i militar del món no les té. Però això és una culpa, diríem, d'una determinada política local dels Estats Units, però si també l'Argentina també està fora, des de que hi va anar Milei, precisament d'allà on ha sortit aquest cas, que no vol dir que si està sentit l'OMS no hi ha sortit igual, això no és això tampoc podem fer populisme en sentit contrari, però sí que aquest és un problema, que no creiem progressivament a les institucions internacionals, i aquí sí que seria un poc més preocupant, si ja descones per al seu compte amb un món que, vulguis o no, està molt globalitzat. Però no és significatiu que un govern d'extrema dreta influeixi un altre govern d'extrema dreta, i que això es podria estendre com un contagi a altres països d'extrema dreta que anessin fent aquest tipus de polítiques, que en el fons tenen una visió extremadament nacionalista. De fet, basta veure Espanya, qui també ha fet més renou en contra, que seria Vox. A pesar també del partit de l'oposició, també el Partit Popular també ha intentat utilitzar-lo, diríem, cap en el seu cantó. Cosa que també m'adona la impressió que ja s'han fet el PSOE, si hi ha estat a l'enrevés. Ara no vull dir un o l'altre, perquè resulta que en el darrer, no sé, 5 o 6 anys, cada problema natural o desastre natural que hi ha a Espanya s'utilitza molt per gestar políticament en el contrari, sigui en un sentit o sigui en l'altre. Però en aquest cas és evident que l'actuació que ha fet el govern és la que s'havia de fer, no n'hi havia d'altra, i això m'ho demostra que sí que m'ha après moltes de coses. És a dir, no poden dir no m'ha après res, no, m'ha après moltes de coses, i hem de tenir aquesta consciència de que això tornarà a passar. No, quan veia una altra epidèmia no vol dir que sigui culpa nostra. Pot ser senzillament perquè la natura és perillosa. I llavors hem de valorar això, hem d'anar en aquests espais, no hem d'anar... Bueno. I per cert, lo de la llibertat de premsa, recordem que se coneix la grip de l'any 18, com a grip espanyola, perquè aquí hi havia llibertat de premsa, i Alemanya, França, Estats Units, etc., no n'hi havia perquè estaven a la Primera Guerra Mundial.
2: I aquí en podien xerrar.
8: I aquí en podien xerrar. Per tant, la llibertat de premsa ha de ser sempre per poder enxerar bé una situació epidèmica, això està clar.
2: Però tu que en aquests darrers anys també d'epidèmies n'has fet investigació i n'has xerrat... I ara que amb lo de l'antivirus la gent torna a tenir records, aquest que mos comentes avui del llibre, aquest Contagio, és per tu una referència? És un més? Tens com un llibre de pes?
8: Sí, és una referència perquè és un llibre que fa intel·ligible el que és complicat. Tot aquest tema científics de com se propaga una epidèmia, les diferències entre els diversos tipus d'epidèmies provocades per virus, però dins del virus també no és el mateix un que un altre, tot el tema dels bacteris, dels superbacteris, etc, etc, i aquesta relació amb la natura està molt ben explicada. És un gran escriptor, en David Quammen. I no és res, en principi, que mos pugui... No té una formació que mos pugui pensar que això ho faria bé, però aquí lo important és que la seriositat en què tracta això. És a dir, fa de bon periodista. Com voltes a Ràdio Pollença, sóc bon periodista. I doncs, David Quammen és un bon periodista. Què fa? Que
2: se'n van els experts, com Ràdio Pollença, que té bon col·laborador.
8: Exactament. Ells se'n van els experts de tot el món. Clar. I se'n van bé els fins i tot. Se'n van expedicions, i potser estan un any per la selva, amb ells, és a dir, és una cosa macro. I les hi fa entrevistes, després les envia cartes, les hi fa seguiments, potser ha anat una expedició i un any o dos anys després les hi demana els resultats, i torna, i això li du quasi mitja vida fer aquest llibre. Mentrestant, el publica articles i fa altres coses, i després ho recopila tot i de surt aquesta obra mestra. Però això és una obra mestra perquè te posa amb un llenguatge, no només amb un llenguatge planer, però a la vegada molt seriós, gent banal, però molt bo de llegir. Com bon escriptor anglosaxó, ell sap que l'han de llegir molta de gent, i també li va el sou, en certa manera, perquè se viu d'això, i ho fa molt, molt intel·ligible, i t'explica també aquestes relacions bàsiques de com se fa un contagi, i després de l'epidèmia, la Covid se va emprar molt de moda, aquell RO, la capacitat de contagi, aquestes fórmules que mos donem a conèixer, ells aquí també en parla i intenta que tothom també ho pugui entendre, no? Aquestes mínims matemàtiques que també són necessàries per entendre una epidèmia, no només és medicina. Una epidèmia no només és medicina, això també és una altra cosa molt, molt important.
2: Contagios del 2019, ja has dit que després em va publicar un sobre la Covid, i quan tu comentaves, m'ha vingut una altra pregunta, no? Que ja ha passat temps, abastament, suficient temps per entendre la pandèmia de Covid, per exemple?
8: N'ha passat bastant, és que coneixem moltes de coses, però hi haurà altres coses que no les arribarem a saber. Per exemple, l'altre dia un alumne me demanava si sabia, ja se sabia, o podríem dir cert i segur, on va néixer. Això, David Quammen, en aquell llibre que s'ho demana i té com un o dos capítols, no arriba a cap conclusió en aquest segon llibre. Tot i que pràcticament descarta que sigui una creació, una cosa d'aquesta confabilació en conspiranoica que està tan de moda. Però no, el problema per poder descartar tot això de que sigui un virus no ja de laboratori, sinó que hagi sortit d'un laboratori, això és una altra cosa, una cosa que surti d'un laboratori, que això s'ha

0: d'escinot ja hi he sortit, però fins i tot la majoria d'experts que entrevista actualment diuen que no, que la metge sigui un virus natural que mitjançant aquests mercats d'animals vius que estan a la Xina hagin sortit. La Xina tampoc li interessa que se doni l'ocupa en aquests mercats, no ja perquè sigui un fallo seu, sinó perquè estava prohibit ja de vendre això. I això vol dir que no es fan cas de les seves polítiques. I donava una mala imatge també internacional. Encara estàs o no estàs prohibit, lo cert és que això ja sanitàriament no se poden vendre animals vius en els mercats. No, pollances se'n venien, fa molt temps, ara ja no se pot fer, s'ha de fer d'una altra manera. Són animals domèstics, és una cosa, però sobretot animals salvatges, vius. Això és el que no se pot fer en els països occidentals. I la Xina també, legalment, tampoc se podia fer. I per això no donaran mai pistes o intentaran intervolir el màxim possible poder treure l'entrellat, que així tot també no deixaria de ser difícil, perquè es trobar un virus, no? de bona sortir. Per tant, hi ha coses que aquesta segurament no l'arribarem a saber en seguretat, que ja hi ha segut que va sortir d'aquella zona, que va sortir, per tant, de la Xina, de la zona de Wuhan, però certament no podem estar segur. Després sí que sabem moltes de coses, però bé, ara també ja seria massa llarg per les posar en marxa, però tornem a anar que l'origen no deixa de ser un element natural. Són animals salvatges, que les veritats en aquest cas és més a l'enrevés, en vez d'anar nosaltres cap a dins la selva, enduïts els animals i les han posat a dins la civilització, dins una ciutat, i allà han provocat el contagi. Però són ben naturals, no només el virus, sinó els animals.
1: Crec que serà difícil d'aturar la gent que se'n vagi pel món a veure coses. Per tant,
0: com sempre ha fet.
1: Com deies, n'hi haurà més.
0: N'hi haurà més. Això també és un tema relatiu. A veure, ara som 8.000 i mig milions de persones, no molt, 8.000 milions de persones. I abans, quan eren 500, quan eren 500 milions en tot el món, què passava? Però on dir, ara és que som massa gent i, per tant, i també som més rics i tenim més capacitat de atacar, d'anar a hàbitats en verges que no abans, perquè som més amunt la terra i tenim més dobbers per poder gestar-nos en aquesta gent d'aquest creuer, perquè tenia molt de dobbers, també van por allà. Un vaixell, per tant, que havia... Per cert, que havia passat tots els ítems aquests ecològics...
1: Els estàndards,
0: exacte. I això li permetia anar a zones més remotes. Aquest era el problema, no, al final. Bé, però quan només érem 500 milions i més pobres, etc., els hàbits verges eren més grans. Llavors, les que jo en tenim a prop, igual. Saps el que vull dir? Dic que, molt bé, a Europa hi havia boscos molt, molt grans, Amèrica del Nord, etc., però lo natural era igual de pròxim i perquè dominava molt més espai de la Terra. Llavors, era bo de fer, també entrar-hi, posar-hi un peu. I després també hi ha aquest altre aspecte de lo domesticat, que també forma part d'un altre vessant de l'epidemiologia, que són tots aquests, sobretot bacteris i virus també, que venen de la domesticació, i quan convivim tant amb aquests animals, pues també després mos contagiam allò de la zoonosis que passa d'un animal a una persona. Molts hi venen també, ja siguin naturals, zoonosis, de moment estan només que afecten en els animals, però no sabem si és perquè nosaltres entrem en contacte o és perquè no han mutat i de cop i volta comencen a afectar-nos. Però vull dir que aquesta relació amb la natura l'han tinguda sempre. Ara es veurà que mos queden més pots espais, veges, però abans n'hi havia més, i això mos condicionava també moltíssim, mos condicionava l'èxit de creixement de la humanitat. Bueno, això qualcú dirà, ben bé, és a dir, abans millor, perquè aturaven el creixement de la humanitat, ara que domesticam més la natura, podem seguir creixent, la podem fer més malbé, podem tenir un comportament ecològic més discutible, perquè som capaços d'anar fins i tot en aquests darrers espais verges, remots, però en el fons el que tenim és aquesta dificultat de conviure en aquests dos... El que ven que dir és que tota espècie té aquesta idea de que surt a la Bíblia de procrear-se i repartir-se per el món. La Bíblia ho diu, però qualsevol ser viu té aquesta idea. D'aquí venen les plagues, que és un altre concepte similar.

0: l'all és un ésser viu que s'estén massa. Si ho poden fer, els éssers vius ho fan. Si no ho fan és perquè la natura et de frena. Però a ningú li agrada que el frenin, vol dir que se mori més prest, no vol dir altra cosa. I llavors, el que ha fet l'humanitat és domesticar, entre cometre, aquesta natura. No ha fet res més, però no l'ha domesticada del tot, encara. I té aquestes zones tenebroses, de que... I pensem de que la relació de l'home amb la natura sempre ha estat, podríem dir, dolenta, com dues entitats que no se poden veure. Pensem com desapareixen els mamuts, ja? Com desapareix tota la fauna superior d'Europa, on han anat tots aquests grans mamífers d'Europa, sobretot els carnívors, però qualsevol altres han desaparegut per l'home, quan ha domesticat aquesta natura, i domesticen els llops. Són els únics encara, ha reduït molt, molt petit, però hi havia tigres, hi havia lleons, hi havia elefants, hi havia tot el que era, ja ha quedat reduït a les zones, precisament a les zones més remotes, és a dir, més oscures. Allà l'home ha tingut més problemes de nerir per el tema sanitari. Perquè és que no se colonitza l'interior d'Àfrica, perquè els europeus se morien de les malalties civils a dins, i se morien els europeus que hi van, i d'això se salvaven els elefants i zebres, i tot això se salvaven d'allà. I també les tribus indígenes, si pogués haver, ja s'havien adaptat, però poques, també amb una densitat de població poca, amb epidèmia recurrent, com encara hi ha, per exemple, en l'oceà de l'Ebola. També a l'interior de les selves amazòniques i tot això era perillosíssim, i ho segueix sent. Aquesta és la idea de que voldria dir això...
1: I allà és on volem anar.
0: Perquè és una zona remota i tenim aquest esperit, com tot ésser, aquella dita que diu la curiositat va matar el llat, el moix. I tot ésser viu és curiós i vol anar allà on no ha anat ningú, i allà hi ha perill.
1: Pere, t'agrada el tema de les pandèmies? Sí. Sí. Bé, ho hem de deixar aquí, però ja molt va bé, una vegada més, per posar un poc de context el que ha passat aquestes darreres setmanes. Gràcies, i també ens donem una recomanació molt bona, que és aquest Contagio, de David Quammen. Com deies, una obra mestra per entendre com funcionen aquestes pandèmies.
0: Molt bé.
1: Gràcies per un altre punyet amunt. Fins al següent. Fins al mes que ve.
0: Molt bé. Adéu.

0: Els divendres són les 11 i 8 minuts, que feia temps que no escoltàvem aquesta sintonia de minuts de ciència, però avui tornem a tenir aquí a Nicole. Bon dia, com estàs?
1: Bon dia.
0: T'enyoràvem?
1: Bueno, he estat a França, a veure la família, disfrutar de la vida
0: beníssim.
1: De París, de la família, i clar, quan estic allà, pues, estic molt allà, i hem estat un mes,
0: clar,
1: un mes fora.
0: Clar, s'ha d'aprofitar, que bé.
1: Però he tornat molt contenta a Pollença.
0: Eh? Quan estàs aquí també estàs feliç.
1: Sí.
0: Bé, Nicole, nosaltres avui havíem anunciat que faríem un programa per parlar de la primera Fira de la Ciència, però ja avui de matí hem anunciat que s'ha cancel·lat, ajornat, ara en parlarem de tot això. Avui dedicarem Minuts de Ciència en dues parts, una la millor més extensa, no Real Club Nàutic de Port de Pollença, i per això tenim aquí no seu vicepresident, Biel Sastre. Molt bon dia, benvingut.
2: Molt bon dia a tots.
0: Com estàs?
2: Molt bé, està molt bé, bona companyia, i no podem demanar res més. Gràcies.
0: Gràcies per venir. I bé, i lo darrer, si mos dona temps al programa, quatre qüestions més científiques, més de ciència, de vacunes i coses d'aquestes que m'escoltaràs.
1: Sí, i de virus, ara sembla que el virus el tenim al plat, quasi cada dia. Per tant, just fer incís amb quatre paràmetres científics, sí. I ja està.
0: Idò, conteu-mos, bé, podem recordar que en Biel Sastre va tenir la idea de crear aquesta aula d'ecologia marina, mos ho ha explicat aquí a la ràdio en diverses ocasions, i tot d'una va escoltar la ràdio a Nicola, ara mos ho contarà en Biel, i la va enganxar, i varen formar un bon tàndem, podríem dir que són dos ideòlegs de l'aula d'ecologia marina. Això, Biel, va tenir que veure amb un viatge que varen fer per Nova Zelanda.
2: Ui, sí, fa molt de temps. Sí, ja ho he explicat i ho tornaré a explicar ara, perquè crec que va ser el que va motivar que jo avui estigui dins del Club Nàutic i que d'avui he passat a formar part d'aquesta part ecològica en la Nicole, que tot el van tenir aquesta idea, que allà a Nova Zelanda tots units que nesquin allà estan obligats a fer un curs de barca i de vela perquè tothom sàpiga com funciona. I jo voldria que això passés a les Balears, i per aquí que estic promocionant que unins, principalment de Pollença, o Moll, o Sant Vicent, i però també de l'illa, el Club Nàutic està obert per rebre-los tant a vela com a rem. Tenim grans campions ja a Port de Pollença, o a dir, el Club Nàutic de Pollença, però el seu nivell de capacitat de poble és el millor d'Espanya, en diferència a tots els altres clubs. Estan molt orgullosos d'això, però demanam en aquest que encara no hagin passat per Port de Pollença o el Club Nàutic, se decideixin i venguin a formar part d'aquest nucli que ens donarà molta vida.
0: De fet, ara, diumenge, dia 24, hi haurà jornada de portes obertes durant tot el matí per tots junins i les famílies que vulguin conèixer les instal·lacions i provar les activitats nàutiques en un bon moment.
2: Correcte, bon moment aquest, exacte.
0: Bé, havíeu tramat la primera Fira de la Ciència,
2: sí.
0: Que fa estona que estàveu fent feina. La data prevista era divendres que ve, 22 de maig, però motius tècnics organitzatius s'ajorna, se cancela, però se farà més endavant, no?
1: Sí, bueno, s'ha fet molta feina, s'ha programat, evidentment, fa mesos que s'havia programat, se feia inicialment amb les escoles tant primària com secundària, i el tema general era el cicle de l'aigua, i dintre el cicle de l'aigua hi havia una part, per exemple, que era el tema de molins d'aigua, el tema de l'empresa Carpeix, Llacunats, per una empresa que té peixos, reprodueix peixos per la venda, i és un cicle tancat d'aigües i l'aigua se regenera, per tant no gasta aigua nova. Després hi ha tot el tema d'aigua potable de Pollença, d'on ve, de les desaladores, com se barreja, la potabilitat, bueno, tota la complexitat que representa. Després tenim la gola com a zona humida, realment, que és un regal, jo diria, per Porto Pollença, tenir això davant del nas, no? Cada dia sí. Podem veure com va, si hi ha ocellets, si el nivell d'aigua puja, baixa, mm-hmm. tot això. Si algú ha tirat escombros dintre l'aigua, que també és relativament freqüent, és a dir que també això, i després hi ha el mar, és a dir que el mar, tenim l'aula, realment tenia una, tot un treball sobre el mar a fet amb les escoles, i per cada d'aquests aspectes hi havia un tutor, els molins d'aigua Miquel Àngel Marc, per Carpeix i en Pep Cerda, per la Gola, la responsable de la Gola, etc., etc., MCR, Sebastià Samson, i realment jo estava molt agraïda amb tots els tutors perquè ho varen fer, immediatament varen dir que sí i varen fer amb interès, i ja tenien, havien preparat tot un paquet d'informació i tot per poder treballar amb les escoles. I les escoles, pues, no dic totes les escoles, però bona part de les escoles tenien grups que treballaven. I nosaltres aquí, bueno, la cosa avançava i hem tingut nosaltres com a aula un problema greu fa un poc més d'un mes, que l'ara, bueno, la persona...
2: La nostra biòloga, sí.
1: La nostra persona que està tot el dia allà, i que
0: la responsable
1: la seva feina, nosaltres direm, ajudem, donem idees, organitzem, però realment qui dedica les hores i l'entusiasme, perquè sí. És l'ara, i l'ara està malalta. I realment està... Inicialment pensàvem, bueno, tens una baixa d'una setmana, i diu, mira, ja està, sí. Podem resistir. Però s'ha allargat i encara no s'ha reincorporat. I jo he estat a fora, dic un mes, en Bernard, també, Bernard Moro, amb la recerca, he estat en marxa tres articles molt importants que ha d'acabar perquè té un límit de presentació i a més ha de fer sortides per mostres, ha de fer mostrets regularment, Cuny i Biel també tenen. Ja, ens hem trobat que de
0: clar,
1: cop i volta ningú s'hi podia implicar realment, perquè clar, les últimes setmanes és el moment que hi ha més organització a assegurar, s'ha de dir que amb el restaurant du club ja s'havia acordat un menú per nins a 12 euros perquè el matí hi havia les presentacions, justament la ràdio vosaltres havíeu de venir, cada grup de treball amb els nens pengen, havien de penjar els seus resultats, els seus estudis, i explicar-lo així, com un congrés, en 20 minuts, 25 minuts que descú, fèiem preguntes, explicaven, i tot això filmat, la ràdio en directe, molt bé, i la tarda, per això estava organitzat perquè poguessin quedar a dinar a un preu molt raonable, de 12 euros, però la tarda hi havia jocs, sempre centrat sobre el cicle de l'aigua, i una conferència d'EMSER, tot això obert a tothom, evidentment, d'EMSER per explicar en detall la xarxa d'aigua de Pollença, d'aigua potable, i després un misser, i no me'n recordo, sento el seu nom, un pagès de sa pobla, varen fer un
0: Pep
1: vídeo
0: Pep Siré,
1: se projectava un vídeo sobre els torrents des de sa poble, que tot arriba al mar evidentment, i ja se va projectar a Numoy fa uns mesos, i realment és esplèndid, és esplèndid.
0: Sí, els vàrem entrevistar.
1: Sí, és esplèndid, i per tant, ja, bueno, ens agradaria que tornessin a projectar el club, i així estava previst, no? Pues tot això queda suspès. No dic cancel·lat per aquesta data, però evidentment...
0: Ho farà una altra ocasió.
1: Ho reprendrem després de l'estiu. I nosaltres ens reunirem, mirarem, evidentment sabem el que ha fallat, som nosaltres que hem fallat, és dir que... I per tant... ens replantejarem, n'estem més gent, jo crec que és això, perquè a part d'aquesta activitat hi ha tots els tallers que es fan, i aquí sí que s'ha de dir que amb l'aula cada any tenim més de 2.000 alumnes, és a dir que realment se fa un treball de conscienciació i treball de coneixement del mar, i col·laborem amb projectes de recerca. Ara comencem una col·laboració també amb Tursiops, que és una organització que vigila cet assis i és dir que tenim una dinàmica d'avançar, però
2: sí.
1: El nombre de gent implicada
2: ens ha fallat.
1: Bueno, no és suficient, no, diria. Sí. És dir que si hi ha gent que vol venir a ajudar, nosaltres, encantadíssim.
2: Benvinguts.
0: Sí. No vinga, no
2: ja que hem dit això de Torrents, m'agradaria recordar, ja que tenc aquesta ocasió de fer-ho, que principalment en els fumadors, que ja encara els veus cada dia per al carrer, que tiren les colilles en el carrer. Aquestes colilles, heu de recordar, que s'arriben a la mà, i contaminant la mà amb aquestes colilles.
1: Que tarden molt de temps a desfer-se.
2: No té 30, 40 anys, no sé. No. Vull dir, recordar que això no ho tireu, no ho tireu no carrers, per favor.
1: Sí, 70% de, sí. de la pol·lució que troben al mar ve de la terra.
2: Sí.
1: I bona part ve dels humans.
2: Sí.
1: Que tot està dit amb això, per això sí. Parlàvem del cicle de l'aigua, i acabem al mar. I clar, ja veiem les platges d'humor que realment s'han degradat, tot, és a dir que veiem una pressió humana que va degradant el que estimem més i el que disfrutem més. És curiós, és que anem contra els nostres interessos amb aquestes actuacions. Tirar residus de construcció a la gola, és que jo... El que costa dur-lo bé, és eliminar-los bé. Tot està organitzat per l'eliminació de residus. És a dir que per això també l'aula intenta educar, perquè si els nens estan educats, frenaran els pares.
2: Exacte.
1: A tirar una colilla.
2: Sí, a tirar una colilla.
1: O els plàstics, famosos plàstics, no?
2: Sí.
0: Tota aquesta festassa que havíeu de fer divendres que ve, se farà ja, imaginant, serà el curs que ve.
1: Sí, sí, ah, sí,
0: ja,
1: sí,
0: ja,
1: el curs està acabant.
0: Amb els centres.
1: Sí. Sí.
0: Quina edat, quins cursos són el que havien de venir? O que,
1: bueno, no, els hi havia tant de primària com de secundària.
0: També.
1: És dir que qui ha fet un... perquè ha agafat dos grups a la vegada, Núria Valliori amb en Pep Cerdà sobre la Carpeix, han fet una feina, perquè ja té amb 40 nens, és a dir, que no és un grup, són dos a la vegada, i me sap molt de greu, perquè els nens estaven realment entusiasmats, també Núria i Pep, i bueno, hem cancel·lat.
0: Bé, tot això s'ajorna,
1: ja
0: direm quina és la nova data,
1: sí,
0: ja ens tornarem a parlar.
1: Revisem com... perquè sí. Clar, si una persona... clau per a una actuació, per un programa ambiciós, no es troba bé durant setmanes, pues, clar, hem de trobar solucions perquè no es perdi tot.
0: I doncs ja anunciarem aquesta
1: data. Sí, estem desolats.
0: Data, d'invasiveix encara l'anunci que aquesta primera festa de la ciència prevista per divendres que ve, per tots aquests motius, s'ajorna per més endavant i bé, ja ho anunciarem.
1: Sí.
0: Perquè això estava obert també a tot el públic en general.
1: Totalment.
0: Ja vos ho recordarem.
1: També hi havia un menú més barat per adults.
0: Sí. També.
2: Sí, estava tot previst.
1: Sí, i l'aparcament gratis, és a dir, realment el club feia un gest d'interès, entens, de facilitar tot perquè la gent miri aquesta ciència que es pot fer i disfruti també del club nàutic.
2: Correcte.
0: Idò, sí que podreu anar al club nàutic igualment aquest cap de setmana, perquè hi ha una regata, que nosaltres també l'hem estat anunciant aquests dies, és Wing Foil Weekend, una cita per als aficionats dels esports nàutics de Wing Foil, on hi ha regatistes d'aquí, però també s'espera gent de fora, Biel, demà i diumenge.
2: Exacte.
0: És igual si plou, com que tamateix
2: sí,
0: se banya,
2: sí,
0: el que necessiten és vent.
2: Se farà de totes maneres. Dic que aquest Wing Foil, que jo el trobo fantàstic, però que ho trobo molt difícil, però que hi ha gent molt bona aquí a Pollença i que ja que ho deixen de títols europeus i mundials, i que això ens ha fet, i ens hem donat compte ara, que ja el que és l'embarcació petita ha passat a segon terme i els jovenets ja ara ja volen començar amb Wing Foil, cosa que no fa un parell d'anys no m'havien passat mai pel cap. De fet, aprofit que la gent de, ja sempre dic Pollença, però a mi quan dic Pollença
0: tot el municipi,
2: tot el municipi, Mallorca en general. Ha baixat precisament aquest interès per el que és la, la boda normal i passar ja en un infoil. Però en fi, jo crec que han de passar tots l'optimisme, començant per l'optimisme, com veieu petits que hi van, i jo m'encanta veure'ls. Després ja passen per les ja més grosses i tal, convidar que la gent no tingui por, que arribi en el Club Nàutic i que s'apunti en aquestes jornades que feien d'esportives, que crec que són molt bones per la societat i per ells mateixos. Ells mateixos, després, als teus estudis s'ha demostrat que si tu fas un deport que te demani i tal, pues te millores com a estudiant també. I convidaros a tots, el poble, pues, que no tingui por i que vinguin a veure'ns.
0: I de a conèixer els esports que hi haurà aquesta jornada de portes Exacte. Obertes, gratuïta, podreu provar, veure les instal·lacions i tot el que fan allà. Per cert, el restaurant nou, que ara no me'n record què se diu, el que era el Xiringuito d'un Temps.
2: El Xiringuito d'un Temps, allà tenim... Bona pregunta.
0: És que ara no, ara no va bé,
2: sí,
0: perquè ja està obert.
2: Ja està obert, sí, vam obrir. I ara, a partir d'aquesta setmana... aquesta primera setmana de juny ja començarem a Tardeos, els famosos Tardeos, que l'any passat van tenir molt d'èxit i que enguany tornarem a començar a fer-los a partir de Mabresca damunt les 6 d'aquest vespre fins a les 10 o 11 de vespre. Hi haurà aquest Tardeos allà en el Club Nàutic de vora
0: a la terrassa, que té una vista espectacular.
3: Sí, sí, és espectacular, allà, i, la terrassa, és la millor d'humor, ja.
2: I que tant aquest dia ja aprofito també aquí.
3: I té ascensor,
2: eh? I té ascensor, exacte. I per minors vàlids, sí, que pot venir tothom. I després gaudir de les vistes i de les exposicions que hi ha allà. També, ja que som en una part de restauració, recordar que un club està obert a nivell de bodes, casòries, tot el que vulgueu. Principalment a la gent pollencina i a la gent de Mallorca, que ja han fet moltes de bodes, que ara la gent se torna a casar, això és una alegria. estan benvinguts.
0: I de no tenir por d'entrar en el Club Nàutic, dir, no són soci, és una cosa... No, està obert a tothom.
2: Està obert a un poble.
3: Jo no soc sòcia,
2: Sí.
3: I me tracten bé, bueno, molt bé. Sí.
0: Tu t'hauran d'haver soci honorífica.
2: Exacte, això haurem de fer un estudi, haurem de recordar que tots els deportistes que a nivell nacional i a nivell europeu tinguin bon càrrec, com el teu fill, que ja n'ha passat, entren de socis no honorífics, o socis efectius del Club Nàutic.
3: Que avui, gratis.
2: Gratis, que avui ja val 30.000 euros entrar socis en el Club Nàutic, que és una borrada, però en fi, com que resulta que ja són de 20.800 socis, i a nivell de pàrquings i tal, ja... Un mateix els socis protesten i ja és caríssim. Però si ho mires a nivell efectiu i d'oferta, no és tan cap. Per què? Perquè si tu després ets soci i has d'alquilar una marre, doncs tens un 40% de descompte. Vull dir que aquests 30.000 euros en 3, 4, 5 anys els has compensat a la marre. Si no has de marxar a marre... és quasi un doble estirat, perquè ja dèiem, estem oberts a tot el poble, amb amarre
0: si
2: o sense amarre.
0: Però si t'agrada la mà...
2: Pues si t'agrada la mà i necessites un amarre, pues vos recomano...
0: Si necessites perquè pots, hi ha aquestes llistes d'esperes eternes, en el Club Nàutic, bé, potser...
2: També,
0: no,
2: també en tenim.
0: Però,
2: sí.
0: Però us socis tenen aquesta referència.
2: Exacte, tenen aquest dret.
3: Però està molt bé, això dels joves que fan competicions... i quan arriben a un nivell nacional o internacional de resultats, siguin socis gratis,
2: sí.
3: Clar, és un reconeixement d'un interès.
0: Sí. Sense pagar aquesta quota inicial, sí, després paguen l'anual, però és una oportunitat molt bona.
3: Sí, sí.
0: Sobretot que se fomenti, no?, que se'ls valori aquesta part dels joves i l'esport.
3: I després aquests joves, jo tiraré del meu costat de l'universitat,
2: sí.
3: També tenen places...
1: més fàcil, reservades a la universitat, però amb el que vulguin estudiar, exacte, no sí. forçosament relacionat amb l'esport.
0: Tenen sinó... un 5% moltes sí, universitats sí. reservats a esportistes
1: sí, sí.
0: d'alt nivell.
1: Sí, sí, jo tenia medicina, tenia gent que bueno, havia de fer competicions, el d'alt nivell, i havien entrat a través de places reservades.
0: I se valora que si tens una regata sí. i li dones les opcions sí, sí. de poder seguir fent exacte. Esport sí, encara sí. que estudis.
1: I sense la sí. selectivitat de medicina, per favor, per exemple, etcètera, etcètera. A dir que han de fer esport els
2: tenim,
1: joves.
2: Tenim, correcte, tenim una pàgina web con Nati Portapollensa i si cercau Varadero, que és un nom que cercàvem fa un moment.
0: Ai, sí, ara mos hem hagut un bar de...
2: Veureu els horaris que té i quan farem els tardeos a la zona dedicada a Varadero.
0: A les xarxes socials les xarxes, també se va actualitzant.
2: Ho trobareu, ho tenim tot el dia.
0: La informació.
2: Més o manco.
0: La web d'Oglut Nàutic, nosaltres l'empleem també cada matí per donar la informació meteorològica d'un moll, per exemple. Sí. Ara que no tenim en Juanito, en Joan...
2: Hem perdut una bona estaca, però en fi, dona-li l'enhorabona a en Joan, perquè hasta jo m'encantava sentir l'ou de matins a les seus a les seues dites que mostré i tal, i mos fa falta, Joan, menys si pot tornar.
0: Vinga, que ara que... tenim més temps.
2: Ànimo,
0: no
2: ànimo.
1: Que vingui a l'aula, ajudar-nos.
2: Exacte.
0: Te cerquem de per tot, eh? Molt bé, i li enviem una forta abraçada. Biel, notícies que aquesta setmana el Club Nàutics han estat d'actualitat. El Club Nàutics de les Balears han valorat, ara tu mos donaràs la visió d'aquí d'un moll, molt positivament, la nova llei de ports, recordant que permet ampliar fins a 50 anys la durada de les concessions administratives de Club Nàutics i les marines, que és com ho valorau des de Port de Pollença.
2: Sí, sí, ja mos hem informat, nosaltres mos ajuntarem en aquesta oferta. Realment nosaltres també es podrem créixer uns 14-15 anys més, però això ja m'on anem a 50 anys de concessió. Evidentment haurem de fer més inversions. Com a inversions pendents mos queda fer l'aula que serà de vela i de l'aula marina,
1: sí,
2: que estarà situada davant de la gasolinera, al costat d'allà on ja està ara l'escola de vela, allà se farà aquest edifici.
0: Per la cantina.
2: Sí, aquest edifici tenim previst fer-ho per l'any que ve, l'any, o sigui, seria l'any 27-28, i que marcaria després el que és l'aula marina i la vela. Perquè el ram el tenim a dins un port, diguéssim, antic. Quins altres projectes? Pues, estan valorant el que és la part exterior del braç llarg del club, fer un quita i pont, principalment per l'estiu, per poder posar allà, pues, jo què sé, 30-40 barcos més, perquè ara volen limitar les ports, volen limitar els fondejos, a dir, la bahia. Entonces, si en aquest moment de fer aquesta limitació, estaria bé que el Club Nàutic també optàs en fer aquest braç de el muntatge i desmuntatge, tot arran, o sigui, allà on comença, diguéssim, allà on hi ha la grua, fins a la farola, bueno, uns 100 metres antes de la farola, fer una passadela de fusta i allà posar uns braços, com aquests braços que tenen a Ciutadella, que a l'hivern se poden llevar i a l'estiu se tornarien a posar. Cabria per tots aquests barcos que no que quedaran tirats, diguéssim, per allà més, podrien estar a un puesto que se podrien d'aquesta manera estar més controlat, i quedaria molt bé sense produir cap mal a dins el que és l'inversió que ja està feta. Això se faria aquesta idea, és possible que facem aquesta idea si tothom hi ve a bé. Després teníem l'aula, que també, perquè clar, per fer aquesta concessió mos demanaran més inversió. El que hem fet ara també ha estat perquè fa més anys de poder tenir un moll en el nostre, realment ho feim nosaltres, d'aquí a 50 anys passarà a ser de l'Estat. Però, en fi, això ho fan els socis, estan ben contents, i nosaltres ens quedaria fer totes aquestes inversions allà de dins. Hem fet també ara, hem fet una sembra de plaques solars, que ara que més us mirarem, però crec que ahorrarem entre un 40 i un 50% d'energia, que això també té molt a comptar, i tenim preparat per el que és aquest nou edifici, també posar-hi plaques solars, si ens fa falta, perquè pareix que hi ha un cupo màxim que podem fer.
3: De potència. Vull
2: dir, però que ja és important, que el que tenim fet, a fecha d'avui, ja ens farà segur ahorrar un 40% d'energia.
3: I així quedarà...
2: Vull dir, anant mirant...
3: Quedarà el tema de l'aigua.
2: Que ens quedarà...
3: Sí, perquè, clar, se renten els vaixells amb aigua potable.
2: Correcte.
3: Per tant, hi ha ports que ja... Hi ha clubs que ja tenen aigua reciclada, per rentar els vaixells, i aigua potable per dir que això també...
2: Mentre es puguem, vull dir que encara el poble no té mancança d'aigua, i de fet ja el poble paga l'aigua que... Sí. No, tenim aigua a tothom.
3: Desaladora.
2: I desaladora, bueno, però la pagant.
3: Sí.
2: Que si és necessari, doncs el club haurà de fer un estudi per fer el seu propi. Però de moment... no mos han demanat, a llevat d'aquest dia de sequesa, però enguany ha plogut molt, vull dir, enguany no tindrem cap problema.
3: Enguany és un any bo,
2: Exacte.
3: Tota la vegetació, tothom està content.
0: I de bé, Biel, no sé si hi ha qualque cosa més, aprofitant que te tenim aquí, en referència a No Club.
2: No, en principi això, que vos esperam en el club, i moltes gràcies per convidar-me.
3: No hi ha una nova carta al club.
2: Mana?
3: No hi ha una nova carta.
2: Ah, sí.
3: Una nova carta al restaurant.
2: Nova direcció, nova carta, vull dir que crec que estan fent feina perquè tot millori més.
3: Això estarà a la web, no?
2: Ja també la posarem a la web i vos esperam cada dia. Moltes gràcies per tot.
0: Gràcies a tu, com sempre.
2: I jo ara deixaré a Nicole tota sola, perquè
3: té
2: un tema que jo no vaig de virus i no vull saber res.
0: Sí, ara
2: gràcies.
0: Fem una aturadeta amb Maria.
2: Bon dia.
0: Si mos posa...
2: Maria,
0: no mos senten.
2: No sé,
0: si mos posen un paquet de... Fem una aturadeta amb un paquet de musiqueta més res breu, perquè acomiadam en Biel i mos queda encara una estoneta per parlar de virus, de vacunes i històries de ciència. Vinga.

0: Vinga, reprenem Minuts de Ciència i la seva sintonia, que ja vos és ment familiar, 11 i 37 minuts. S'han dedicat la primera part del programa en el Real Club Nàutic de Port de Pollença. Ara, fins ara han tingut el seu vicepresident, Biel Sastre, però especialment hem de recordar, era el tema pel qual en Biel venia, era per parlar de la primera Fira de la Ciència, que bé, han començat el programa recordant que no se farà divendres que ve com estava previst, però se farà. Més endavant, però
1: sí,
0: se farà.
1: El curs que ve, el curs que ve. I se farà molt bé, a més.
0: Encara millor.
1: Sí.
0: Encara
1: hem après dels nostres fallos i tot serà millor.
0: Segur. Bé, Nicole, hem dit que dedicaríem la segona part del programa a parlar de vacunes i de virus. Començant per les vacunes.
1: Sí. Bueno, jo serà un moment perquè és, la situació és molt simple. Parlem del PAC que tenim al costat.
0: Aquí davant, sí.
1: I que tenen una vacuna oberta a tothom. Va per edat, hi ha unes edats que tenen prioritat, i és la vacuna de l'herpes zòster. Pues l'herpes zòster va per evitar tots els efectes del virus de l'herpes, que se manifesta amb unes plaques d'irritació que tenim

0: Es de 60.
1: Bueno, ja com comencem a sentir que som vells, que comencem a ser vells. Bueno, l'herpes zòster, el virus de l'herpes, és el de la varicela. I és un virus, quasi moltíssima gent ha tingut varicela, i el virus, de fet, el portem nosaltres molt sovint. Molta gent el té, però no es manifesta. I quan se manifesta, això té unes plaques d'inflamació a la pell, amb granets, i la ment és superdolorosa. Per tant...
0: I un pic que el tenim, Nicole, amb
1: bueno,
0: un tractament?
1: Si se dorm, ja està. I a la vacuna, per tant, el bloqueges.
0: El prevenim.
1: El tenim, i se bloqueja. Per tant, aquesta vacuna d'herpes zòster, com fa temps, la primera s'ha fet l'any 2006, fa 20 anys, per tant, a nivell, és la mateixa a nivell mundial que es dona, per tant, ja podem tenir tot un grup de persones vacunades i una no vacunades, i després aquesta primera versió de vacuna s'ha millorat, i la que es dona al PAC és la versió millorada, molt millor, molt efectiva, una sola dosi i basta.
0: Amb una dosi basta.
1: Basta per tota la vida. I per tant tenim resultats a nivell mundial de tot un grup vacunat i l'altre grup equivalent d'edat, de condicions de vida, bé, tota la similitud necessària s'aplica, que no s'ha vacunat. Pues, hi ha uns que han dit, bueno, no tenen més reacció del virus de l'herpes zòster, però tota aquesta gent gran ha baixat molt la demència. A nivell estatístic...
0: Està comprovat en la demència.
1: En la demència. I clar, el que s'ha vist... Primer s'ha començat a veure a Austràlia, després el Canadà ha fet números a Gales i se confirmava que la gent gran vacunada tenia menys casos, menys manifestacions de demència. Mm. Bueno, i ara com... Ara arribo jo per explicar.
0: Mem. Ara te duran aigua, Nicole.
1: Sí.
0: Ara ja en Jaume ha anat a cercar aigua, coses d'ho directe, com dèiem, i l'atac de...
1: Ara tenim l'últim estudi publicat l'any 2025, i un altre s'ha repetit confirmant tot l'any 2026.
0: Crec que sap què passa, que ha coincidit que la màquina d'aigua estava buida.
1: Ai.
0: És que la llei de Murphy, Nicole.
1: Bueno, no? Un gin tònic...
0: Vols que aturem un segonet?
1: Sí.
0: Vinga, respira, que tens els ulls que te ploren, no?
1: Vaig a lavar.
0: Vinga, un segonet.
1: Vaig al lavabo a cercar aigua i ja està.

0: Llosca en terra, 10 anys a la mà, li farà guerra.
1: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa. Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.
2: A Iberret estem amb els que ho donen tot, amb els que ajuden els altres i lluiten per un escut que és de tots, amb els que s'ofereixen cada derrota i celebren cada victòria. Però sobretot, estem amb els que ens fan sentir part d'una cosa tan gran. Iberret, la fibra òptica i mòbil oficial de la selecció balear.
3: Vinga, reprenem. Gràcies, Sant Jaume, que t'ha duit. Te volia fer una infusió i tot, però...
4: No, però no.
3: Basta l'aigua. Ja, va bé. Nicole, mos estaves dient que aquesta vacuna de l'herpes zòster, se diu?
4: Herpes zòster.
3: Herpes zòster. Sí, sí. Està comprovat científicament, ara mos contaves dades, de que redueix...
4: 50%. El perill de demència. I la gent que ja té demència en marxa se frena el procés.
3: Que, més enllà del benefici de l'herpes, té aquest altre.
4: Sí, és que davant d'això l'herpes és igual que sí. Perquè, ja m'hi diràs, estem tots inquiets a partir d'una certa edat.
3: I per tant, no s'ha estudiat o no se promociona directament... per vacunar, bueno, allò de dir de l'herpes a la gent que té demència, aquesta...
4: Bueno, hi ha la Ràdio Pollença.
3: Vinga.
4: Ràdio Pollença.
3: La Ràdio Pollença al món.
4: No, s'ha de dir que també l'he dit a Alejandra,

0: Il m'a dit que bueno, tenia reunió amb la consellera de salut i ja tractaran el tema, hein? Perquè clar, tenen un nombre de vacunes comprades basades en el tema de vacunar contra l'herpes. Si ara diuen, bé, pot ser interessant ampliar-lo a una aplicació que toca tota la gent gran, de cop ve un grup de persones molt més gran, hein? Per tant, això s'ha d'organitzar, però estan informats, estan informats. Per tant, tornem a la situació. L'any 2025, i confirmat l'any 2026, a Nature, una de les revistes de més prestigi i fiabilitat del món, publica que en els casos que han mirat de vacunats, han censat 605.800 vacunats d'una certa edat, sempre parlem de gent per sobre de 60 anys, i comparat amb un grup control que no s'han vacunat, de 263.200 no vacunats, i aquí, sempre que fem estudis sobre l'efecte d'una vacuna, s'ha d'agrair la gent que és antivacuna, perquè, clar, serveix de grup control, pitjor per ells si no tenen els beneficis de la vacuna, però permeten fer ciència, perquè per veure els efectes d'una vacuna, com d'un medicament, has de tenir un grup control de gent que no ha pres el medicament o que no s'ha vacunat. Per tant, jo, òbviament, estic a favor de les vacunes, però, bueno, ni estem no vacunats. Però, per tant, tornem a l'estudi aquest publicat, 605.800 vacunats, contra l'herpes zòster, la vacuna que és qui se posa al PAC de forma gratuïta, i és una sola injecció per tota la vida, no s'ha de repetir cada any. Pues aquest ha mostrat una reducció de 51% de risc de demència. I l'efecte, estarem contentes tots nosaltres les dones, l'efecte és encara més fort amb dones.
1: Ah, sí?
0: Sí, més important amb dones. I clar, això... és bastant increïble. Tothom realment, bueno, s'ha comentat molt sobre les xarxes científiques, perquè realment és un resultat inesperat. S'està gastant mils de milions en recerca per la demència, per Alzheimer i altres demències. Els resultats són molt pobres fins ara, ja que realment no tenim tractament efectiu ni prevenció, que clar, tractar la demència és una cosa, però el que volem és no tenir la demència. Pues aquí ja està. Pura casualitat.
1: I ara te faré una pregunta que potser hi ha gent com els antivacunes que tu deies, que diu, i quins són els efectes secundaris d'aquesta vacuna? N'hi ha?
0: Bueno, te fa mal dos dies la punxada al braç. Això és que... No, hem de ser seriosos amb el tema vacunes. És dir que... i fins i tot si te donen un constipat que no te'l dona, l'odor de demència és tan terrible... I tothom està d'acord que tenir una persona amb demència, la demència no mata, és el problema, la malaltia neurodegenerativa que avança cada any de forma insidiosa, i quan realment té efecte ja és irreversible i la gent va davallant, però a poc és conscient que té demència, tot el mal mental i quotidià, la família super afectada, és un cost per cuidar les persones, i bueno, al final no reconeixen ningú, no poden menjar, bueno, ho sabem, és un drama, és un drama humà terrible.
1: Tenim aquí un dels millors centres d'Espanya, a Fama, i la gran feina que fan, i n'hem parlat moltíssim amb ells.
0: Per tant, és un tema realment tan essencial a la nostra vida, perquè clar, la gent que devia vivir més temps, però clar, si vivim per tenir demència, bueno,
1: no olvida.
0: No. I aquí tenim reducció de 51% de risc de demència i una reducció més gran encara amb dones. Ara, evidentment, els científics volen veure, entendre què passa. Perquè, clar, tens una vacuna que poses contra un virus, l'herpes, i diu, mira, actua a nivell cerebral contra la demència. S'ha de dir que en un quadre de demència... evidentment, tenim una pèrdua de neurones causat en gran part per unes proteïnes Unes proteïnes que han precipitat, són sòlides, i com sòlides fan com, un, bueno, com una pedra, és a dir, com una cosa que no deixa el cervell treballar de forma correcta. I amb això tens tot el sistema immunitari, que són cèl·lules especialitzades que només se troben al cervell, que intenten menjar-se aquestes pedres, eliminar-les, i eliminar-les. Però com són sòlides, no l'arriben a eliminar, i amb això tens una inflamació crònica. Aquest sistema immune, que es diu, les cèl·lules se diuen de microglia, intenten desfer-se del cos anormal que tenen allà, però no el poden fer, i amb això tens inflamació crònica. La inflamació, clar, aquestes cèl·lules tenen una capacitat d'alliberar productes químics pensats per totes les situacions d'inflamació o d'agent estrany. Un agent estrany pot ser un virus, una bactèria, per tant, aquestes cèl·lules produeixen productes per matar el virus, per matar bacteris i tot això. Bueno, tenim la proteïna, que és una pedra, se diu l'amiloide, però no entrem en detalls, i amb aquesta reacció del sistema immunitari, alliberant aquests productes tòxics per matar possibles agents anormals, que són una proteïna precipitada, pues maten neurones. És aquesta història, maten neurones. Estructures de proteïnes anormals i se maten les neurones. Si les neurones no treballen, pues degenera, etc. I clar, si mates una neurona que connecta amb una altra, pues, l'altre no rep la senyal de la primera, i si no té senyal, pues, degenera, se mata. I això amb cascada.
1: Successivament.
0: Vale. Per tant, per entendre el que fa aquesta famosa vacuna, que ha sigut una sorpresa mundial i una alegria de molta gent, pues, hi ha dues possibilitats. O controlant el virus zoster, controlant el virus de l'herpès, reduïm l'inflamació, perquè el virus a nivell cerebral, evidentment, provoca l'inflamació i tenim el sistema immune activat per eliminar-lo. I fa el que pot, i si no l'elimina, pues, tenim una inflamació crònica. Amb tots els productes químics hem dit que van matant neurones, i les neurones que ja no funcionen, pues, provoquen que les següents amb les que contactaven, pues, degeneren. Bueno, per tant, si el virus no actua perquè la persona està vacunada, pues el cervell està protegit i ja està. L'altra teoria, que és més provocativa, diuen, i que és molt possible que sigui certa, és que no té res a veure amb eliminar o bloquejar el virus de l'herpès. Sinó, dintre la fórmula de la vacuna, hi ha una sèrie de productes afegits perquè la vacuna sigui més efectiva, més potent. I és un adjuvant, que es diu AS0. No, és l'agent 007.
1: AS0.
0: AS0, és un adjuvant. I aquest adjuvant serveix a fórmula per estimular el sistema immunitari i així que la vacuna sigui més efectiva. Pues, les investigacions més recents que jo he revisat encara ahir la tarda i ahir la nit, perquè davant del desastre de l'anul·lació de la Fira de Ciència he dit vull explicar una cosa com a mínim, pues, els investigadors pensen que realment el que fa aquest adjuvant AS01 és activar el sistema immunitari, hem dit la microglia que fa aquesta cosa, i li permet eliminar les proteïnes tòxiques. Aquestes proteïnes que en situació normal que tenim, jo ja tinc aquestes proteïnes tots els vells, amb l'edat tenim una disfunció de tots els teixits, tenim la pell amb taques, perdem visió, el cor també falla, pues el cervell té proteïnes aquestes que precipiten, perquè estan mal fetes. Pues, aquest adjuvant sembla que té la capacitat, el AS01 té la capacitat de donar tanta força, tanta capacitat de reacció al sistema immunitari que pot eliminar les proteïnes anormals. I com les proteïnes anormales són les que causen la mort de les neurones, que després desencadenen la mort de les altres per no actuar, doncs pues, ja està.
1: Per tant, suposo que a mi d'investigar ara anirà cap aquí per crear...
0: Hombre, els laboratoris de recerca estan que bullen d'activitat.
1: Això anava a dir, és que és un gran descobriment, no?
0: Sí, supergran. Un argument a favor d'aquesta possibilitat que ja estan investigant i provant i amb models animals i bueno, tot el que es pot fer s'està fent en més encara cuites perquè el que tregui la vacuna AS01 i la patenta ja t'imagines a nivell mundial el resultat, no? L'altre argument a favor d'aquesta possibilitat és que una altra vacuna, una vacuna per els problemes respiratoris, és la RSV, és igual, pues, està preparat amb el mateix adjuvant AS01. I han començat a mirar la gent vacunada amb aquesta vacuna contra problemes respiratoris que conté l'adjuvant AS01 igual i han vist que ja tenim 30% de reducció de demència amb la gent vacunada.
1: Són xifres...
0: Reforça la hipòtesi. No està demostrada perquè hem de demostrar el mecanisme concret molecular i assegurar que és això, però clar, la gent ja comença a pensar que l'efecte de protecció contra la demència, més de la meitat, i més per les dones, no seria tant a través de bloquejar el virus, sinó a través d'aquest adjuvant, més que no val res.
1: I d'aquest adjuvant, com tu deies, els laboratoris bullen,
0: a
1: veure qui serà el primer...
0: Si tinc dos minuts, vull parlar del virus, evidentment, antivirus. Perquè aquests dies, tots els noticiaris, tota la premsa, totes les xarxes, etc., i tots els polítics, els científics, tothom ha fet declaracions. I realment jo hi ha moments que estava indignada, perquè la situació és simple. El virus antivirus, ja sabem que n'hi ha diferents tipus, és tota una família bastant gran. El virus... de les Andes, el virus Andes és el que estava en el barco famós i hem sentit cada disbarat. Clar, dir que un president de govern és el causant d'una malaltia, d'una epidèmia que es desencadenarà a Espanya perquè ell provocarà l'epidèmia per interessos polítics, bueno, és que jo... I que a la xarxa s'hagi de repetir i dir més coses absurdes i indignants. Jo, com a científica, me sentia molt maltractada. Bueno. Per tant, aquest virus de les Andes, ja sabem, se transmet a través de roedors, ratolins, rates, etc. I a través de... Són silvestres, estan infectats i a través d'orina, esses i contactes, poden contagiar els humans, l'aire contaminat. Clar, la situació és que les dades científiques indiquen que l'any 2025, fins ara, bàsicament els casos de pacients s'han trobat a 8 països de Sud-amèrica, essencialment del Cono Sur. I en total, entre tots aquests països, que ja és endèmic perquè tenen les rates i ratolins que ho porten, a tots aquests països, en més d'un any, quasi un any i mig, perquè és tot 2025 i fins ara, han tingut 229 casos. I d'aquests 229 casos, 59 defuncions. Una taxa superior un poc al 25%. És a dir, que fem un problema mundial d'una cosa puntual. Hem de recordar que encara hi ha la lepra, hi ha el còlera, és a dir, que hi ha moltes malalties a nivell mundial. Si nosaltres amb el turisme anem on hi ha el virus que provoca malaltia, doncs tenim el risc de tenir-lo. Si, a més, ens tanquem dintre d'un vaixell petit, tots junts, hi ha el contagi. Doncs el que fan quan arriba el vaixell, arriba i tot el sistema sanitari europeu, l'espanyol, que funciona molt bé per tot aquest control, perquè del Covid tothom ha après i la gent està formada i sé els protocols que s'han d'aplicar, pues por favor, la gent no ha de quedar tancada dins d'un vaixell, perquè un vaixell, on circula un virus que pot ser mortal, el primer que hem de fer és que puguin sortir del vaixell. Clar, quan veia que no havien de sortir, no havien d'atracar, i ara no han atracat, han fondejat, i amb una barca portat al moll, i un autobús hipertanc... Bueno, s'ha fet molt bé tot el procés a Espanya. La gent, a França me diuen realment, l'heu fet de forma perfecta. Una organització, perquè hi havia, no sé si 19 països afectats, per tant, cada un havia de tornar al seu país. És tot, bueno, és tot una logística. Nosaltres no hem pogut organitzar la Festa de la Ciència i ells han fet perfectament aquest procés, no? Per tant, un poc de serietat, quan la gent diu disbarat, bueno, algú li ha de dir, mira la ciència, els científics, i el tema estarà centrat i tothom tranquil.
1: La veu de la ciència, Ràdio Pollença, na Nicole, fins d'aquí 15 dies. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a tothom i perdoni per la Festa de la Ciència que no podem
1: fer. Ja ho fareu.

0: trepitjar la butxaca i el dia a dia dels ciutadans de l'arxipèlag. L'objectiu és polsar l'opinió dels residents majors d'edat sobre temes d'actualitat i preocupació social.
1: Les dades es segmentaran per sexe, edat i zona geogràfica, creuant les respostes amb el poder adquisitiu i la situació laboral dels encastats. Aquesta eina estratègica compta amb una inversió d'1 milió d'euros provinents de l'impost de turisme sostenible amb opció de prorrogar-se fins a l'any 2028. Les enquestes es faran en 4 zones específiques: Palma, la Part Forana, Menorca i les Pitiuses.
0: Canviant de qüestió, enguany s'ha avançat 2 setmanes la restricció de la carretera que va fins a Formentor respecte a anys passats. Des d'avui fins dia de 8 d'octubre, el trànsit estarà limitat. De 10 del matí a 10 del vespre, qui vulgui anar a les cales i miradors de la zona, només podrà fer-ho en transport públic, bicicleta o a peu.
1: La línia del TIP que s'ha habilitat és la 334, que surt des del centre d'Alcúdia i des del port de Pollença. Hi ha 32 freqüències i 14 d'elles surten directament des del port per evitar que el bus ja vengui ple de l'aturada anterior. Es tracta d'una iniciativa de l'Ajuntament de Pollença per evitar accidents a la zona. Ho diu Joan Aina Campomà, primer tinent de Batla i delegada especial del port de Pollença.
2: L'avançament de les restriccions en maig és a petició del mateix Ajuntament, que ja fa 2 anys, no?, des d'aquesta legislatura, que nosaltres consideràvem que s'havien d'avançar perquè només de maig ja teníem molt de problemes. Produïa molt de col·lapse, no?, de trànsit, sobretot des de les platges de Formentor fins a Nucat de Formentor, que és allà on hi ha més perill.
0: Mentrestant, a Menorca, el servei de socorrisme des Mercadal s'endarrereix i no estarà operatiu fins, com a mínim, la setmana que ve. L'Ajuntament ho atribueix a la demora de costes en autoritzar l'activitat, la qual cosa, diu, ha endarrerit l'assignatura del contracte amb l'empresa concessionària.
1: Els treballadors, però, hi veuen una maniobra del consistori per estalviar diners, atès que ha entrat en vigor el nou conveni laboral del sector, que incrementa el salari dels socorristes del 25% aproximadament. Com a conseqüència, es va reduir un mes la vigència del contracte, retallant 15 dies a l'inici i 15 més al final de temporada. Onofre Mercadal és representant sindical de CGT.
3: Que fa una setmana hi va haver una persona de 76 anys que va quedar inconscient a la platja de Serenal i va tenir que ser atesa pels socorristes de l'hotel que era més pròxim a la platja. Sembla que aquestes notícies tampoc els afecten a l'Ajuntament de Mercadal, que decideix seguir posposant el servei de socorrisme a modo, diguéssim, d'intentar ahorrar un poc més encara.
0: I aquesta mitjanit tanca la campanya per les eleccions d'Andalusia de diumenge. Segons les darreres enquestes, el PP frega la majoria absoluta i el PSOE davalla en vots.
1: El president de la Junta i candidat a la reelecció del PP, Juanma Moreno, protagonitzarà el tancament de campanya a Sevilla, mentre que la candidata del PSOE, María Jesús Montero, ho farà en el Palau d'Exposicions i Congressos de Sevilla, on estarà acompanyada pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A la capital andalusa també pronunciarà el darrer míting Manuel Gavira de Vox. Ahir, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i l'expresident socialista, Rodríguez Zapatero, van ser a terres andaluses per donar suport als candidats.
0: Amb aquest apunt arribarem a les 12:04. Amb més notícies a la 1 en punt.
4: Més informació a ib3notícies.com.

Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: Som Jombilàs 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
1: A Iberret estem amb els que ho donen tot, amb els que ajuden els altres i lluiten per un escut que és de tots, amb els que s'ofreixen cada derrota i celebren cada victòria. Però sobretot, estem amb els que ens fan sentir part d'una cosa tan gran. Iberret, la fibra òptica i mòbil oficial de la selecció balear.
2: El Brisas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brisas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
3: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.

0: Són les 12 i 19 minuts. És el moment de fer un repàs, una ullada a l'actualitat municipal d'aquest dematí amb les notícies més destacades i d'avui de Pollença. Avui han entrat en vigor les restriccions d'accés a la península de Formentor, una mesura que enguany s'ha avançat 15 dies respecte a temporades anteriors. La limitació s'aplicarà fins dia 18 d'octubre, cada dia entre les 10 del matí i les 10 de la nit. L'objectiu, reduir els embossos i adaptar-se a l'augment de visitants durant el mes de maig.
1: La decisió es va acordar el passat desembre en reunió entre la Direcció General DGT i l'Ajuntament de Pollença, la Delegació de Govern i el Consell de Mallorca. El Consistori Pollencí va sol·licitar avançar l'inici de les restriccions per ajustar-nos millor a l'afluència real de vehicles i visitants. Les limitacions afecten dos trams. A la carretera de Formentor, el primer nivell de restricció s'estén des del port fins a la platja de Formentor. El segon tram va des de la platja fins al far de Formentor. Durant l'horari restringit, només hi podran circular vehicles autoritzats, transport públic, serveis d'emergència, bicicletes i vianants. Pel que fa a la platja de Formentor, vehicles particulars podran arribar fins al pàrquing sense autorització prèvia, sempre que hi hagi places disponibles, quan l'aparcament estigui complet, la barrera situada a la carretera des del port de Pollença quedarà tancada i només hi podran accedir vehicles autoritzats. En el tram entre la platja i el flat de Formentor i únicament podran circular vehicles autoritzats, com ara el bus llançadora del TIP. Les persones que necessitin una autorització especial l'han de sol·licitar amb almenys 3 dies hàbils d'antelació a través del correu electrònic formentor@dgt.es. Durant la temporada passada, la DGT va imposar unes 2.300 sancions a conductors que varen incomplir les restriccions, unes 1.000 més que l'any anterior. Les multes oscil·len entre els 100 i els 200 euros. Tota la informació actualitzada sobre les restriccions i les excepcions es pot consultar a formentor.consell de Mallorca.es.
0: Canviem ara de qüestió. L'IES Clara Hammer, l'Institut d'Humoll, denuncia la manca d'accés al transport públic per fer activitats educatives. Lamenten que una vegada més el centre s'hagi quedat sense poder utilitzar el transport públic per dur a terme una activitat educativa amb l'alumnat de quart d'ESO.
1: En aquesta ocasió, el TIP ha denegat la possibilitat d'obtenir un bitllet de grup per al desplaçament des del port fins a Pollença, una visita organitzada amb l'objectiu que els alumnes coneguin l'oferta educativa de batxillerat i formació professional de cara al proper curs acadèmic. Des del centre consideren molt greu que estudiants residents a Mallorca no puguin gaudir del transport públic amb finalitats educatives, fet que obliga els centres a contratar serveis privats per cobrir trajectes de només 8 quilòmetres, una situació especialment complicada en l'actual context, en què la saturació turística dificulta encara més trobar opcions de transport disponibles. Per aquest motiu, l'IES Clara Hammer reclama una revisió dels criteris del TIP per facilitar els desplaçaments escolars i garantir que els centres educatius puguin desenvolupar les seves activitats amb normalitat. És Mateu Vila, director del centre.
2: L'història és patètica, perquè sol·licitam, és a dir, nosaltres com a centre educatiu, fent referència i agafant com a objectius els ODS, que són els objectius de desenvolupament sostenible, que són prescriptius perquè els han de treballar des de totes les àrees curriculars, una d'elles és fer bon ús de tots els llocs públics, evidentment han de predicar i formar l'alumnat perquè sigui conscient de tots els béns públics que tenim, d'on surten, que són sostinguts amb el fons que no nosaltres com a ciutadans aportant, bé, bla, bla, bla. Predicem tot això perquè se'n faci un bon ús, perquè és necessari. Després mos ofereixen, a través del TIP que posen, que podem fer ús de tot això mitjançant una modalitat que seria un bitllet de grup, allà on el transport per grups escolars és gratuït. Evidentment, ara també és gratuït el transport públic, però tenim aquest petit avantatge als escolars. És una sortida planificada des de l'institut, des de direcció i orientació, perquè els alumnes de quart d'ESO coneguin l'oferta educativa de l'ISGM Cifra de Colònia, que és l'institut de referència allà on estem escrits perquè puguin anar a desenvolupar els ensenyaments postobligatoris, ja sigui batxillerats o cicles de formació professional. És una distància de 8 quilòmetres, nosaltres intentem fer aquestes sortides ja per final de curs i que molestin el mínim possible, perquè els alumnes de quart d'ESO estan immersos ara ja en el final de curs i, per tant, en tots els exàmens finals, proves finals, avaluacions finals. Ja fan freqüències que no siguin hores punta i mos ho denegen. Aleshores, mos quedam 40 alumnes sense poder conèixer les instal·lacions, l'oferta educativa, que deixaran en el proper curs aquests alumnes han de fer. No tenim altra possibilitat. 8 quilòmetres, la distància de Port de Pollença a Pollença, no se'ns permet fer. El més greu de tot és que si trobam transport privat, aquest té un cost de 350 euros mínim per aquest trajecte d'anada i tornada, la qual cosa suposa pràcticament 10 euros per alumne. Això és una vergonya. I, evidentment, una altra vegada més ens unim a altres centres, nosaltres ja fa temps que ho reivindicam, hem estat víctimes de, no sé si de turisme o de qualsevol altra cosa, però no tenim preferència davant res. I és una incongruència total. Per una banda, hem de fomentar que se faci un bon ús de tot el servei públic i, per altra banda, se'ns denella aquest servei públic per aquesta distància ridícula de 8 quilòmetres que ens és impossible poder fer d'altra manera.
0: Més qüestions. Avui és el darrer dia per inscriure's a la convocatòria de l'Ajuntament per constituir una borsa d'informadors turístics.
1: Sí, recordant que la convocatòria és per cobrir les places amb caràcter de personal laboral temporal. L'instància estarà disponible a la seu electrònica. Al web de l'Ajuntament podeu també consultar la publicació del BOIP a la informació detallada. Si especifiquen els requisits dels aspirants, la presentació de sol·licituds, els mèrits o com serà el procediment de selecció, entre d'altres.
0: EMSER i l'Ajuntament organitzen unes sessions per informar sobre un nou servei de gestió de residus la setmana que ve, unes xerrades que estan adreçades en primer lloc en els establiments d'un nucli de Pollença, és a dir, xerrades adreçades a hotels, restaurants, bars, cafeteries i comerços de Pollença.
1: Sí, serà dilluns i dimarts de la setmana que ve a la sala de plens de l'Ajuntament. Dilluns la sessió serà d'hora baixa, entre les 4 i les 5, i el dimarts la sessió serà de matí, d'entre les 11 i les 12. Durant aquestes trobades s'explicarà el nou funcionament del servei, els nous horaris de recollida, la incorporació de la fracció orgànica, els materials d'acompanyament disponibles, les pròximes visites personalitzades als establiments i, a més, els establiments amb una altra generació de residu orgànic podran sol·licitar el bujol de 120 litres per a aquesta fracció. També ho podran fer durant les visites personalitzades. L'aforament a les reunions és limitat, per això cal fer inscripció obligatòria a través del formulari que trobareu a la web d'EMSER. És el gerent d'EMSER qui mos ho explica, Sebastià Sansó.
3: Des d'EMSER convidam a les cafeteries, bars, restaurants i hotels del nucli de Pollença a venir a les reunions informatives que fem a la sala de plen de l'Ajuntament dilluns, dia 18, de 4 a 5 i dimarts, dia 19, d'11 a 12, per explicar-vos el nou sistema de recollida de matèria orgànica. Per això, vos demanam que mireu el nostre web o les nostres xarxes socials i vos hi apunteu.
0: Més qüestions. Arrels Marines organitzen avui la Jornada d'Accessibilitat Universal de Pollença i enguany és a benefici de Prodis.
1: Sí, serà a partir de les 6, es podran recollir dorsals davant Prodis, el preu és de 5 euros. A les 7 començarà amb una caminada popular de 2,5 km des d'allà mateix. La Jornada d'Accessibilitat Universal d'aquest divendres acabarà amb una hamburguesada popular que es farà a Cales Monares a partir de les 8. Podeu reservar tiquets a Prodis o el telèfon 971 53 43 63. Enguany reivindiquen que les persones amb discapacitat intel·lectual i les persones majors puguin tenir un mediador que els acompanyi per als tràmits. Per aquest motiu, la caminada d'enguany s'organitza amb col·laboració de Prodis.
0: És un dels destacats d'aquest cap de setmana. Hem de dir també que demà dissabte hi ha un concert especial, un concert del Conte Simfònic de Pere i el Llop, que va escriure Sergei Prokofiev.
1: Sí, serà la banda de música de Pollença i els alumnes de primer d'ESO del Col·legi Montacion interpretaran aquesta obra descriptiva escrita especialment per acostar la música als infants. Ho faran a la plaça Bea i serà a les 7, recordant que és gratuït.
0: I per aquest de setmana, la Fundació Cors Oberts torna a organitzar també el Mercadet Solidari.
1: Sí, demà i diumenge podeu anar al Mercadet Solidari entre les 10 i les 2 al pati del Sagrat Cos del carrer Mallorca. Una peça, una oportunitat, és el lema de la que la Fundació ha donat al Mercadet i conviden residents i visitants a participar en una jornada solidari, descobrir moda amb valor afegit i contribuir al mateix temps a una bona causa.
0: Però si parlam de l'agenda del cap de setmana i en planes culturals, no podem oblidar-nos que aquest diumenge arriba el concert solidari del Festival de Pollença. Tangos, fados, musicals i cançó clàssica sonaran en el concert que oferiran Raquel Camarinha i Joan Erau, un recital que recorrerà diverses etapes i estils vinculats en els 65 anys d'història d'aquest Festival de Pollença, un concert de diumenge que és a benefici d'Abaimar.
1: Així és, el Festival de Pollença presenta el concert solidari diumenge a les 7:30 al pati de l'Ajuntament dins del cicle el Festival del Pati. El recital anirà a càrrec de la soprano Raquel Camarinha i el pianista Joan Hereu. El programa ofereix un itinerari musical ampli que s'ha anat interpretant al llarg dels seus 65 anys d'història del festival, que combina en un repertori clàssic i de música més contemporània amb una gran part dedicada a Falla, amb motiu del 150 aniversari del seu naixement, i els altres compositors com Fauré, Debussy, Parisotti, Barber o Schumann. Les entrades estan disponibles per un preu únic de 10 euros a través de la plataforma tickettip.com o a la taquilla de l'àrea de cultura al Convent de Sant Domingo. La recaptació es destinarà a Weimar, associació que dona suport a famílies amb infants afectats per malalties rares o de baixa prevalença.
0: Això per aquest cap de setmana. També us hem de recordar que diumenge tenim Teatre de Teresetes, el Festival a Terra, un any més, aquí en el nostre municipi, amb una proposta titulada Amalí, una versió idò d'aquest conte clàssic que ens ofereix la companyia Chitxap. Recordem això a les 11 d'1 de matí, diumenge, en el carrer Pere Josep, que anaves davant del convent de Sant Domingo, i l'entrada és gratuïta. Conta la història el següent. Moltes vegades els objectes oculten secrets i altres són les persones el que els oculten. Amalí és un poble ple de rates que ningú s'explica d'on han sortit, però i si les rates no venen del lloc? I si sempre han estat allà? Bé, haureu d'anar a veure idò aquest Teatre de Teresetes per descobrir-ho, que recordem està adreçat a tota la família. I no m'agrada també fer-vos un avanç per la setmana que ve, dos avanços de fet, per si ja voleu comprar entrades. Per una banda, el museu celebrarà el Dia Internacional de Museus amb teatre a les seves instal·lacions, una obra que du per títol, Cadàver exquisit, i les entrades ja se poden comprar.
1: Enguany presenta Cadàver exquisit, una creació del grup Teatreros en dramatúrgia i direcció d'Anna Francesca Palau Paiaia. Dissabte 23 de maig hi haurà dues funcions. Seran de capvespre a les 5 i a les 7. 24 de maig hi haurà tres funcions. Una és migdia i per part de l'hora baixa a les 5 i a les 7. La venda de tiquets a tiquettip.com i el preu són 5 euros. Francesca Palau ens avança una mica en què consisteix l'obra que ha escrit i ha dirigit per l'ocasió.
4: Un cadàver exquisit originalment és una obra col·lectiva en què les persones que hi contribueixen no saben el que ha fet l'altra gent. Per tant, és totalment surrealista. I això se va iniciar en el món de la literatura, que se va, diguem, la primera vegada que se va fer un cadàver exquisit va ser 1925, i després ja els surrealistes ho varen incorporar també a la plàstica. I nosaltres m'he proposat fer-ho en un teatre, però realment és una mentida, perquè com un teatre, ja sabeu, no és vera, és ficció.
0: i d'un teatre per la setmana que ve. Peguem un altre perquè recordem que també arriba, tindrem Teatre de Barra, en aquest cas serà el Port de Pollença, el divendres de la setmana que ve, i també les entrades ja se poden reservar.
1: Sí, divendres dia 22 de maig, la setmana que ve, hi haurà Teatre de Barra. Cal informar que per motius aliens a la companyia s'ha hagut de substituir una de les obres programades inicialment per el divendres 22 de maig a Omoll. L'obra anunciada era La caiguda de la casa Wayne, que finalment no es podrà representar i ha estat substituïda per Aigo. Serà el saló parroquial Aigo, la bodeguita. Tendrem l'obra Llengua amb tàperes i a Cafè d'Omoll, Superkaufen. Es tracta d'una altra comèdia divertida i embogida, una peça escrita per Alfonso Morillas, dirigida per Bernat Molina i interpretada per Laura Andújar i Héctor Seoane. Les funcions seran a les 8:30, a les 9:05 i a les 21:40 respectivament. El preu és de 5 euros per funció. Les entrades es poden reservar al mail orbitaeditorial@gmail.com. També es podran comprar el mateix dia a la taquilla davant del Cafè d'Omoll a partir de les 7:30.
0: I d'això és el que us volíem avançar per la setmana que ve. Hi ha moltes més qüestions a l'agenda dels propers 7 dies, però ens quedem de moment amb la d'aquest cap de setmana. I això sí, hem de parlar també d'esports, perquè hi ha diverses cites importants també en aquestes properes jornades. I és que, per exemple, Punt Jove organitza un torneig de futbol 3x3 per demà.
1: Sí, és demà, dia 16 de maig, serà sense inscripció prèvia, hi ha possibilitat de kits mixtes i torneig tipus Reina de la Pista. Serà a la plaça de Cales Monares de les 6 a les 9 del capvespre i serà per edats entre 6 i 10 anys i entre 11 i 15 anys. I animem a tothom que hi vagi perquè recordem que hi haurà premis.
0: Això per una banda, per altra banda també que aquest de setmana se celebra el campionat autonòmic de inline de patinatge de les Illes Balears i se fa aquí, a Pollença. Un campionat on se competiran en modalitats com el rollercross, l'speed, derraps, salt, battle i clàssic. Això és demà i diumenge, se fan el poliesportiu, demà se fan les competicions a la pista coberta de futbol i diumenge se fan en el pavelló de Pollença. I encara una altra activitat, perquè el Club Nàutic celebra aquest cap de setmana la regata Wing Foil Weekend.
1: Sí, també serà demà, la competició començarà dissabte, que és demà, dia 16 de maig, amb la confirmació presencial dels participants prevista a les 10. Posteriorment, i a les 11, tindrà lloc la reunió de patrons i a les 12 es donarà el primer senyal d'atenció per iniciar les proves a la mà. A més de la competició esportiva, el club ha organitzat un esdeveniment social després de les proves de dissabte destinat tant als participants com als seus acompanyants. La jornada de diumenge començarà a les 11:30 amb noves proves, mentre que l'entrega de trofeus, acompanyada d'un berenar de cloenda, està prevista a les 4:30.
0: I de 12:37, fins aquí el repàs dels destacats d'aquest matí aquí a Pollença. Fem una pausa musical i tornarem ben aviat ja amb les estrenes de cinema i sèries amb Pet Salivelles.

0: 12:50, aquesta cançó que sona és la que ha triat avui en Pets Olivelles per encetar aquestes estrenes, perquè és de col la pel·lícula de la que molt voldrà xerrar. Hola, Pep.
1: Hola, bon dia. Ben trobats tots i totes amb aquesta taula redona tan preciosa i fantàstica que tenim avui.
2: Bueno, redona...
1: Bueno, sí, amorfa.
0: Mira que tenim taula feta. Grossa allà, i tots aquí junts.
1: Jo ho he intentat, he vengut tot sol, però he vengut darrere això. Sí, som cabrons.
2: Som el coral, som el coral universitari.
1: La coral també tindrà que dir coses de qualque pel·lícula que han vist molt xula. Aquesta cançó, en la que avui he començat, ja coneixeu la meva obsessió per It Day 90, no l'he amagada mai. És d'una pel·lícula que se diu Abierto hasta el amanecer, dirigida per en Robert Rodríguez. Bueno, estava codirigida entre en Robert Rodríguez i en Quentin Tarantino.
0: De fet, mitja pel·li una, mitja pel·li l'altra.
1: Deien que la primera part és en Tarantino i la segona, bon,
0: digues, no era això.
1: Sí, no. Realment els crèdits són direcció Robert Rodríguez. Vale, en Tarantino fa guió i diuen si codirigeix amb en Robert Rodríguez aquesta primera part, que és com a d'introducció, més tranquil·la, més tarantiniana, i la segona part de Del Madre, dins aquest local que s'ha de, si mal no record, La Teta Enroscada. Correcte, gràcies pels coros.
0: Jo m'havia cregut.
1: És vera. No ho han fet aposta.
0: No, molt bé, molt bé.
1: Que també,
0: no,
1: mos telefonàvem abans.
2: Jo ara anava a dir que va...
1: Tweety Tister. Aquesta cançó en concret és el ball de Salma Hayek just abans de que passi tot el desastre. Llavors, diguéssim, els habitants d'aquests locals es converteixin en vampirs. Suposo que des d'una pel·lícula del 96 ja se pot dir, no? I hi ha una anècdota molt curiosa. Salma Hayek, que en aquell temps no era prou coneguda, abans de fer ball va haver de ballar amb una serp de pont de veres. I, clar, estava... tenia moltíssima por a la serp, si no va volar. I en Tarantino la va amenaçar dient que si no ballava ell en la serp, tenia una Madonna contratada i que li fotria el paper. I la tia va dir, ah, no, una Madonna a mi no m'agafa cap paper. I va ballar en la serp, en Salma Hayek, i després s'ha convertit en una pel·lícula i en una escena concretament icònica dels anys 90, aquesta Abierto hasta el amanecer, una pel·lícula divertidíssima. No passarà a la història per ser una grandíssima pel·lícula, però és molt, molt, molt divertida.
0: I què t'ha vengut en el cap, per ser d'aquesta concretament ara? T'has recordat qualque cosa? No.
1: Bueno, ja fa setmanes que li don voltes.
0: Ah, és que la setmana passada no va venir.
1: Claro, en Salma Hayek, concretament.
0: Vinga.
1: Sí.
0: I de recomanació noventera d'avui.
1: Li he llegit aquesta anècdota, feia moltíssim, i l'altre dia, no sé, va haver una connexió mental estranya.
0: És que tu prepares el programa tota la setmana, el programa de cine.
1: Setmana més, o setmana seria poc.
0: Sí, una setmana vista.
1: Setmanes.
0: Bé, això és aquesta cançó, que de per si, també he de dir que de per si... És aquesta? No, com a cançó... Bé, no, tampoc no, fa llarg. És per l'escena. És per la pel·lícula, la cançó.
1: Sí, sí, ells se diuen Tito i Taràntula i tenen un parell de cançons en aquesta banda sonora. De fet, en tenen una altra molt xula, molt instrumental. Són mexicans. Sí. Ella, en Salma Hayek, la pel·lícula nomia Satánico Pandemonium. Vull dir que també ja amb aquest nom ja te podries veure que qualque cosa podria arribar a passar. Bé, avui tenim un parell de pel·lis a pantalla gran. Jugada maestra, no hi ha cap pel·lícula que jo especialment m'hagi cridat l'atenció perquè avui tinc ganes d'anar a cine, a part de Pizza Movies, de la que xerraré en darrer terme i que segurament caurà avui, però primer començarem per aquesta producció de la distribuïdora A24, que com sabeu és una distribuïdora que s'ha fet més o manco famosa, s'ha fet un nom per tocar un poc de cinema independent, per així dir-ho, a pesar de que últimament està fent més sèries i més cine comercials que una altra cosa. Per exemple, Martí Suprem o Eufòria, per dir una pel·lícula i una sèrie, han sorgit des de fa poc, perquè a més Eufòria ha estrenat la temporada de Tres Farres, d'aquesta distribuïdora de A24, molt famosa. Normalment, abans, quan començaves una pel·li, ves A24, vulguis o no, tenia un sentit una mica més... artesania, una cosa més ben fetona, no? En aquesta ocasió xerram d'un remake d'una pel·lícula dels anys 40 que se va dir 8 sentències de muerte, i que això d'avui la protagonitzen en Glenn Powell i la Margaret Qualley. Se diu Jugada Maestra, en anglès How to Make a Killing, com matar qualcú, no? En Beckett, un hereu d'una fortuna milionària, només té un petit problema, que és el vuitè a la línia de successió. Supos que ara començareu a entendre lo de 8 sentències de muerte. El que passa és que té una solució molt fàcil, carregar-se a tothom abans que ell.
0: Canta un pont, no?, que n'hagis de matar 7 abans per...
1: Perquè no n'hi ha més. Perquè si n'hi hagués més que els de mataria. Estem xerrant, evidentment, d'una comèdia negra que per ara té un 5,8 dirigida i guionitzada per en John Patton Ford. No hem preparat cap tràiler avui.
0: Aquesta està preparada, perquè si tenen Glenn Powell, ho veurem.
1: Dalí, mateniu set?
2: No,
0: és ni aigua. Ni aigua.
2: I no és una real, això, aquest.
3: Vale. Si és a vida o muerte, què harías con 1,000,000,000 de dólares?
4: ¿Estoy obligado a responder? Desde que nací, mi madre me dijo que éramos diferentes. Sí, su familia la había desheredado. Pero un día yo sería el único heredero de mansiones, aviones, una o dos islas.
3: Ve que no te creo. ¿Ahora vives en la ciudad?
4: Ya ves. Pero no en el centro.
3: ¿Qué ha pasado con la fortuna de la familia?
4: La heredaré. Algún día.
3: Vale. Llámame cuando los hayas matado a todos.
4: Eran 7. 7 cabrones forrados.
3: ¡Oh!
4: ¿Qué me separaban de 28,000,000,000 de dólares? Si tuviera que podar algunas ramas del árbol genealógico...
5: Espera. ¿Quién eres?
4: Soy Beckett.
3: Dos llamadas, dos emails.
4: He estado liado.
3: ¿Con qué?
4: Mis líos.
6: Has estado ascendiendo a tu manera. Digamos con malas artes.
7: Espero no molestar.
3: Teníamos un acuerdo.
5: De aquí no sales hasta que confieses.
3: ¿Sabes lo de los Red Fellow?
4: ¿Qué les pasa?
3: ¿A quién le toca? Yo estaría nervioso. Porque cualquiera mataría por ese dineral.
0: Jo crec que ja hem vist mitja pel·lícula, amb aquest tràiler de 2 minuts i mig,
1: sí.
0: Però no, bé, ja m'ho havies contat tu, res nou.
1: Comèdia negra, interessanteta, més o manco, yeah. Potable, protagonitzada per una lota de Margaret Qualley que se va donar, va botar a sa fama per la pel·li de l'any passat, no sé si vos recordeu, de La Sustància, que per cert la teniu ja, no sé on, on m'havia estat, per mi. Ja se pot passar, i vaig veure que havia arribat a no sé quina plataforma, segurament ja havia arribat a qualcuna altra, però si no heu vist La Sustància...
0: Ja no en xerra ningú, de La Sustància.
1: No vos perdeu res. És una pel·lícula tremendament escarosa, però escarosa amb el sentit d'escarositat, no de xereca, que també.
2: Això de La Sustància, xerres. Sí. I aquesta que estem mare xerrant, pot ser que hagi Ned Harris, m'ha preocupat.
1: Ned Harris, sí, sí. Ned Harris i aquest famós Glenn Powell que tant t'agrada, Anna Maria.
0: Amem, un moment.
1: Mana.
0: Sentiu en Jaume, que era Mr. J.
2: Ah, web, com anant, sí, Mr. J. J. Rajoy.
0: Però hi ha un altre veu aquí, que no heu sentit encara, que hem de saludar.
1: No autoritzada.
0: Que jo crec que ara té temps de veure pel·lícules.
2: Té molt de temps.
0: Molt de temps de veure moltes pel·lícules i sèries. Joanet, bon dia.
8: Bon dia. Jo és que quan sent que ve en Pep és que necessit venir a sentir xerrar d'estrenes i veure tot el que hi ha i sentir les novetats.
1: No teniu transistoreta que vostra, no? Heu de venir aquí.
8: Sí. Jo m'agrada les coses personalment.
1: Directe, no?
8: Directe.
0: No te queixis que t'han duit vi, t'han duit patatilla i oliva.
1: Això és com anar a un concert. No el mateix que escolto, però Spotify, no?
2: Has de venir en directe.
1: Has de venir en directe, sí, sí, sí.
0: Ja has de venir. Ja has de venir.
2: I m'agrada donar tatxeta, m'agrada donar tatxeta.
1: Exacte, VIP. I de Ned Harris, és un dels secundaris, diguéssim, de renom d'aquesta producció. I jo crec que ja podem canviar de plano, canviem també de país. Bon home, Irlanda, direcció i guió d'en Damian McCarthy. En Adam Scott, de protagonista. Supos que en Adam Scott pot sonarà molt d'una sèrie de la que ja ha d'anar bastant a tatxeta, precisament, que és Severance, Separación, Si no l'heu vist, aquesta distopia és molt xula, molt, molt, molt ben feta. Severance, Separació, està a Apple, però està aquest propi Adam Scott. I en aquesta ocasió m'arriba amb una pel·lícula de terror. Per cert, he vist una sèrie de terror, llavors bona xerraré. Un escriptor de terror visita una posada irlandesa per escampar les cendres de son pare i sa mare sense saber que se diu que en aquesta propietat hi ha una bruixa que la té encantada, encisada. Vale? A partir d'aquí se desenvolupa una pel·lícula de terror que juga un poc amb el folk, amb sa bruixeria, amb una atmosfera de tensió. Una pel·lícula que, segons llegim, amb aquest toque irlandès, és de lo milloret que s'ha estrenat enguany per ara de diguéssim, d'aquest gènere, no? Imatges molt xules, molt sorprenents, molt terrorífiques, evidentment, no? Una bona pel·lícula de terror. Hocum és el nom. No ho havia dit.

0: ¿Su primera vez en Irlanda?
1: Mis padres pasaron aquí su luna de miel. Siempre quisieron volver.
0: ¿Por qué no lo hicieron?
1: No sé si se ha dado cuenta, pero hay gente un poco rara merodeando por aquí.
2: Hay cosas peores que gente rara ahí fuera, Yankee.
3: Un miembro del personal ha desaparecido.
1: ¿Y la suite nupcial?
4: Siempre está cerrada.
0: Me da mala espina. Aquí pasa algo muy raro.
5: Ja està, ja m'estic començant a posar un poc nerviosa. Ja puc llevar, no, això?
6: Ja pot llevar,
5: queden
6: sí.
5: Queden un parell de segons. Bé, ja està. Ja he vist el fotograma aquest de la cara que fa por. Jo el que el volia llevar...
6: Mira, així no em portarà baix a veure la pel·lícula, no?
5: Ja, ja està, ja, ja m'ha fet
6: fotograma,
5: por.
6: Pel·lícula,
5: ja
6: m'ha fet. Que fa por.
5: Hocum.
6: Hocum, pel·lícula de terror, amb aquest punt així irlandès. Bueno, pel·lícula és totalment irlandesa, que he d'anar a dir jo a punt. Xerram ara de... Avui, d'èpoques pel·lícules que bé i que malament, no? Perquè jo m'agradaria que n'hi veig 50 per por aquí, quedar aquí moltes hores, però que si ja demanen hi ha 5. Movida Celestial, la pel·lícula còmica d'aquesta setmana... És una comèdia fantàstica perquè mos conta la història d'un àngel que baixa del cel en sa cara d'en Keanu Reeves, que més se pot demanar, no? Un àngel bon lot, però un poc tonto, un poc inepte, un poc inútil. Baixa a la Terra amb el propòsit d'ajudar a un tio que és organitzador de concerts, que té un parell de puros, i en Jeff, que està interpretat per en Seth Rogen, que és un inversor de capital riesgo. Encara que les intencions de l'àngel són bones, les conseqüències dels seus actes no ho seran tant. Aquesta comèdia fantàstica és entretenguda, segons llegim, és emotiva, és divertida, és un bon debut per aquest director, que també protagonista, Nazif Ansari, de la millor comèdia d'aquest any. És veritat que en Seth Rogen tampoc no s'apresta a fer qualsevol cosa, en canvi, tampoc se nota de 6, no arriba a 6, 5,8 no mos desperta tampoc un interès màxim.
5: Una comèdia tan ben feta, ja val la pena posar el tràiler. Necessito en Keanu Reeves.
7: Soy un ángel. ¿Ves las alas? He cambiado la vida de Arch.
8: No se puede dormir aquí.
7: Por la vida de Jeff.
9: Devuélvemela o este angelito te mandará al infierno para siempre. ¡Reviéntalo!
7: Ese no es mi departamento.
10: ¿Por qué lo has hecho?
7: Quería mostrarle que la riqueza no resolvería todos sus problemas.
10: ¿Y? Mírate ahora.
7: Parece que ha resuelto muchos de sus problemas.
10: Tienes que hacer que Arch vuelva a su vida y hasta entonces te quedas sin alas.
7: ¿Me despides?
10: Eres humano.
7: ¿Cómo sé que he terminado de masticar?
9: Ah, claro, nunca has comido nada. Lo sabrás, tranqui, tú cómete la hamburguesa. Eso es, eres un campeón, ¿eh?
7: Sí, soy un campeón.
9: Hay que buscar trabajo, Gabriel.
11: La pizza está brutal, 5 estrellas.
9: ¡Guay!
11: Propina de $1.15.
9: ¡Capullo!
11: ¿Es que no ves lo superficial que acaba siendo una vida llena de riqueza y de éxito? ¡No!
9: ¿Te has hecho fumador? ¿En serio?
11: ¿Qué? ¿Es algo malo?
9: ¡Joder que sí es algo malo! ¡Coño! ¡Es muy, muy, muy, muy malo, Gabriel!
11: Internet es increíble, Jeff. Es súper útil, pero a la vez te hace distraerte un montón. Quiero ayudarte a encontrar trabajo, pero también quiero ver fotos de bebés elefantes.
5: Uf, no sé, el tràiler no era ni molt graciós, ni el tràiler.
6: No està ben teat aquest tràiler, no l'han triat bé. Bé, ara veig que el diari de Mallorca els ha fet presa a posar totes les estrenes
5: i
6: he mirat l'última hora i n'hi ha un parell més. De fet, cercava amb aquesta, de El beso de la mujer... Aranya, que sí que l'estrenen avui. Jo no entenc com així, eres a Mallorca, no surt com estrena, una peli...
5: No, becari, ja deu fer la pàgina.
6: Sí, deu fer, va, com sabeu, vos trona molt d'estídol, és un remake d'una pel·lícula brasileña de l'any 85, amb en Raúl Julia, en Willem Horn, Sonia Braga, prou famosa, de Néctor Babenco, i aquesta actualització a càrrec d'en Bill Condon, i inclús també guionitza la pròpia pel·lícula. Com tots sabeu, és un musical i en Bill condón, si ha fet gràcia, no?
8: Quan ha fet gràcia. Humor,
5: humor... Com així petits, estan aquí tot el xic.
6: Bàsic, o sigui... No, no, clar, la paraula fa molta gràcia.
12: Aquí esperant la paraula que rimi.
6: Sí, sí. És el director, per exemple, de Chicago, un musical que prou conegut, en Catherine Zeta-Jones. En aquesta ocasió protagonitzen Jennifer López, que de ballar i cantant sap una estona, i en Diego Luna, nostre col·lega i actor mexicà, que coneixem, per exemple, per una sèrie que m'encanta, que és... no m'ho sortirà.
5: La de Star Wars.
6: Sí, Andor. Exacte, es prota d'Andor, de Rock One, La Terminal... Bueno, ha sortit moltíssimes pel·lícules molt xules. M'agrada molt la carrera que du per ara en Diego Luna a Hollywood, a part que és un tio que el sents xerrar i dona bones vibres, és un tio enrotllant. Va començar amb aquella de I tu mamà también, famosa, i no ha aturat de fer feina. De fet, amb aquesta pel·lícula, en Jennifer López fan una parella amb una química la mar de curiosa, i vos conto molt ràpidament d'acabar, encara que ja ho sabeu, perquè tots heu vist la pel·lícula original brasilenya, me consta. Valentín, un pres polític, comparteix el cel d'Anna Molina, que és ell, un escaparatista condemnat per un escàndol públic. Sorgeix un vincle entre ells, mentre ell relata la trama d'un musical de Hollywood protagonitzat per la seva diva favorita, que és na Ingrid Luna, en aquesta ocasió.
5: No.
6: Jennifer Lopa, o Jennifer Lopa, que li donen quan joves.
5: No m'he enterat de res.
6: Jennifer Lopa.
5: Posa el tràiler, no m'he enterat de res de les imatges.
6: Poses coreografia, posat amb escena, música...
13: Cuando entré en la cárcel creí que mi vida llegaba a su fin. Pero no había hecho más que empezar.
14: No puedo estar aquí.
13: ¿Por qué no vemos una película? Hay una que nunca olvidaré. La única razón por la que sigo vivo es que tengo información que les interesa. Corres peligro desde que me conociste. Por favor, sácame de aquí. Hay tantas cosas preciosas. ¿Te gustaría verlas?

0: El beso de la mujer araña. Sí que arriba i té un bon sis.
1: Té un bon sis.
0: Bon musical.
1: Bon musical, xulo. Si voleu un musical, totalment recomanable, perquè aquesta setmana no n'hi ha d'altre. O sigui que aneu a veure aquest. No, res.
0: Bé, Iron Maiden, no?
1: Iron Maiden. Sí, però no és un musical, és un documental. Si voleu, xerram de dues pel·lis molt ràpidament. Llavors d'Iron Maiden, després de Pizza Movies, després de sèries, coses que hi ha per les plataformes més streaming, fa molta via.
0: Bé, ja no pel més tràgic fins que no m'ho diguis tu.
1: Exacte, Gigante Giant, una pel·lícula basada en fer reals, és un drama de boxa inspirada en la història real del príncipe Nassem, un boxejador britànic yemení i la seva trajectòria. Coprotagonista en Pierce Brosnan, com el veterà entrenador d'aquest drama de boxa dirigit i guionitzat per Rowan Atheil, Giant. I també tenim una pel·lícula espanyola, una petita pel·lícula espanyola que es diu Hugo 24, un drama social sobre un jove que té 24 anys, que no té feina, etcètera. El que passa que té més o manco un futur obert, però està coaccionat perquè sa mare està dins la presó i això no el deixa continuar la seva vida així com ell voldria. Una pel·lícula eterna, una pel·lícula fresca, reformula una mica el cine social espanyol, que té per ara un 5,9. Hugo 24, amb aquestes dues pel·lícules. Passam ràpidament d'aquest Iron Maiden Burning Ambition. Se nota que és un grup heavy. 50 anys de trajectòria, que se diu aviat. Iron Maiden, amb el cantant Bruce Dickinson, Steve Harris, Nico McBrain, i tota aquesta gent són els Iron Maiden, un grup de heavy, no em porta, tampoc m'ho expliqui molt bé qui són aquests britànics, i és un documental a l'uso. No he llegit que no s'han atrevit en massa coses i que l'emoció queda amb els riffs de les guitarres més que el que diríem és el contingut d'aquest propi documental.
0: Molt bé,
1: pel·lícula que segurament t'agradarà molt en Jaume Vilanova, que és un col·lega meu que té un grup de heavy que s'anomenen Hormageddon, que dia 6 talonean Àngelus Apàtrida en el Grammy.
0: Olé.
1: Però el dia 6 no hi podeu anar perquè ho donar tots és el Cuerno Rock. O sigui que
0: ja
1: veureu Hormageddon un altre dia.

0: ara ja sí, xerrem molt d'Humberto Romero, que tota la setmana, bé, fem promo per les teles, per la revuelta, nadie sabe, no fa setmanes que en
1: xerra. Petita i tendra i artesana pel·lícula d'Humberto Romero, que no m'es pot caure millor, i la seva partener, que és na Judit Martín, que ja m'encanta. No sé si coneixeu...
0: S'està fent famosa.
1: Bueno, vosaltres sabeu un programa de TV3 que es diu Està passant. No sé si l'heu vist mai. Na Judit Martín fa personatges.
0: És que jo he vist un personatge d'ella. El programa no l'he vist mai.
1: Jo he vist, però... jo he vist el personatge d'ella, que de fet ho tenc guardat a favoritos, perquè no només m'agrada com ho fa els noms que li trien. Saps? És xulíssim. Fa de tot. Sí. Tot el que m'ho pugui imaginar. Ella fa de
0: absolutament
1: de tot.
0: No? De muscle, de l'ebre.
1: De muscle, però de... també de ciclista, de professora de nens petits, de qualsevol cosa que estigui d'actualitat, de guàrdia civil, de reina, de... jo què sé, de mil coses. Graciosíssima, m'encanta, té un humor extraordinari.
0: Perquè té aquella cara peculiar que ja fa gràcia,
1: sí,
0: que
1: sí,
0: sense
1: sí.
0: fer res.
1: I ella és molt burra, a més, jo m'agrada molt la burreria que du absoluta, i ella i Humberto s'ajunten i fan una pel·lícula tan senzilla com si idea d'una parella que decideix deixar-ho tot, deixar ella és periodista cultural i crítica de cine, i ell també ho deixa tot i diu, tu, hem de muntar un negoci. Una pizzeria temàtica de cine. Com no mos ha d'agradar aquesta pel·lícula, Pizza Movies. Humberto Romero, Judit Martín, però ojo, Tamar Navas, Raúl Arevalo, Bruna Cusí i Joaquín Reyes, allà acabant de donar empàquer aquesta coseta, aquest regalet tan xulo com es du avui, en Humberto Romero, dirigida i guionitzada per en Carlo Padial.
2: Bueno, ya está.
3: ¿Y qué ya está?
2: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine se acabó. Quiero montar una pizzería.
3: ¿Cómo que una pizzería, por
2: pizzería
3: favor?
2: Pizzería temática de cine.
3: Me parece la peor idea que podías tener, vamos.
2: Ah, ¿te parece mal la idea?
3: Malísima.
4: Es importante que en vuestra casa haya un poco esta dinámica de tranquilidad, de sosiego.
5: ¿Qué vas a invertir? 30.000 como mínimo. Para perderlo es mejor que vayas al casino.
6: Es puesto que...
2: Eres italiano.
6: De Albacete, pero tengo familia.
2: Le voy a pedir dinero a Joaquín Reyes.
7: Yo creo que hay que ser su norma para abrir una pizzería.
3: Yo dibujo pizza. ¿Será que es difícil? Cualquier idiota hace una pizza.
2: ¿Sabes qué película es esta?
8: Jurassic Park.
3: Mira los comentarios.
9: Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.
10: No puedo creer.
3: Pedidos son pedidos.
11: Hay que organizarse.
12: Dejas la agencia para montar una pizzería.
3: La caja, puro cine, repartidores, temático. ¿Quién puede hacer esto?
2: ¿Qué sector es precario? Críticos de cine.
3: Hay mucha gente, ¿no? Esto va de repartir pizzas. Es comida, sí, pero es Hollywood, es la historia del cine.
2: No me puedo creer.
13: ¡Pizza Movies! ¡Pizza Movies!
3: Como si de repente hubiera explotado creativamente.
2: Se acabó.
3: Tú y yo, una pareja que se quiere, eso es revolucionario.
0: Lo que pasa es que no fan, o sea, fan personajes seriosos, no fan burros, son burros tots dos, però sí. Aquí no fan gens.
1: Qualque cosa, com... burreria, no n'hi ha molta, no. O sigui, que és veritat que és comèdia, però també és una comèdia tendra, propera, personal...
0: Jo tenia ganes de saber què passa. Perquè, clar, és com que la sinopsi i el trailer, evidentment, és un punt de partida que no veig cap on pot anar. Tenia ganes de veure què passa. Perquè, a més, Humberto, t'ho dient més setmanes, que s'ho duen bé, és una parella que s'estima, s'ho duen bé. No és que tampoc... No hi ha un problema aquí de parella. No sé de què anirà la pel·lícula, a part de que repartiran pizzas.
1: Si avui vaig a veure-la, demà vos envio un WhatsApp a tots i vos conto
0: sí,
1: exactament com
0: gràcies.
1: Acaba. Vaig un spoilerazo. Vale? I de res, és un...
14: Grava-la.
0: Però saps el que t'estic intentant dir? M'explico.
1: Hi ha moltes pel·lícules i vull dir que tampoc no van enlloc. És una comèdia sentimental i passen coses, però no tot té per què desembocar en una situació sorprenent o estrambòtica.
0: Sí.
1: A lo millor que sí, però ja ho veurem. Té molt bones crítiques, s'hi enxerra molt bé d'elles. Supos que també és difícil xerrar malament d'Humberto Romero. I aquesta pel·lícula mos dona pas a tancar, diguéssim, el que és la pantalla grossa i xerrar d'una vegada per totes de sèries que no sé si heu vist qualque sèrie xula o qualque coseta. Jo estic mirant diverses, té moltes coses en marxa, no hi ha res que m'entusiasmi gaire. Vosaltres mireu-ho xulo.
14: No.
8: aquesta que mos has dit abans, que en tens una de terror,
1: sí,
8: quan xerraven del Hawk,
1: sí, sí.
8: Ara en tenc una començada, sí, i me'n deixarà. Sí. Vinga, això és remor d'aquesta de terror.
1: Vale. Vale. No, jo de si vosaltres primer volíeu dir qualque cosa, però sí. He de dir molt... Tornant un segon enrere, també un segon molt curt, que avui teniu en pantalla gran, que m'he fixat a les... En el Festival Park, si teniu ganes de veure El Castillo en el Cielo de l'estudi Ghibli, pel·lícula de l'any 85-86, una de les primeres, i també teniu en pantalla gran, si voleu anar a veure-la, El Señor de los Anillos, La Comunidad de l'Anillo. Cuidao, que la Maria ha fet
0: a
1: cara...
0: Festival Park.
1: A Festival Park.
0: Què me dius?
1: Sí, sí. Avui a les 8, aventures...
0: Només avui a les 8.
1: Avui a les 8, suposo que demà també. Demà no sé quina hora. Avui a les 8 teniu l'ocasió de tornar a veure... El Senyor dels Anells en pantalla gran, cosa que ja vam fer l'any 2001, i d'ara ho podríem tornar a fer.
0: He de fer enviar un missatge al meu home ara.
1: Tot d'una.
0: Tu, xer.
1: I també, si teniu ganes, teniu Top Gun i Top Gun Maverick disponibles per fer una mica de revival o una mica de nostàlgia. Tornem a la pantalla petita, a Apple TV, per veure Widow's Bay, La Maldició de Widow's Bay, li han posat en castellà, aquesta comèdia de terror, que és més terror que comèdia. Estan mullant els episodis així, de una, en comptagotes, crec que en duim quatre, els han vist tots. És una illa... que una illa petita, bon, en teoria hi ha una maldició, vale? Hi ha uns personatges, hi ha unes creences, el Batla, que no és nascut allà, no s'ho vol creure, ell el que vol és que hi vagi turisme. Jo vaig pensar, te'n pots endur tot el nostre, no tens ni puta idea de lo que vols, cabron. Disfruta ara que no tens turisme. Però ell el que vol és atreure la gent d'aquesta petita illa perquè precisament els negocis pues, funcionin millor, etc etc. I dins aquest, diguéssim, reducte tan petita d'illa, tothom se coneix i tothom parla precisament d'aquestes malediccions que us he comentat, i un poc, sobretot el primer episodi, posa en dubte que hi puguin ser. Llavors, en els altres episodis, efectivament, se toquen els dits que sí que existeixen i qualque susto t'endús. Però com que t'ho preparen? Vull dir, sí que hi ha un pot de terror, però jo, que no m'agrada molt aquest terror, la veig en gust, perquè a més està molt ben feta i té un punt de comèdia molt equilibrat.
0: I això què se deia?
1: Widow's Bay, que és el nom de sa... d'aquesta illa. Creadora, el creador, millor dit, en Katie Dippold, i també és guionista. Ell és en Matthew Rhys, el que fa de Batla, i llavors serà en Stephen Ron, en Kate O'Flyan, tota gent que ha anat veient sèries i ho dit, hòstia, aquest tio me sona, aquesta cara, tal, no sé què. I és... resultat, jo crec que és una sèrie que se disfruta moltíssim, i jo ara mateix lo millor que estic veient. Està molt ben fet, és molt madura, molt real, té el punt de por just i necessari, estrambòtica. El Batla és una espècie de Michael Scott de The Office, perquè mos entenguem, no? Un tio que no traga ningú, perquè primer t'enteres que és el Batla i llavors un tio li demana, però com és que si ningú te traga, te van votar, i dius que no se va presentar ningú més.
8: Sí. Sol passar.
1: Exacte, passar. Així qualsevol. Una altra cosa que he començat a veure, que me pensava que era una comèdia i no, és més bé un drama, és un drama de maternitat, concretament. Se diu Margot tiene problemes de dinero, amb un repartiment estel·lar, en Nico Ferman, el Fanning, en Michelle Pfeiffer, en Greg Kinnear, en Nicole Kidman, brutal. He vist dos episodis, supos que donaré una oportunitat i veuré un tercer, però per ara l'he trobada un poc massa dramon, per el meu gust. Està molt ben fet, és molt xula, interpretacions de 10. Vaig començar a veure també El Senyor de les Mosques, la famosa adaptació, no?, de la novel·la d'en William Golding, d'aquests adolescents o preadolescents que se queden tots sols a una illa i han d'establir una espècie de, bueno, de sistema de prioritats i de mando, no? Hi ha un líder que és un líder com més carismàtic, llavors n'hi ha un altre que ho vol ser, hi ha un tal Piggy que li fa un pot de bullying, que és l'intel·lectual del grup. He vist dos episodis, està bé, se recrea massa amb els paisatges, preciosos, per cert, d'una illa que no té res a veure amb la de Widow's Bay, una illa totalment verge, una naturalesa brutal, però l'he trobada una mica lenta els primers episodis. Anirem a veure si llavors es va millorant. És dels creadors d'Adolescència, per cert. Més cosetes que he vist. La pel·lícula de Todos los lados de la cama, absolutament decepcionant, no em porta la mireu. Los dos lados, les primeres sí que eren xules. Aquesta no té absolutament res que veure. Ses d'Armiro i Martín Lázaro valien la pena. Aquesta me sap molt de greu, de Samantha López Esperanza. No, no, no, no. I una pel·li que m'ha agradat molt, espanyola, que la vaig veure sense cap prejudici ni un, se diu Rondallas, n'han xerrat aquí a Coca-Vic.
0: Mallorquines.
1: Quasi, però...
8: Gàlegues.
1: És el que nosaltres mos tirava una mica enrere, a veure Rondallas. Però ara hem d'anar a veure aquí una Maria Enganxa i tots els temes. I dona, dirigida i guionitzada per Daniel Sánchez Arevalo, que és un director que és vera que té el seu prestigi. Una Rondallas és una espècie de grup, de comunitat, de banda, de música folklòrica gallega que se presenten uns concursos, però bé, igual són 100 persones, i han d'establir pues, unes coreografies, amb unes banderes, i uns instruments, i unes gaites, etc. etcètera, etcètera, i bueno, amb un rerefons dramàtic, perquè ha hagut un vaixell pesquer que se va enfonsar, se van morir una sèrie de persones d'aquest poble, no?, d'aquesta comunitat, amb aquest rerefons s'estableix una comèdia molt xula, molt propera, molt guapa, molt rodoneta, allà on tots els personatges, o la majoria, no són el que apareixen. Tampoc no estic xerrant d'un thriller, però tots tenen dues vessants i toca el director du molt bé, molt bé, molt bé la direcció de tots, i el guió també està molt ben filat, com perquè mos interessi tot fins al final, però també ho entenguem tot, i la pel·lícula quedi molt tancadeta i molt xula. És molt emocionant, és divertida, i per un moment formes part un poc d'aquesta rondalla i d'aquesta història. Té un set a Film Affinity, i és molt xula, és emocionant, ja vos ho dic, i és un drama agradolç, però que recoman profundament, sobretot si l'encarau sense cap, això, idea prèvia, sense cap prejudici, i no fasseu cas del títol, que tira una mica enrere, sobretot els mallorquins.
0: I on se pot veure això?
1: Està ràpid, eh?
0: Sí.
1: No, perquè tu m'he de saber això, ja pot estar. Sorry.
0: T'ho he deixat fàcil.
1: Ja, sí, sí, votant. He vist més coses, però trobo que vosaltres també hauríeu deixar-ho una mica, perquè sé que en Jaume ha vist la darrera pel·lícula de...
8: Jo començo en sèries, també, si t'apareix.
1: D'en Sorrentino.
8: Sèries, sí. Després acabaré en La Gràcia, d'en Sorrentino. Però aquesta sèrie que te comentava, fora de micros, aquesta sèrie que està filmint, que es diu Amenaza Tormenta, Amenaza de Tormenta, el títol original és Sturm com Auf, perquè és alemana.
1: És alemana?
8: Sí, és alemana, és alemana. És una minissèrie que només té dos episodis de 90 minuts de duració cada un, o sigui que és molt bona de veure, i és molt recomanable perquè xerra d'una manera brillant sobre l'accent del feixisme des de la Primera Guerra Mundial, des de que s'acabava, o sigui, està ambientada entre 1909, quan acaba la Primera Guerra Mundial, entre guerres, exacte, fins que l'any 1939 torna a començar la Segona Guerra Mundial en la invasió de Polònia per part d'en Hitler.
1: Molt bé.
8: O sigui, està molt bé perquè veus tot el procés a títol local, perquè està ambientada una aldea d'Alemanya, una petita aldea d'Alemanya, i veus les confrontacions que hi comença, bé, i que això després s'estrapola a nivell nacional i és quan s'auge del feixisme.
1: Quina poreta.
8: Sí, fa poc, fa poc.
1: Oh, molt bé.
8: I després...
1: I està bona ardita?
8: Està filmint.
1: Filmin.
8: Està filmint.
1: Sturm com Auf.
8: Ja Sturm com ja, Auf, amenaça de tormenta.
1: Ja.
8: Després, pel·lícules, La Gràcia, com t'he dit, d'en Sorrentino.
1: Quina
8: la vaig veure, crec que va ser després ahir, és molt bona, és molt... T'ha de gran Sorrentino, jo la vaig veure, amb amic meu se'n van anar en 10 minuts. Se van aixecar i se'n van anar.
1: Què dius, ara?
8: Perquè no saben apreciar... En Sorrentino t'ha d'agradar o no t'ha d'agradar gens?
1: Home, això m'agrada i...
8: Jo ja el conec des de La Gran Belleza, que li van donar l'Oscar, després de Young Pope, de New Pope, o sigui que ha fet unes sèries brutals.
1: Aquesta és molt xula, he sentit.
8: És molt xula, però jo t'ho dic, tenc camits que no tenen gana d'aguantar-les i se'n van anar. I bé que vàrem fer... No, me varen deixar tot sol i encara vaig ser sobre un agraït perquè la vaig veure tot sol i la vaig entendre.
1: Vaig passar gust.
8: Vaig passar molt... No.
10: Clar.
8: Com? Què vol dir amb això?
10: Que xerraven molt i se'n van anar.
8: No xer gens, jo xer molt normalment, el que passa quan miro cine no.
1: Quan miro cine no, que xerres...
8: No, puc xerrar, seria contradictori si xerres...
1: I més si te fullen entre mig.
8: Exacte. No, se'n van anar perquè van dir això és un bodrio, va dir. Pot ser que van anar.
1: Un bodrio no.
8: No és contador, m'han dit.
1: No m'agrada.
8: Anau dins la cuina i preparar un...
1: Un piscolabis.
8: Exacte. I dir res, bé, va sobre, és un fictici president de la República Italiana, que el que fa és que, o sigui, la contradicció que se troba, quan ha de provar, ell és un jurista, és catòlic, declarat, aviat, la filla no tant, que és la seva assessora, i se veu entre la tessitura de decidir si aprova o no una llei d'eutanàsia. Ah, per tant, aquí és on comença tota la trama.
1: On arranca, no?
8: Sí, i és la imatge brutal. Les imatges, la llum, és molt sorrentino, és a dir, molt sorrentino, i jo per això la recomano 100%. No vull esbrinar res més del que va, perquè si no m'ho contaré tot.
1: No.
0: Perdona, jo és que vaig un poc avui, ja ho sé.
1: I no pots dir on la poden veure.
8: La pots veure a Movistar.
0: Però què se deia, això?
8: La gràcia.
1: La gràcia.
8: La gràcia.
0: És que quan t'ho deis no m'adona temps d'apuntar. Després quan sona i penses és interessant, ja no ho deis.
8: Però
0: i ja no me'n recordo.
8: Tots estem en contacte, tu mos pots enviar un
1: WhatsApp,
8: mos pots escoltar, i després farem micros, existim.
1: Sí, envies WhatsApp, jo no m'envies WhatsApp, en Jaume, ni m'envies WhatsApp.
8: Allò me'n pots enviar WhatsApp que vulguis.
0: Bé, ja tirava en banc.
1: Vale, què més?
8: Després, com ja cap aquí, jo després li dono la paraula.
1: La Joana també ha vist coses.
8: Claro, sí, i tant. Jo després vaig veure el remake. Tenim temps o no? I doncs se preu en Joana.
0: Jaume, fa mitja hora que hem acabat el programa.
8: Fa mitja hora que
1: ha aturat el micro. No m'ho sent ningú.
0: Però...
1: No està en marxa.
0: Fa mitja hora tard.
8: Vaig veure mi querida senyorita, que s'ha quedat
1: perquè
8: tu vas dir de López Vázquez. Està molt bé, però la temàtica ja seria molt previsible. Se trata sobre la intersexualitat d'una persona, de com la porta, al llarg dels anys, perquè comença sobre els anys 80 i després arriba fins als anys 2000 i pico. I ja està.
1: Super.
8: Jonathan, tot teu.
1: Què has vist, tu?
8: Gràcies.
10: Pues jo estic en Los No Elegidos, que és una sèrie que se pot veure a Netflix.
1: Los No Elegidos?
10: Los No Elegidos.
1: No és The Chosen, no Los Elegidos, no?
10: No, és...
8: Que no han fet s'examen.
10: Claro. I és un thriller psicològic britànic ambientat en una comunitat religiosa aislada i molt estricta. I la protagonista, na Rossi, viu aparentment tranquil·la amb el seu home i la seva filla fins que apareix un presidiari fullat que comença a fer qüestionar tot el que coneix, el seu matrimoni, la fe i les normes de la comunitat.
1: Molt bé.
10: I ahí lo dejo.
1: Molt bé.
10: I mai que ha dormit no vaig veure el final ahir, però...
0: Això no sé si diu molt.
10: És curteta, són 6 episodis. Sí, ja m'agrada.
1: Ara llegia d'aquesta sèrie que el protagonista és un jove que nom Asa Butterfield, que és esprota, quan era un nin, d'aquella famosa adaptació de la novel·la de El niño con el pijama rayas.
10: Sí.
1: Quin mal rotllo!
10: Sí, no?
1: Oh! Vaig llegir el llibre i vaig veure la pel·lícula i no sé per què, perquè vaig dir a lo millor la pel·lícula tindrà un altre final.
8: I la sèrie, Sex Education, no l'has vista, però també surt una sapa de fill i els protagonistes, un dels protagonistes.
1: De quina?
8: Sex Education.
1: N'he vist algun episodi. I és el nin de la invenció de Hugo, de Martin Scorsese. Això sí que no me'n recordava.
10: Si necessit fer un de director de càsting, puc anar a cercar aquest home.
1: Total, absolutament.
10: Per pel·lícules de presidiaris i problemes d'aquests. Sí, me serveix. I també vaig veure una pel·lícula espanyola que se deia Cortafuegos, d'Ana Belén Cuesta. I...
1: No? Cortafuegos.
10: Sí. Jo Netflix, no tinc més.
1: Tu Netflix, a tope.
10: Jo Netflix. Ja venc aquí, veurement si me d'escolti coses, per exemple, m'ho posen Movistar, Filmin, tot el que no tinc.
1: Tens de bo.
10: És que no puc estar
0: Apple
10: tot.
0: Apple TV.
10: No, claro.
0: Bé, però en Jaume te passa coses.
10: Bueno, sí, això no se diu. En directe. Però bueno, és una història...
1: Però la gràcia no està en Movistar, no?
8: No.
10: No, bueno, ha dit que estava la gràcia. En Movistar, ha dit que estava en Movistar. Bueno, bé, l'història comença quan una família viatja a una casa en un bosc per intentar superar un dol familiar. I se converteix en una pesadilla quan desapareix una nina i hi ha un incendi. I res.
0: Ai, quin mal rotllete, no?
10: Sí, bueno. Arriba a ser un poc... intrigant, però... i te fa confondre... te penses... m'agrada perquè tu penses que és una cosa i és una altra.
1: Vale, tu tens Netflix, només.
10: Sí,
1: vale.
10: Sí.
1: Has vist Ripley?
10: Ripley, sí.
1: Sí.
10: Bueno, jo
1: t'ho dic... Ripley.
10: Jo t'ho dic que sí, després resulta que... no.
1: Vale, si no has vist Ripley, està basada en la famosa novel·la, que també va ser una pel·lícula, seu El talento de Mr. Ripley, està bastant bé, de la millor... que hi ha a Netflix, hi ha moltes coses a Netflix, hi ha moltíssimes, però si aquesta no l'has vist, està guai, i si t'agrada l'animació, a Netflix té sèries d'animació top, boníssimes.
10: Jo som més de thrillers i coses d'aquestes, sí.
1: Vale. Però bueno...
10: Estava a punt de veure Pídeme lo que quieras, que és una de l'adaptació de la novel·la de Megan Maxwell,
1: sí.
10: Però no estava toi, per veure aquesta sèrie.
1: Has vist La Sociedad de la Nieve?
10: Sí.
1: Ah, l'has vist ja, de Bayona.
10: Sí. Vale. Tot d'una ja va sortir.
1: Mirava coses de Netflix, així que te pugui agradar que jo hagi vist. Hi ha una pel·lícula, una sèrie que se diu Érase una vez de l'Oeste, que també l'he vista molt xula, de fa un any i mig. Molt guapa, molt crua, de la conquista de l'Oeste, però molt guapa. Si no l'has vista, Érase una vez de l'Oeste, American Primeval, em va agradar molt.
10: Jo me l'apunto. Ah, també té Prime, perdó, se m'havia
1: oblidat. Ah, té Prime, té moltíssimes coses. Uf, ja estàs que... tardant de mirar Fallout.
10: Me sentia superrara, només tenint Netflix.
1: Vale, i doncs, si no teniu res més que dir, jo concluiré amb aquest programa, m'ho veurem quan torni, no sé quan serà. Vos record que la setmana que ve...
0: Ah, sí, tu per motius d'agenda i horaris no pots fer cine fins d'aquí un mes.
1: Bé, no ho sé, sí, estarem una temporada sense venir ara.
10: Bueno, faran altres.
1: Però se passarà molt ràpid, ja ho veureu. La setmana que ve estrenen The Mandalorian and Grogu.
0: Sí. Vols que posi un tràiler?
1: Sí, i vos he de dir que aquests dies estic mirant la primera i la segona temporada de The Mandalorian, que és molt xula.
0: Podem anar a veure la peli amb en Pedro Pascal sense haver vist res de la sèrie?
1: Sí.
0: No passarem...
1: Totalment. Sí. Això a continuació de la sèrie, però la podeu veure si no heu vist la sèrie.
0: I si ho veiem, ho xafarà la sèrie.
1: Això ja no t'ho sé dir.
0: Ai.
1: Però mirau la sèrie, el Manco, la primera temporada, que és molt bona, la segona, la tercera, no fa llarg.
0: Tenc més preguntes. És per totes les edats?
1: Sí.
0: Perquè,
1: sí, totalment.
0: Que és nostre, mirant Star Wars.
1: És per totes les edats.
8: Sí. De quina xerrau, ara?
1: De Mandalorian en Grogu.
8: A Mandalorian.
1: Aquella coseta petita. Sí, bueno, anem amb el tràiler. Bé, un ple, com sempre, molt ben d'aquí. Aquí estens.
0: Dios.
8: Que no sigui molt. Que no sigui molt.
10: T'esperam. Aviat.
11: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
14: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
11: Esto no es por venganza, es para evitar otra guerra.
14: Antes de ponerte en peligro, revisa tu armadura.
11: Protegemos todo aquello por lo que la rebelión ha luchado.
15: Buena suerte. La vas a necesitar. ¿Qué?
14: Cinturón.
11: Necesitamos a un profesional.
14: Agárrate.
11: ¿Qué pasará cuando no estés ahí para protegerlo?
14: ¿Estás bien? ¿Estás bien?

Jo encara em sento capaç de cantar si una altra canta. Avui que encara tinc veu i encara puc creure en Déu. Vull cantar les pedres, la terra, l'aigua, el blat i el camí que vaig trepitjar. A la nit, al cel aquest

20 anys que dic que fa 20 anys que tinc 20 anys i el cor se m'embala. Per un moment d'estimar o en veure un infant plorar. Vull cantar l'amor, el primer i el darrer, el que et fa patir, el que vius un dia. Vull plorar amb aquells que es troben tots sols, sense cap amor, van passar.

i que dempeus moren. Vull, vull, vull cantar avui que encara tinc veu i saps si podré demà. Fa 20 anys que dic que fa 20 anys que tinc 20.

0: saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.
1: És que jo el rock català no...
0: No.
1: No.
0: No, bueno, tampoc és que...
1: Què?

0: Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet. Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes. Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
1: Això és el resum de la setmana del divendres capvespre.
2: El programa que escoltareu a continuació és d'una remissió de Ràdio Pollença.

0: Com vos han comentat avui de matí, aquest diumenge 17 de maig als exteriors del Museu de Pollença, o convent, acolliran l'espectacle Amelie, de la companyia lleidatana Chip Chap, dins el marc de la 28a edició del Festival de Internacional de Teresetes, que es du a terme durant tota aquesta setmana, des d'avui, 11 de maig, fins diumenge. En parlam amb la seva directora, Aina Gimeno.
1: Què tal?
0: Bon dia, com estàs, Aina? Com estàs?
1: Bé, una mica atrafegada. Avui comencem el curs de formació i bueno, ja ho tenim tot a punt.
0: Sí, com comentava, una nova i apassionant edició d'aquest festival. Representació sí que és veritat, que majoritàriament de les illes, però també hi ha representació internacional. He dit que hi ha Anglaterra, Txèquia, Portugal, Eslovènia. Quin paper té avui el Festival Internacional de Teresetes dins la programació cultural de Mallorca?
1: Home, jo crec que és un paper important en el sentit de que no hi ha cap altre esdeveniment que dignifiqui el que és aquest art de les Teresetes i les arts associades. I el fet de que també s'expandeixi per diferents pobles de la illa i també Menorca, doncs, encara el fa més gran, crec, no?
0: Sí. I per què creus que és important continuar apropant el Teatre de Titelles al carrer i a tots els públics?
1: Home, és un gènere que molt fonamental, crec jo, per entendre el teatre, que engloba el que pugui ser la dramatúrgia, la interpretació, l'escenografia, el vestuari, engloba tot el que pugui ser el teatre de tes, no? Uh-huh. Però, a més, té el hàndicap de que estàs donant vida a un objecte o amb una targeta inanimada, que és la generositat que té el manipulador de donar vida en aquell objecte, no? Uh-huh. I jo crec que això encara l'enriqueix més com a una expressió de teatre.
0: Uh-huh. Si et sembla, anem a parlar de la representació que podem veure aquest diumenge a Pollença. Es tracta d'Amelie, que està basat, òbviament, en la clàssica, en el conte clàssic del flautista d'Amelie.
1: Sí.
0: Serà a càrrec de... Què hi trobarà el públic, Amelie, que té aquesta versió del conte d'especial o d'actual?
1: Home, actual ho és perquè hi ha contes, veritat, que no passen d'època, no? Sinó que simplement en fem una lectura, no? I bueno, la posta en escena és molt, molt particular, són quatre persones manipulant damunt de l'escenari, treballen el que és el caparrol, les màscares, ells també com actors, no? Vull dir, i clar, t'estan explicant la història que tots coneixem, un poble que està envaït per una plaga de rates, però vull dir, li donen una segona visió. Jo crec que el que és la manipulació està molt ben feta i tot el conjunt és una proposta de format gran, no? Jo crec que quedarà molt guapo aquí en els jardins de Joan Marc.
0: Sí, i creus que és una proposta pensada només per infants o també interpel·lada? Perquè veuràs, Aina,
1: no.
0: Avui de matí ho parlàvem, la gent té una idea bastant errònia dels espectacles de Teresetes i sí que és veritat que molt del contingut està destinat a desenganxar els infants de davant les pantalles, mai millor dit, però que també hi ha molt de contingut per adults, no és així?
1: Sí, sí, sí. De tota manera, sempre, és a dir, aquesta proposta està pensada més adreçada per un públic familiar. El que passa a partir de 4 anyets, el que passa que evidentment que l'adult no s'avorrirà, ja no solament perquè visualment és molt, molt guapa, sinó per tot el contingut que potser un nen no agafarà, però l'adult sí, no? I després, evidentment, sempre aportem propostes adreçades únicament a públic jove i adult, i enguany n'hi ha com a 5 o 6 1,5 propostes. Per nosaltres és interessant el fet de, doncs això, a poc a poc, desmitificar aquesta idea, no? Perquè és que tothom diu Teresetes, diu, els muñecos,
0: exacte.
1: No sé com dir-ho, hi ha aquesta...
0: Aquesta idea totalment errònia, de que s'acaben com més espessanins i no, hi ha molt de contingut per adults.
1: Sí, sí. Nosaltres fem la inauguració en el Teatre Principal amb una companyia franco-espanyola, que
0: sí,
1: evidentment
0: que
1: no és un espectacle.
0: Avui i demà, no?
1: Dilluns, dimarts i dimecres fem formació, sí.
0: Exacte,
1: el dijous
0: la sala
1: ja comencen...
0: petita del Teatre Principal, sí.
1: Sí, després comencem en les jornades professionals, el dijous hora baixa i el divendres de matí, i les representacions en els pobles comencen el dimecres, i a Ciutat la inauguració és el dijous, amb aquesta proposta que te deia la companyia franco-espanyola, que fa una proposta sobre un feminicidi que va succeir a l'època franquista, dona un repàs de lo que és la Guerra Civil Espanyola, amb un humor i una mirada externa molt interessant, i evidentment en teatre d'objectes, que vull dir, trenca els blocs d'allò dramàtic, no? Evidentment hi ha el drama, però també està mirat amb una òptica amb molt d'humor, no? I per al comentari que fèiem, no? De que hi ha propostes que no són per criatures, evidentment.
0: I d'ahir han de desmitificar i fer veure que no, que també els adults hi són benvinguts. Tornant, si t'apareix a Pollença, el fet de que sigui els exteriors del museu és interessant. El fet de que sigui el festival Cercat Significar, i com he mirat per la vostra pàgina web, Cercat Significar en llocs i espais públics patrimonials. Què porta a representar l'obra als exteriors del Museu de Pollença, del convent?
1: Hombre, o sigui, una cosa, no sé, dona més esperit de festa, no? Festa-festival, no? I el fet d'apropar-ho, de no tancar en un espai interior, sinó que no totes les propostes per les seves característiques es poden, no? Però el fet d'oferir-ho en un espai patrimonial especial i a sobre que la gent està tranquil·lament prenent-se fresca, no sé com dir-ho. És un plus més, no?
0: Sí.
1: El fet de compartir diferents generacions o gent que està de pas i diu, onda, estan fent alguna cosa, no? I s'asseu i compartir-ho crea un altre ambient, no? I jo crec que és més de festa. És important també, crec que a part de les coses en espais tancats, a teatres, a biblioteques, etc., el fet de portar coses a l'exterior és molt agraït. Sempre i quan se mantinguin el que són les condicions tècniques de la companyia, veritat? Vull dir que no passi una moto a mig espectacle o que no hagin bars fent renou o etcètera, no? Però si se respecta sols i estàs en un indret que és patrimoni, que ja solament les parets diu uf, ja t'envolta un jardí, no sé, crec que és molt adient.
0: I parlant, si t'assembla que de la companyia que durà a terme aquest espectacle, que et xip-xap, la companyia lleidatana, que també estan molt acostumats i dur molt d'any fent teatre de carrer, que destacaries de la manera de fer de xip-xap?
1: Bueno, ells són molt originals. Varen, no sé, ja és gent que du molt d'anys, no te sabria dir, però potser duen 20 i pico d'anys, no? Vull dir, són persones adultes. Vull dir que no són jovenets que comencen, veritat. I sempre, primer fèiem més el que és teatre de carrer i després ja vàrem fer fusió en el que pugui ser teatre de Teresetes, no? I bueno, ara estan amb aquest impàs, no? Que tenen propostes molt potents de carrer, que tenen propostes de sala amb teatre de Teresetes i també aquesta proposta que arribarà aquí a Pollença, que tant es pot fer a sala com a
0: exterior,
1: no? Sí. Amb aquest espectacle han guanyat a la Fira de Titelles de Lleida, varen guanyar el Drac d'Off, i després també com a millor espectacle infantil en el Festival Titirijai, que es fa allà al País Basc, a Tolosa, i va néixer en els anys de la pandèmia i, clar, eren moments complicadíssims. Ells ho havien pensat per fer únicament a sala, però la pandèmia ho va trastocar tot i varen fer el pas de fer una adaptació a teatre per places, per una proposta d'exterior. I ara ho fan de les dues maneres.
0: Molt bé. I a qui recomanaries especialment, Aina, venir diumenge a veure aquest Amelí a Pollença?
1: A tota la família. A tota la família. A més, els esdeveniments que uneixen els predins amb els nens, jo crec que és una energia molt positiva i un avi es divertirà, un adult matemàtic es divertirà i un nen, evidentment, també gaudirà.
0: Molt bé, idò, i Aina, si tens alguna cosa més que afegir, que vulguis afegir?
1: Bueno, no, únicament que a la web hi ha tota la informació de totes les representacions i activitats que es fan al voltant del festival, i crec interessant el fet de dir, bueno, val, aquí a Pollença treballa la companyia el diumenge, però i el dissabte, on treballa les companyies, no? Vull dir que potser a Sa Pobla hi ha una, per exemple, aquesta que te deia, d'aquesta companyia que fa la inauguració, també es farà a la Pobla, i potser el dissabte pues, algú de Pollença diu, ap, anem a Sa Pobla, i t'asseguro que no, la proposta no defraudarà en absolut.
0: Sí, veig que hi ha moltes, o sigui, els plats forts, diguéssim, són el cap de setmana, dia 16 i dia 17 de maig, que és dissabte i diumenge.
1: Sí.
0: Jo també anava a recordar tots els oients que serà aquest diumenge de 7 a les 11 davant del convent de la companyia, per part de la companyia Gitxà, per l'espectacle Malí, per públic de 4 anys en endavant, i per tota la família, com bé ha dit Naina, animam el públic en general, no només els infants, a entrar a la vostra pàgina web, festivalteresatesmallorca.cat, on trobaran tota la informació sobre aquesta 28a edició del festival. Aina, moltes gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Pollença un any més.
1: No, moltes gràcies a vosaltres per l'interès i per seguir recolzant el projecte des de Pollença.
0: Molt bé. I doncs, ben diumenge tots a l'espectacle, a Malí, amb Chip Chap. Gràcies i bon dia, Aina.
1: Molt bé, gràcies. Adéu. Igualment.

0: Acabeu d'escoltar una remissió de Ràdio Pollença.
1: Si vols conèixer tot el que passa al teu poble, escolta Ràdio Pollença, una finestra oberta a l'actualitat.

0: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
1: Això és el resum de la setmana del divendres capvespre.
0: El programa que escoltareu a continuació és una remissió de Ràdio Pollença.
2: El 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
3: Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: Molt bé, idò, nosaltres seguim en directe i avui vos hem de parlar sobre un tema, sobre un dia internacional, més bé, que celebrarà dia 18 de maig, un parell de dies més tard aquí a Pollença, i parlant d'un dia internacional dels museus. Un museu de Pollença el celebrarà també amb un microteatre que du per títol Cadàver Exquisit, i les entrades ja estan a la venda el 23 i 24 de maig, com cada any un museu celebrarà aquest dia internacional, o seu propi dia, amb una proposta escènica especial. Enguany presenta Cadàver Exquisit, una creació del grup Teatreros en dramaturgia i direcció de Francesca Palou, i com no, tenim en Andreu Aguiló aquí en els nostres estudis, i en Francesca Palou, Anna Pallaia, molt bon dia a tots dos. Com estàu?
1: Molt bé, bon dia.
0: I de Dia Internacional de Museus, i aprofitareu també, no, per fer teatre, per fer una jornada dedicada un poc. Bé, seran dues jornades, dia 23 de maig, dues funcions, i dia 24, tres. És a dir, que tindreu feineta, no?
1: Cinc funcions, sí.
0: Cinc funcions en total, entre aquests dos dies, no? És a dir, en tindreu un parell. Hem de dir que poden comprar les entrades, si estan interessats, a tiquetip.com, per un preu de 5 euros. Però bé, avui parlarem sobre el Dia Internacional de Museus, quin és el seu objectiu i quin és el lema d'enguany. Andreu?
1: Sí, com sabeu, ja ho hem comentat altres vegades, però va bé recordar-ho. El Dia Internacional de Museus se celebra des del 1972, i això va ser una decisió de l'ICOM. L'ICOM és l'International Council of Museums, que seria l'organització mundial dels museus, a la qual el Museu de Pollença pertany. Jo ja n'he parlat moltes vegades, perquè em sembla que la feina de l'ICOM, o l'existència mateixa de l'ICOM, és realment important, perquè uneix tots els museus, pràcticament tots els museus del món, amb una certa entitat, estan a dins de l'organització.
0: 37.000 museus van,
1: sí,
0: participar.
1: Va canviant, cada any va canviant una mica. Jo ara anava a dir 30.000, però ara són 37.000, que de 130 països o una cosa així, no sé exactament el número tampoc.
0: 158.
1: 158.
0: Cada pis s'ha afegit més gent. No?
1: Sí, perquè la cosa no va començar evidentment tan forta, però se van afegint, perquè realment l'ICOM fa molta feina, perquè realment, i el lema d'enguany va una mica amb aquesta idea, no? Però que ja neix amb aquesta idea en el 72, que és el lema d'aquest any és Museus unint un museu a un món dividit. Realment tenim un món molt dividit, i l'existència de la International Council sempre ha tingut aquest lema intern, no? Que és una mica unim-nos per la cultura, per el coneixement, per la protecció del patrimoni. Això és un fet fonamental de l'ICOM, no? La protecció del patrimoni, i que aquest patrimoni pugui ser disfrutat, vist i apreciat per tots els habitants del planeta Terra.
0: Que malauradament, quan es divideix el món, ja sigui en conflictes bèl·lics, socials, molt de pics que pateixen són museus, no? S'ha vist al llarg de la història.
1: Sí. A Iraq, per exemple, va ser un cas molt flagrant de que la guerra va provocar tot un espoli del país, en tota la seva gran cultura mesopotàmica, i en realitat l'ICOM es preocupa molt de que tot això que va passant s'obri un procés per recuperar totes aquestes peces. Vull dir, una de les tasques importantíssimes que té l'ICOM és la seva unió amb l'Interpol i amb la UNESCO.
0: Això comentàvem abans, no? Que,
1: sí,
0: que jo tenen una funció de protecció també.
1: No? Sí, no? I a més està, no deixa els camins iniciats per perduts. Vull dir que l'Interpol fa una feinada per tot el tràfic il·legal de béns culturals i patrimonials. Vull dir, de fet, el 1998, el lema va ser la lluita contra el tràfic il·lícit de béns culturals. El 2002, museus i globalització. El 2005, museus, ponts entre cultura. Si vos fixeu, tots van una mica allà mateix, no? A fer una mica d'intent de que el coneixement, el patrimoni, vagin més enllà de les idees polítiques i dels països, no? I que en aquest sentit sigui un bé preuat de la humanitat, cosa que també és el que marca el camí de la UNESCO, I que en realitat a vegades els lemes aquests són una mica com obvis, perquè són, són elementals que realment hauríem de tenir com a espècie una especial sensibilitat amb la unió de tots, no? I amb la pau. I els museus són els capdavanters, en aquest sentit, són els espais aquests de silenci i de pau que el món necessita.
2: Sí, és necessari.
1: Sí, que és ben necessari, i cada vegada més, de fet, perquè realment, per qualsevol cosa, encenem una bomba, no?
0: Sí, és un petit tros d'història de cada lloc, no? on sí, hi ha un museu a prop, sí. Se conserva la història del passat i tot el que ha estat aquest lloc abans. I també vos serveix de xarxa per aquest ICOM, per col·laborar amb altres museus? Sí. Quines més coses fan a més de...
1: No, vull dir, en realitat és sempre donar servei a tots els museus, siguin grans o petits. Vull dir, si nosaltres, per exemple, poguéssim tenir un problema, no ja amb un robatori, sinó amb unes qüestions legals de qualque tipus, de que, no sé què m'he d'inventar, però qualsevol cosa que li pogués succeir en el Museu de Pollença, a l'ICOM, al ser nosaltres membres,
0: mos
1: donaria un assessorament i realment se preocuparia perquè tots els grans i els petits estiguem el més protegits possible davant dels atacs, que aquests poden ser externs però també poden ser intents. Vull dir, no vos penseu, les coses no són tan distants, no? amb la venguda de tota l'extrema dreta a Europa, els espais de cultura i els espais de museus perillen amb el sentit de que no se li dona importància. Vull dir, així com fan mal a la llengua, també poden fer mal als béns patrimonials, culturals i de coneixement, que al cap i a la fi és el que marquen o tenen els museus. Vull dir, els museus no contemporanis, no d'art contemporani, però els museus d'art en general, són una memòria important de tot el nostre passat i l'extrema dreta, per exemple, està en contra de la memòria. I en aquest sentit, els perills poden venir des de l'interior, també.
0: I bé, aquests museus, vosaltres creus que tenen assegurada la supervivència per molt més d'anys, llevant-ho museus mítics, Louvre o grans museus?
1: I tant. Jo crec que els museus, de fet, en els darrers anys... s'han incrementat moltíssim el turisme de museus, vull dir,
0: i les exposicions
1: i les grans exposicions, no? O sigui, les grans exposicions, jo l'altre dia vaig tenir la sort de fer una xerrada per un grup de gent, vaig fer una conferència sobre el tema aquest, una mica de l'evolució de com han anat les grans les exposicions, el concepte mateix d'exposició, no? I no la vos faré ara, evidentment, però sí que breument sí que vos vull dir que en aquests moments els museus fins als anys 60, 70 eren espais com més avorrits, per dir-ho de qualque manera, eren espais més enquilosats, amb la conservació de tota una sèrie de col·leccions que tenien evidentment la mateixa importància. Però en l'any 72 va haver-hi un fet, i això m'agrada per explicar historietes, va haver-hi un fet que va canviar una mica el panorama de molts museus.
0: Indiana Jones.
1: No, però l'exposició temporal de la tomba de Tutankamon, els tresors de Tutankamon. Aquí se va crear el British, va fer una gran exposició que després va anar a molts altres països, vull dir que amb això ja va ser novedosa, perquè se va practicar un concepte que en aquests moments és habitual, que és la itinerància, i va generar màrqueting, per exemple, màrqueting, merchandatge, vull dir, tasses, camisetes, coses d'aquestes que ara estem molt acostumats en grans events. Això se va posar en marxa, bàsicament, amb aquesta gran exposició, i en aquells moments, en el British, varen tenir 1,5 milions de visitants, hi havia cues. Aquesta manera nova de tornar a entrar dins un museu que ja tenia les col·leccions habituals va fer que realment, i com a cosa normal, el Prado té la col·lecció permanent del Prado, que també la va moguent molt més que antigament, i té exposicions temporals. O sigui, aquesta idea va ser fonamental i va canviar una mica la presència de com és aquest museu. I això fa que, o sigui, no hi ha cap ciutat europea una mica seriosa i gran i que, a més, té el tema turisme com una font d'ingressos, que no tingui la idea aquesta de tenir una gran exposició, per exemple, a temporada alta, no? Si no, demanar-li a Bilbao de que viu ara mateix. O sigui, el Bilbao ha canviat el seu aspecte, fins i tot urbanístic i tot, gràcies
2: i econòmic,
1: gràcies a l'invent i a l'inversió, la gran inversió que molta gent no entenia en aquell moment, que va fer amb el Guggenheim. Això ha fet que realment Bilbao ara antes era una ciutat que vivia del sector primari, del sector primari i secundari, i ara és terciari. Bàsicament, tots els museus petits que tenia Bilbao han crescut. O sigui, el museu, tenien un museu històric que pràcticament estava obsolet, ara és un gran museu. Màlaga està fent tot aquest mateix procés, Barcelona no en parlem, Madrid no en parlem, Madrid entre el Reina Sofia, el Prado i la Thyssen-Bornemisza, en això li diuen el Triangle d'Or de Madrid. Mm. Vull dir, i comptant per mils els visitants. París, el Louvre, per exemple, en aquests moments i des de fa bastant d'anys, el seu problema és un problema d'èxit, d'excessiu d'èxit i de com gestionar aquest èxit. Vull dir, no, els museus més que mai estan funcionant i estan oberts en el públic. El problema és, com en moltes coses, és la saturació. Com gestionarem la saturació? Aquest problema no el té el Museu de Pollença, tranquils.
2: Però això és una sort.
1: Que això és una sort.
2: Però de tota forma, sí que té moltes visites.
1: Sí, no? O sigui, nosaltres hem publicat a la darrera memòria del museu el número de visitants, i penseu que el museu, entre el museu i l'Iglesi, tenim prop de 80.000 visitants a l'any, el 2025. Això és una animalada. Vull dir, i jo estic molt content de viure aquests processos i aquests canvis. Això és gràcies a un esforç que fa l'Ajuntament amb fer tres grans exposicions, i després és un esforç de que realment el museu, que només ens falta aquest altre esforç que ja el tenim pendent des de fa molt de temps, que és ampliar el museu. Però quan això ho puguem aconseguir, nosaltres tindrem un museu, que ara el tenim, ja que és curiós, preciós i molt interessant, i de fet les com se diu això que posen les estrelletes als visitants.
0: Ah, lo de Google, no?
1: Sí,
2: la valoració.
1: Les valoracions aquestes, nosaltres estem molt ben posicionats. Però això passa en el Museu de Pollença i passa en el MoMA de Nova York i passa a altres nivells a tots. Vull dir que el futur dels museus està totalment garantit, a no ser que el món se torni tan boig com perquè vagin en contra d'això.
0: Això ja ha passat a la història del nostre país, per exemple.
1: Sí.
0: No? I na, bé, na Francesca, com a professora, també, jo crec que ens pot recordar un poquet l'importància, sobretot a nivell nacional, de no oblidar-se d'aquestes coses. No?
2: És ben necessari. Jo volia destacar de tot el que, quan Andreu ha parlat que un museu és un espai de reflexió, però també, però jo crec que és un espai de contemplació. Però el fet de que estiguin tan massificats uns museus més grans, això impedeix que la gent que hi va amb un esperit d'això de contemplar i de sentir, és complicat. No, això, cosa que a Pollença no passa, perquè a més hi pots anar mil vegades, no només també per l'espai, que l'espai ja convida a la contemplació, sinó també per les obres que estan exposades i per les activitats tan interessants que s'hi fan, entre les quals el tema del teatre. I aleshores, jo crec que les escoles sí que tenen bastantes sortides en el teatre o activitats en el teatre, volia dir, en museus, que evidentment se podrien ampliar. Però
0: sí, molt de pit de viatges d'estudi s'aprofita per anar a museus.
2: L'alumnat avui en dia no està basat a contemplar. Nosaltres no estem basats. Nosaltres no, la gent més jove que nosaltres. Estan basats a anar passant a l'auditat. De fet, em van allà i a la millor inclús intenten passejar.
0: Te refereixes a estar davant d'una obra i contemplar-la, mirar
2: sí.
0: Detalls, no?
2: Sí.
0: L'èpic se fa difícil si tens un turista vora amb una càmera, Que bueno, això... de fer Pasca, però és que hi ha un famós allà darrere. I no...
2: és una llàstima, jo de què ja m'acosta més entrar en aquest gran museu. Si fa 40 anys era fàcil i era, per exemple, un Guggenheim o el Louvre. Jo no vull pensar com deu estar ara el Louvre o com deu estar el Museu Vaticà. Que són museus que jo les he visitat amb un públic, diguem, assimilable, però avui en dia les coves i tot això, això no?
1: Tots aquests temes, en realitat, a l'ICOM, precisament, té molt sovint assemblees i té molt sovint reunions sectorials i de temes per intentar encarar aquest, tot aquest concepte de saturació. Però vull dir, el problema de la saturació turística és un problema global.
2: Sí.
1: Vull dir, un problema global, sobretot, del quart món. Sí. No? Però... que mos hem de plantejar a tots nivells, vull dir, perquè és que nosaltres tenim aquí a l'illa, precisament, en parlant des d'un punt de vista de gent que som coneixedors de la saturació i del patiment de la saturació, però quan nosaltres som turistes, nosaltres també provocant saturació. Vull dir que és el que sempre ens costa de diferenciar, que és que sembla que els dolents siguin els altres, sempre. Mm. Vull dir, però és que això és un problema del low cost, que va ser un privilegi, vull dir que s'arribés a un fet democràtic, el que poguessin viatjar també els d'economies més baixes, va ser una cosa important. El que passa que aquesta cosa important, clar, és que vivim en un planeta amb 9.000 milions de...
0: I a pit és un peregrinatge, no?, anar en aquests museus típics.
1: Clar, i què passa? Que moltes de les coses que en el seu moment eren un fet important, que perquè ens donaven accés a coses, sobretot a les classes baixes, que no teníem. Jo en aquesta conferència que feia de les exposicions, durant molt de temps no hi havia exposició, ni hi havia museus que públics. Vull dir, qui podia fer visites a col·leccions eren els propis nobles que visitaven la col·lecció d'un noble amic seu o conegut. I eren les col·leccions que tenien ells. Vull dir, clar, el món canvia. El que passa és que després el món és tan global i tan gran que ens haurem d'anar adaptant. O sigui, ella parlava de les col·leccions de la Capella Sistina, dels Museus Vaticans, és molt probable que d'aquí 10-15 anys pugueu visitar una Capella Sistina que serà una rèplica de la Capella Sistina, com ja està passant en les coves d'Altamira i amb altres. Vull dir, s'haurà de demanar hora per entrar en un determinat museu, sobretot d'aquests grans. Bé, ja veurem com a l'ICOM i tots els museus, en el final, anant veient com pot ser la manera de dosificar, però no d'eliminar, sinó d'entendre que ho hem de fer possible i per això passa d'aconseguir també una societat molt més educada i una societat molt més...
0: Encara que no paregui un poc més culte, Pics, no? Sí. Més accés a la informació.
1: Exacte, però clar, és que precisament avui fa mal parlar d'aquestes coses perquè vivim en un món ple de notícies falses i ple de desinformació. I a més, les estadístiques i les enquestes mos diuen com si la població no tingués ganes d'una informació verídica. Per això, aquests espais de coneixement, de contemplació i de respecte en el passat són tan necessaris. Vull dir, i realment, que en parlava Ana Francisca, el tema està amb l'educació. El tema està totalment en l'educació. Nosaltres, des de fa més de 13 anys, tenim un programa de tallers a les escoles i que comporta visites en el museu. Això és un petit granet de sorra amb un mar de desastres, però els nostres, molta de gent de Pollença ha visitat el Museu de Pollença gràcies als seus fills, que li han dit que nosaltres tenim i que un diumenge ha dit o un dissabte ha dit als seus pares, per què no anem al Museu de Pollença, que jo hi vaig estar la setmana passada. Anem petits. I això és l'esperança. Vull dir, això és l'esperança, perquè l'altre és que realment, no sé, estem en un món que està bastant desfet, però no se millorarà fent malbé determinades institucions, com poden ser les biblioteques, com poden ser els museus, per exemple.
2: Jo volia comentar també que a part d'aquests museus tan importants i tan famosos i tan saturats, tenim també aquí nosaltres, bueno, i per tot arreu, hi ha museus de petit tamany, són com ara el Museu de Pollença, de tot tipus, vull dir, de tipus literari, musical. Hi ha una sèrie que fa en Josep Lluís Pol en un diari de Mallorca que se diu Passes de Museu, que va traient, no sé si cada 15 dies, una ressenya molt, realment molt creativa i molt personal seva sobre diferents museus, i jo me'n faig creus de la quantitat d'espais que tenim que són desconeguts pràcticament per tothom, però que tenim una gran diversitat d'espais d'exposició permanent i temporal, que no la, a vegades, per desconeixement, no la sabem valorar o no la sabem, i mos centram en aquestes grans exposicions, en aquests grans museus, que a més tothom ja sap el que hi ha. I és vera que veure una obra en viu és realment molt més impactant que veure la impresa en catàleg, però és vera que en els grans museus hi sol haver obres molt conegudes i que no són tan, diguem, novedoses, o no són més com una espècie de jo he estat aquí, jo he vist això, no sé què. No
0: és sí, de peregrinatge més sí. Que...
2: Sí, dona aquesta sensació. I resulta molt desagradable, també t'ho he de dir, és molt desagradable visitar segons quins llocs, perquè te produeix claustrofòbia i això t'impedeix disfrutar de lo que estàs veient.
1: Ah, sí, els museus, de fet, varen viure l'etapa del selfie, no? Vull dir, una mica, que l'han viscut a tots, no en el nostre museu, evidentment, sinó nosaltres com a saturadors, com a turistes. Ho hem viscut, vull dir, en el Prado, en el Louvre... O...
0: Bé, no sé si ja no te deixen fer fotos de segons, encara que sigui sense flash.
1: Se van, precisament, se van controlant una mica les coses, i sobretot espero jo que la societat cada vegada sigui més culta i més respectuosa, vull dir, en realitat. Sí. Però bé, en qualsevol cas, tota aquesta conversa, vull dir, perquè mos estem posant molt serios, i Ventura, com bé anar...
2: No, hem de canviar, de registre.
1: Hem de canviar. Precisament amb na Francisca i amb el grup Teatreros, des de fa bastant d'anys, celebram el Dia Internacional dels Museus fent una cosa dins el museu que no és l'habitual, perquè... en realitat per esperonejar en el públic a visitar més el nostre museu, perquè nosaltres tenim molt de visitants i molts turistes, però és que a mi encara ara necessit veure més pollencins a dins del museu, és l'única cosa que me fa falta, o més pollencins o més nacionals, més mallorquins, i això, que és el que deia ella, perquè hi ha museus magnífics, vull dir, jo els vos podria anar dient i això, però
2: és que,
1: però n'hi ha molts a Mallorca i està molt bé, i nosaltres això de que va sortir com una mica la primera vegada, va sorgir d'una manera una mica espontània, que va ser el... perquè fèiem altres coses, vull dir, prèvies en aquesta cosa més del teatre, nosaltres sí. Havíem fet
2: conferències,
1: havíem fet tallers familiars de fora del museu, nosaltres no podríem fer les jornades de portes obertes, que és el que fan la majoria de museus del món, com a mínim, fan una jornada de portes obertes, nosaltres sempre hem tingut les portes obertes, perquè, bueno, sempre no, però des de fa moltíssims anys que la nostra entrada és gratuïta, però va sorgir, vàrem fer una visita, que va ser la visita guiada boja, una visita teatralitzada, que va funcionar tan bé que l'any següent ens vàrem plantejar de seguir fent qualque cosa en relació en el fet teatral, no? I mira, d'aquesta manera han anat sorgint totes aquestes obres que els teatres han fet i han parit aposta cada vegada.
2: Sí, a partir de les obres d'un museu. Sempre partim d'alguna peça o diverses peces que hi ha en un museu, que t'he de dir també que l'Ai com tindria feina en un museu de Pollença, perquè sí. Un desastre darrere l'altre. O sigui que...
0: En quin sentit? Un
2: bueno, perquè en aquestes creacions que fem nosaltres sempre hi ha qualque desastre.
1: La metsonada va ser el robatori d'en Santiago Rossinyol.
2: Això va, bueno,
1: del Castell del Rei.
2: I quan se va trencar un
1: mandala. Sí, ara m'ho he de reconstruir.
2: Sí, t'he dit que l'Ai com estaria ben entretingut.
1: Sí.
2: Amb aquest museu.
1: Però nosaltres, en tot cas, sí que és veritat, és que amb el grup Tetra us hem trobat una veta que mos fa, que mos diverteix molt i que la gent jo crec que està entenent com a... perquè ara ja et duim 2, 3, 4, 5. que la gent, el públic, a més és un públic que és fidel, l'única llàstima és que precisament hem de fer moltes funcions perquè l'espai és petit, nosaltres no tenim una auditoria. Hi ha museus que tenen un petit auditori, però nosaltres no. I ho feim a dins dels passadissos i d'una manera o d'una altra col·locam, però normalment col·locam 50-60 persones per sessió, i per arribar a un número una mica important, com pugui ser 250 o 300 persones, hem d'optar per les 5 funcions. Sí, i per això són aquestes 5 funcions.
2: T'he de dir que, de totes formes, pot ser un inconvenient, però per nosaltres és tot una experiència fer aquestes maratons de fer una funció pam-pam-pam, que no com a tu no tens oportunitat de fer-ho mai. Normalment fas una funció, després tu més en fas una altra, si la fas...
0: I dia 24 en teniu 3.
2: Sí, i per nosaltres la veritat és que és una experiència xulíssima. I veus com va a cada funció, com sempre, sempre passa en un món de teatre, cada funció la cosa va creixent.
1: No és una obra llarguíssima, normalment.
0: Sí, això volia parlar, que cadàver exquisit, és la d'enguany, la que presentau, i com, de què anirà un poquet, sense fer molt d'espoiler, que se'l podran trobar.
2: Expliques tu el que és un cadàver?
1: No, tu, explica-ho tu.
2: Bé, un cadàver exquisit és un concepte artístic de creació, sobretot s'utilitza en les arts plàstiques i en la literatura, i és una tècnica que utilitzava el surrealisme per la creació d'obra col·lectiva. Realment, un cadàver exquisit originalment és una obra col·lectiva en què les persones que hi contribueixen no saben el que ha fet l'altra gent. Per tant, és totalment surrealista. I això ja se va començar, se va iniciar en el món de la literatura,

0: aporten gran part de la seva creativitat i de la seva personalitat, també ho he de dir, a la, en els personatges que interpreten.
1: Sí. Tu actuaràs també, idò?
0: No, no, això no, no, això és secundari, no. Aleshores, com vos deia...
1: No, secundari, no.
0: La producció d'aquestes obres, que per mi me resultava ja que visito museu, la veritat, me venen coses on no hi ha. I gràcies a, aquest, a això que vos deia, a la contemplació. Sempre hi ha qualque obra que tu dius, men, si me sentiu, perquè jo me sento entretallada. Bé, i de, hi ha, sempre parteix d'obres, que qualque element, o de qualque obra que me crida l'atenció, i el que fa l'avorriment, és a dir, que, la, que per la creativitat és fonamental avorrir-se i contemplar i tenir una actitud així oberta i deixar, com també feien els surrealistes, somiar. I llavors sempre a partir de coses reals, en aquest cas molt més exagerat que per mi, bueno, no, l'any passat també va ser bastant, a partir d'una cosa real mos inventam un univers, realment, és això. És un experiment que jo t'he de dir que me vaig proposar com a fita, una sèrie de condicions que havia de complir aquesta obra, cosa que els surrealistes no feien, totalment era escriptura automàtica i era lliure, però, bueno, però com a, per produir un text teatral jo me vaig fer un llistat de condicions, era un exercici també per jo de nivell de dramatúrgia, una sèrie de condicions que s'havien de complir. I me va, això me va també constrenyar una mica, me va condicionar, però al mateix temps el resultat pues, és divertit. És una obra molt divertida, un poc esbojarrada.
2: Com totes.
0: Com totes les que solen fer. Que a més és una t'he de dir que és una reflexió, reflexió bastant profunda, perquè sobre la societat, sobre la dinàmica de sistemes, sobre les relacions de poder... En fi, tot això un poquet per damunt, eh? Sobre les formes de treball en una institució pública, allò de passa tu, tot, i la casa sin barrer. També la forma en què diferents personatges o persones se poden relacionar amb un mateix objecte. Això és una cosa curiosa que a mi me va implicar bastant, de dir, amb aquest tassó, com te relaciones tu, com se relaciona l'altre, a partir d'un objecte qualsevol. És un exercici que a mi he disfrutat molt. O també, per exemple, un exercici lúdic de crear un imaginari, crear estructures imaginàries, crear espais imaginaris, com se fa sovint a la novel·la, i també una, com una projecció cap en un futur, perquè aquesta obra té una altra... Sí. I llavors, crear aquestes estructures imaginàries per la qual l'espectador ha de fer una mica d'exercici, d'esforç.
1: Un exercici d'imaginació, també. No?
0: Sí, perquè nosaltres no tenim pràcticament escenografia, molt pocs elements escenogràfics, i, però en canvi se creen espais que és l'espectador que els ha de...
2: Que els ha d'acabar de configurar en la seva ment. Sí. Que això, de fet, és el
1: principi bàsic. No donar-ho amagat tot a pic, no?
2: Sí, però és que això és una... Jo crec que el lector tant de literatura com de teatre com de l'art hi ha de posar de la seva part.
0: Ah, perdona, i també, evidentment, una part molt important és la reflexió sobre el que és l'art contemporani.
2: Sí.
0: És a dir, són molt de temes que no aprofundim perquè l'obra pues, té una durada d'uns 50 minuts, però també hi ha bastanta de reflexió sobre el que és art i el que no és art, perquè l'art contemporani a vegades se desdibuixa, sobretot des de la principi de segle XX a les avantguardes, aquesta, i, bueno, i després ja no parlem de surrealistes i de dadaisme i tot això, i llavors també hi ha un intent de fomentar o de posar una mica d'això sobre el tema els límits de lo que seria considerat art i no art. I els personatges juguen amb això.
1: Que diuen, no? Dia.
2: Home, de fet, per el rotllo que vos ha pegat no, això és que està clar que aquesta obra, de tota la seqüència que tenim d'obres que hem fet, diguem, jo crec que és la més conceptualment més completa, no? Vull dir, té un intent de ser això, una proposta que d'alguna manera en aquest cas sí que és menys comèdi, així per dir-ho a nivell de gènere, no? No sé en quin gènere estaríem.
0: No, el gènere seria, si l'haguessin de classificar, podria ser comèdia negra, No? O,

0: també el que se diu un thriller còmic, i que també està relacionat una mica amb el teatre de l'absurd, perquè evidentment els personatges i les situacions que se produeixen, bueno, hi ha una situació inicial i a partir d'aquí se desenvolupa, diguem, un seguit de reflexions de diferents personatges sobre un objecte que apareix en escena. Vull dir que realment és una comèdia, és ver, però també té un fons de thriller i també té això, teatre de l'absurd. I
1: I així
0: evidentment
1: queda.
0: és molt divertida i
1: I
0: com sempre ens ho passem molt bé fent els
1: si la
0: assajos.
1: gent ho vol veure, no té excusa perquè hi haurà 5 funcions repartides en 2 dies, és a dir que se poden adaptar
2: Sí, jo crec que
1: en aquest horari.
2: està pensat perquè hi entrin tots els horaris possibles. Vull dir que realment, a no ser que mos sortia un Dràcula que li agradés una funció a les 11 del vespre.
1: Compres totes les entrades, també.
2: Sí.
1: I bé, dia 18 és el Dia Internacional de
2: Dia
1: Museus.
2: 18 és un dia internacional que cau en dilluns i que en principi el museu té tancat, vull dir, però que en realitat la festa nosaltres la feim el dissabte i el diumenge.
0: 23
1: Dia
0: i
1: 23.
0: 24 en diferents
2: Per
0: horaris s'hi poden
2: cert, vos
0: fer.
2: he de dir que el 18, no, quan se va crear en el 72, no significava res. Vull dir, no se va crear... És una dada que no he donat perquè no existeix. Vull dir, no se va fer un 18 de maig per res en concret, així com a vegades
1: Va ser un dia aleatori,
2: altres
1: no?
2: dies internacionals. Sí, no se sap exactament, avui ho he estat, avui, aquest dia ho he estat mirant, i no, vull dir...
1: Per posar, no? Hi havia un dia
2: Per
1: lliure, sí.
2: posar, vull dir, la reunió se va fer a Moscou, vull dir, cosa que ja no podria ser ara mateix, seria difícil, i se va posar el 18 de maig, i aquí se va quedar.
0: Un moment, jo volia comentar una cosa, per favor, que per si no tornem a venir antes de la funció, mencionar totes les persones que hi col·laboren, a part d'en Andreu, que sempre ens dona indicacions fantàstiques,
2: I que feien de productors.
0: sí,
2: Com tot s'ha
0: i
2: de dir.
0: dissenyadors i això. Després tenim en un nivell tècnic en Toni Borràs i d'actors tenim un bon floret amb en Jaume Ferrà, en Biel Cerdà, amb en Antònia Comas, amb en Sant Fullat, en Joan Lluís, na de la Mira, en Jaume Grimalt, na Marilén Callom, quina Xesca Coll, que com ja són vells coneguts són vostres.
1: Molt bé, i el que dèiem, això podreu veure dia 23, això serà en un museu de Pollença a les 5 i a les 7, en dissabte, i diumenge 24 a les 12, a les 5 i a les 7, a tiquetip.com podeu adquirir tiquets per un preu de 5 euros, trobareu l'enllaç a les xarxes, per exemple, d'un museu de Pollença, segur que el teniu per allà també, i res, moltes gràcies a tots dos per venir i curiós, no? Curiós aquesta xerrada,
2: Sí,
1: s'escobreixen coses sempre.
2: i que serveixi aquesta xerrada també com a excusa per als nostres escoltadors perquè s'informin de lo que és un cadàver exquisit, que també entraran en una dimensió, no el nostre cadàver exquisit, sinó en general, que va ser realment un concepte molt divertit que se va, això que deien a Xesca, que van iniciar una mica els surrealistes, però que realment va tenir molta importància en el seu moment per al propi moviment surrealista.
1: Molt bé, i de veure'm aquest dissabte i aquest diumenge, com vos ha anat, que segur que molt bé, i fins la propera. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies a tots.
3: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM.
4: Acabeu d'escoltar una remissió de Ràdio Pollença.
5: Si vols conèixer tot el que passa al teu poble, escolta Ràdio Pollença, una finestra oberta a l'actualitat.

0: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
1: Això és el resum de la setmana del divendres capvespre.
0: El programa que escoltareu a continuació és una remissió de Ràdio Pollença.

0: Segurament molt de vosaltres recordau aquestes primeres melodies que ens feien imaginar bots, animals, aventures... Bé, avui hem de xerrar d'una de les obres més estimades de la música clàssica per infants, Espera i el llop, el conte simfònic que Prokofiev va escriure l'any 1936 per acostar la música a només petits i petites de la casa. Bé, i aquest dissabte la història torna a cobrar vida en aquest cas a Pollença, amb un concert molt especial de la banda de música i alumnes de primer d'ESO de Montición. Un concert que és gratuït, a les 7 d'aquest vespre a la plaça Bea. Nosaltres, de fet, ja vam estar xerrant amb aquests alumnes de primer d'ESO de Montición que ja van venir a explicar-nos com ho estan preparant. Però ens quedava fer també una xerradeta amb la banda, que també està fent molta feina perquè tot pugui sonar aquest dissabte beníssim. I és el que farem ara, tot seguit. Tenim una bona taulada. Salut a tothom. Salut primer en Toni Coll, que és més contacte nostre i que ja va venir amb els alumnes, músic, professor de música de Montición i també músic de la banda. Toni, bon dia.
1: Bon dia a tots.
0: Avui vens acompanyat de Toni Moltó, director. Bon dia, Toni.
2: Bon dia.
0: Na Maria Àngels Llobera, presidenta, bon dia, Maria Àngels.
3: Bon dia.
0: I Elena de la Cruz, que no és vocal, Elena, també bon dia.
3: Bon dia.
0: Bé, tot això està a culpa d'en Toni Coll.
2: Sí, sí. Efectivament.
0: Exacte, així, no? Ja ho vam entendre quan tu ho expliques. Conta-nos un poc, recordant, per si qualcú se va perdre, aquella entrevista amb els alumnes de Montición, de on va sorgir això? Toni, vinga.
1: En primer lloc, fa dos anys tenim una companya que és na Victòria, que és Clarinet, que va fer, que és mestra de Miquel Tallón, d'Humoll, i ens va proposar fer un projecte durant 9 mesos, que cada mes hi és una família d'instruments, i nosaltres anàvem a fer un pot d'explicació el que era aquest instrument, que sigui una setmana o un mes hi havia les flautes, i després hi havia que sigui les trompes, que després hi havia... Bueno, totes les famílies. I jo, en el mateix temps, feia aquesta obra teatral que està dins la meva programació d'aula, de classe, i també la feia. I vaig dir, ostres, estaria molt bé per la fer, però no donava temps en el mateix any. Però vaig dir, bé, l'any que ve a veure si ho poden fer, però com que sempre la van d'anar bastant fins alt, suposo que la presidenta i el director on anem us poden confirmar, i vaig dir, bé, doncs queda allò a l'aire, com que ara mateix l'obra la tenc, jo i el tenim, tot, ja ho posem en marxa quan a la banda li vagi bé, sense frisar gent ni mica. I en aquest curs escolar, 25-26, m'han dit, Toni, posem en marxa això, i així va començar ja a rodar aquesta obra.
0: Ho que pot d'en Toni Coll és perillós, perquè li funciona molt i molt ràpid i va juntant idees, Toni. I tant molt munta una ràdio escolar com aquest
1: truc,
0: com una obra de teatre.
1: Sí, el que sigui, ho puc muntar.
0: Bé, i vosaltres com vareu rebre l'idea d'en Toni?
2: Va ser una idea molt bona, la veritat. Fer aquest tipus d'obra per acostar la música només petits i que coneguin els instruments sempre està molt bé. Però, clar, com va dir, quan mos ho va proposar l'any passat, era un poc just per Montaró, perquè, bueno, havíem de trobar la partitura, perquè està escrita per orquestra, havíem de trobar una adaptació per banda, i, clar, i no teníem temps, perquè, com diu, anàvem saturats, però ja teníem tot... tot programar fins a la patrona, i claro, mos feia molt difícil trobar un moment per posar-la allà enmig. En canvi, després, l'estiu, ja quan nosaltres solem fer la programació de tot l'any de la banda, que és un poquet, entre cometes, també un curs escolar, pues ja el teníem programat, i encara que efectivament tornàvem a anar saturats, però com que ja ho teníem organitzat, pues no hi ha hagut problema i quedarà molt bé. La veritat que el resultat sabeu i estirant molt, molt, molt bé.
0: I la banda tampoc se sap avorrir, no en sabeu. No. Sempre teniu molt de trobar-se en marxa. Elena, Maria Àngels, vosaltres, no, de petites, en qualsevol moment, no us varen representar dues a veure per allò per qualsevol banda?
3: Bé, jo venc d'un altre país i a l'altre país, que és Cuba, se feia bastant aquesta representació teatral. De fet, si mal no record, la vaig veure tant amb orquestra com amb banda. I jo me'n record que sempre això te deixa com un record, perquè al final coneixes els instruments i associes els sons dels animals amb els instruments, que això jo crec que és molt important per nens petits.
0: Ja de per vida, quasi, quasi.
3: Sí, sí, sí. Vull
0: dir, com que no n'hi ha d'altra d'obra tan coneguda i tan especial per un nens, la referència, no? Maria Àngels, tu també aquí? La vas veure?
4: Just venint m'he trobat sa mare d'un amigo i m'ha recordat que teníem un CD de petites amb l'obra i com us encantava. I sí, la veritat que és icònica aquesta obra.
0: I tant. Toni, quan vas venir amb vos alumnes, mos vareu explicar un poc quina era l'història de Pere i el Llop.
1: Sí.
0: No l'història de la sinopsi de la que conta, sinó de on va sortir aquesta obra que, com deien, s'ha convertit en una referència de la música per als infants. Mos ho recordes un poquet?
1: Sí, el que... bueno, tot això transcorre, diguem, a Rússia, en Prokofiev és rus, i dins els seus viatges cap a Nova York, bé, dins el seu aprenentatge tant de musical, quan va tornar cap a Rússia hi havia una certa mancança d'una música cap a un nens. O sigui, que un nens s'acostumassen a escoltar aquesta música clàssica, música d'orquestra, que s'acostumassen també a anar a teatre, a escoltar-la i passar-se bé. És veritat que no tota la música és igual, però en aquest cas hi va haver una senyora que era Natàlia Sats, i el que va fer va ser demanar-li, ja que havia tornat a Rússia, a dir, escolta, podries fer una obra musical que tingués molta repercussió i que un nens se la fessin molt seva i que representàs tots aquests instruments amb aquesta sonoritat i tal. I li va sorgir l'idea d'aquesta de Pere i el Llop. De Pere i el Llop.
0: Que hem de dir que a la part musical i també el text amb un narrador que va contant en el mateix temps.
1: Exacte, és una obra de teatre que no hi ha un diàleg, sinó que són un personatges i que aquests personatges... cada un que té associat un instrument, un tipus de sonoritat i un tipus de melodia en funció de l'olles. Està clar que qui més qui menys se pot imaginar un ocell i no s'imaginaran un ocell tocat per una tuba, que és un dels instruments més greus, però no diu més greu dins l'orquestra, sinó que ha de ser un instrument lleuger, un instrument ràpid, àgil, i això ho representa, per exemple, la flauta. I aquí, un darrere l'altre, cada un d'aquests... d'aquests personatges que hem anat fent, que després també la part de la banda han anat penjant a les xarxes setmana a setmana o dia a dia o diferents personatges, i en aquí estaven associats. O sigui, també hi ha hagut una feina per part de la Junta d'anar mostrant a les xarxes quin personatge hi haurà i quin instrument sonarà. He dit l'ocell, però podria dir, ja tenim l'avi que era Nora, que la interpretarà, que per exemple és un fagot, o sigui, un instrument ja de ben fusta, que ja és més tranquil·lot, que és puntat més greu, i que pues, l'avi, un avi que és veig, que va molt tira, però amb la seva...
0: Aquesta... Un poc mal sofre, com que teníem una estona d'aquí.
1: Exacte, un poc, exacte, sí, igual que en Andreu, jo crec que en Andreu faria un paper espectacular.
0: Faria un paperàs.
1: Jo no sé si proposa-li...
0: Escolta.
1: Et proposa-li, així com ha sortit de l'estudi, crec que li hauria d'haver dit
0: no vols el topat, heu sortit per portes diferents.
1: Sí, sí. I així és com pues, Natàlia i Herbera. És una de les peces descriptives, jo crec que la principal per nins, perquè aquí més o menys associa una música descriptiva, tenim Vivaldis, en la primavera, tenim moltes altres, però no en aquest cas concret, que és un personatge amb un instrument.
0: Bé, la història l'haureu de, si no l'heu sentida mai, l'haureu de venir a sentir en un concert aquest dissabte. Conto-mos, és a dir, per la banda, quina està la dificultat? Me dèieu que, clar, heu hagut de cercar a trobar una adaptació per banda. Que, igual això nosaltres no hi pensàvem. Originalment no és per banda, hi ha diferència.
2: Sí.
0: Si m'heu de poder escriure-ho vosaltres, no, ja no, estava escrita.
2: No en trobada una, finalment vàrem trobar una... I, bueno, hi ha un canvi principal, que, està clar, el que ve a ser en Pere és interpretat per les cordes. Clar, a la banda de música no hi ha cordes. I, en aquest cas, està interpretat per la part de fusta, sobretot de clarinets i de saxos, que són els que tenen aquesta melodia principal d'en Pere. Després, les dificultats que han trobat, que està bé, que com dic, una de les coses més riques d'una banda de música és que toca molta diversitat de músiques, i aquesta pues, ha estat una que ha sumat més, i està clar. Per exemple, tot el que són part de clarinets, flautes, estan molt acostumats a tocar la melodia junts. I aquí hi ha molt d'instrument solista. És a dir, fins pràcticament meitat de l'obra més en band, com a màxim a la ballada poden estar sonant 3, 4, 5 instruments, no el que estem acostumats a que en sonin 14, 15 a la ballada. I clar, n'hi havia molts que a hora de quan assajàvem els primers assajos, sobretot les primeres lectures, clar, anaven a entrar i entraven assustats, com a dir, només de tocar jo? Sí, sí, sí, només has de tocar tu. I això ha estat un poquet així. Els papers, l'arranjament està molt ben fet, papers molt ben fets, qualcuns més difícil que d'altres, com deien, justament la flauta amb aquest ocellet àgil i ràpid s'endú en diferència la pitjor part. Clarinets també tenen una estoneta de qualcun puesto un poc més compromesos, però bueno, ho faran molt bé i quedarà genial.
0: I a vosaltres, Elena, Maria Àngels, el repte vos ha fet il·lusió?
3: La veritat és que en el principi mos va costar un poc, el que diu en Toni, trobar la versió i tal, va un poc de nervis, però sí que després, tot d'una que la varen trobar, la varen començar a assajar, sí que era una novetat per la banda, però crec que és molt important poder fer de tot en la banda, i la veritat és que en Toni Coy mos ha donat un cop de mà bastant vital per fer aquest projecte, així que gràcies, Toni Coy, perquè si no...
0: Mos han pes, no?
3: Sí, no, mos han pes, però mos ha ajudat, mos ha donat una corda d'ajuda, i la veritat és que està sortint espectacular, i esperem que tothom li agradi, perquè la veritat és que hem fet molta feina, però ha valgut molt la pena.
0: Perquè, Maria Àngels, això, és a dir, és un patrimoni que ja tindrà la banda, ja estarà fet, ja estarà assajat, ja tindreu les partitures, que també hem de recordar als oients que les partitures se compren, se paguen, tenen drets.
2: Sí, exacte.
0: Això ja ho tindrà la banda, i és un clàssic, com dèiem, que se podria tornar a representar en qualsevol moment, si fes falta, ja ho tindríeu, i és una cosa més que suma la banda, no?
4: Exacte. I bé, com ha dit en Toni, el fet de tocar una partitura original per orquestra transcrita per banda, pues, també és un repte, tant per aquestes parts que ha comentat una mica més compromeses que hem hagut d'estudiar, però que bé, és això, un repte, i que ens ha motivat a seguir estudiant. I això, és a dir, ja la tenim per un futur, i de fet aquestes setmanes també hem estat anant a visitar les escoles, a presentar aquest projecte, i a convidar tots units a venir a veure'ns dissabte, i ja ens han demanat de fer-lo una altra vegada i d'anar a les escoles, que és una mica complicat.
1: I no hem començat, ja m'han tractat.
4: Ja m'han sortit més projectes, però com sempre...
0: Està bé, clar, Montición, vendrà tot Montición seguríssim, perquè deuen estar ja tots ben assabentats i amb ganes. Però també heu anat a les altres escoles per saber que hi havia això en marxa i perquè no s'ho perdin.
1: Sí, una idea era aquesta, clar, en la Victòria l'idea també era molt bona, però clar, com a mestre, està clar que de 8 a 2 és difícil que ella pugui anar a altres escoles. Has de necessitar una ajuda... però almenys per escampar a les altres escoles, això mateix. I que millor, pues, que la banda, si tenien aquests moments de matí, bueno, lliure, és a dir, que tots feim feina, tots tenim moltes coses, però per tenir aquest moment d'anar a les escoles i presentar aquest projecte, clar, ja surt de només de la banda, ja tothom ho coneix, xarxes socials, i un dossier. Jo sé que també vàrem preparar amb un poquet de biografia de qui era en Prokofiev, d'on surt la història, el mateix que m'has demanat abans, i després un parell de jocs de jokers que també varen preparar, com un memory en los personatges i els instruments, per fer pues, un memory, anar girant les xartes, cercant un i l'altre, dos minis memories i un extended, que serien, si ja fas tot, que ja clata, ja fas com a 12-24... cartes allà damunt i ja...
0: Què són, però, les cartes a cada carta que hi ha? Personatges?
1: Hi ha personatges i els instruments. Tant pot fer dobles personatges, no pot fer personatges... Això depèn de cada professor. Cada professor s'ho muntarà com vulgui. Si només vol personatges, però has de cercar dos peres, has de cercar dos ocells. Però si ho vols complicar un poc més, poses personatge
0: i
1: l'instrument. I clar, se complica la cosa. Aquí sí que és veritat, havien d'imprimir la fulla estaves, imprimir-la i després cada professor la plastificava o el que volia fer. Aquí cada professor ha fet el que ha trobat.
0: Molt bé. I vinga, Toni, conta-mos com estan aquests alumnes que ens van visitar ja fa dues setmanes. Encara no havien fet la representació no. A l'escola, que l'escola la feu sense la banda, ho hem de dir, ho feu amb la amb CD, un casset, Spotify, no sé què ho feis, ara. Com estan?
1: Bé, vam representar després ahir, dilluns. Vam venir tot infantil i tot primària, ja no saludat des de Montesión, pues, sent ple fins alt, 160 places, totes plenes, i un silenci, també varen venir tots tres, en Antoni, en Helena i en Maria Àngel varen venir a Boreró. Antoni estava de vora jo allà en l'iPad i la partitura controlant que ho feies bé, i sí que arribava un pot de nervis, perquè clar, veure tots units, veure tal, però vas a arrencar la narració, i jo el que tenia fet és, de la partitura d'orquestra, teniu cortes fets, vaig anar fent-ho cortes, i dins el que és la narració hi ha una sèrie de punts que els hi tenia marcats en negret amb un temps d'espera, amb un tall, ja tot ho guió, tot fet, perquè ells sabien que havien d'esperar primer o xerrar o música, i així anava posant la música i després xerraven a damunt. O sigui, primer xerraven i després en negret a posar música. Quan acabava la música, si havien d'esperar un parell de segons, si havien de xerrar, res, ja quasi ho tenien tot rovellat i ja venia l'interpretació d'ells. Però varen fer una obra, va ser molt, molt xula, un silenci que hi havia de tots units.
0: Conteu-mos, la jugada vora de fora, vosaltres.
3: Jo vaig disfrutar, o sigui, jo vaig veure els nins atentos que s'assustaven quan arribava el llop, aplaudien en Pere. En Pere serà un fan, té el seu club de fans, en Pere, o sigui, la veritat és que ha rebut molta atenció per part dels nins, i amb això jo crec que hem aconseguit el nostre objectiu, que és apropar la música clàssica a nins i nines. Crec que no només a Montesión, a les altres escoles, la veritat és que hi havia bastant de coneixement de Pere Llellop, i crec que ho hem apropat un poc més a tots els nins i nines de Pollença, que estan emocionats per dissabte, tots estan molt emocionats per concert.
0: I en Toni Molto, pensant, tot això ho hauré de dirigir. No serà posar play,
2: no.
0: Serà ni stop, no, serà no. Dirigir-ho tot en el mateix temps. Serà molt diferent, creus, de la que vas veure el que passarà dissabte?
2: No, serà bastant semblant, sí que han fet sempre estant d'acord amb els dos Tonis de com fer-ho, però serà bastant semblant. Sí que han canviat algunes cosetes, per exemple, ja veia d'aixeclar la ja són quins números, que hi ha molta estona de música, i claro, perquè us tots no hagin de fer tanta estona d'interpretació, lo millor pues, començar un poc tantes en la música, i així perquè se faci un poc més curt. El que sí que sempre hem intentat respectar és, per exemple, cada vegada que se presenta un instrument a un personatge, un buixer respectiu instrument, sí que se presenta aquest personatge en l'instrument, sona primer aquest instrument, per exemple, llop, la trompa, pues se presenta un llop, sona la part de la trompa que fa aquell motiu melòdic de llop, i després ja sí que se comença. Això és la primera vegada, després ja sí que és molt més interactiu, molt més ràpid.
0: Molt bé, vinga, mos queda recordar, idò, que és a plaça Vea dissabte a les 7 i és gratuït, i els alumnes han fet una feinada, la banda de música ha fet una feinada, i és vera que vos quedeu ja amb la partitura i vés a saber si ho torneu a fer per altres alumnes, però això és no és, hi hem d'anar, perquè
1: sí.
0: No se repeteixen mai aquestes interpretacions.
1: Sí, i després també una cosa que també hem de remarcar, la gent que mos ha ajudat, perquè hi ha cosetes que els han demanades per... Bé, tots anem apurats, tant la part de banda com jo, i sí que hem d'agrair la part de l'agrupació de teatre, el grup de teatre Pollencí, el grup de teatre Pollença, amb en Rafael Trias, que mos deixen part de escenografia que sempre tenen feta de les seves obres, no diran res més.
0: Jo crec que vas dir qualque cosa més fa dues setmanes. Però és igual.
1: Però bueno, quan ja mos hi acostam, i segur que hi haurà gent que potser no haurà sentit i mos sentirà avui.
0: Exacte.
1: Després també sí que és vera que tenim la jardineria, que no ho vaig dir dimecres, perquè encara no havia xerrat amb ells, però també mos deixen coses, la generaria Quimari, que està allà que embrenyem.
0: És que hi ha tota part de 13. No, va, no només el que dèiem fins ara, hi ha la 13.
1: Clar, hi ha 13, la 13 que he fet jo, que el tinc allà en un sol d'altres a Montesión, clar, l'hauré de treure d'allà, l'hauré de dur, té una envergadura, no és petitet, però clar, fet tot això la meva part, té la meva part de docent, tens compres com tothom, part de docent, part familiar, part d'esbarjo, i la banda anava també fins aquí dalt preparant altres coses, i vaig demanar a diferents associacions, o sigui, això d'anar llefant el puzzle, anar col·loquant-ho i per fer més global tot això.
0: I tu tot queràs, Toni?
1: No, jo m'hauria de...
0: És que no pots estar per tot?
1: No, xerrar i tot ja encara no ho he aconseguit.
0: O ets tu un narrador?
1: Jo soc narrador.
0: Ah, ets tu la veu
1: narrador. En aquest cas, sí que a la plaça Bé, un narrador som jo. Na Paula Cerdà va ser la narradora dilluns, l'alumna de primer d'ESO, i na Paula farà de què fa? D'ocell. Na Paula Cerdà serà d'ocell, i jo faré de narrador. Farem un pont de comèdia, farem un pont de xou, me fillarem els músics, els empiparé un poc.
0: Molt bé.
1: No director no han de posar nerviós, no director.
2: No.
0: T'ha pegat una mirada?
2: No, jo estic en costadet i m'ha dit, no, perquè antes de començar podríem fer qual. I dic, mira, fem una cosa, ja em deixes un costadet, tu fes tot el que hagis de fer i quan tenen de començar ja sortiré jo per fer tot el teatre.
1: Sí, a nosaltres en teoria mos tocaria ser llops.
2: Sí,
1: tant en Toni i Helena com jo som trompes, tots tres tocant trompa i hauríem de ser un llop. Però en Toni no toca perquè li toca dirigir, ni Helena li tocarà ser una lloba...
2: Un llop principal.
1: Dolenta, i ara aquí, tan sèria, tan amable, però, li tocarà ser un puntet dolenteta.
3: Sí, jo me fico dins un personatge.
1: I bé, en Maria Àngels, com ha dit, la flauta, i jo en redó. Mira.
0: Vos ho passeu bé, eh?
1: És que, mira això, la música mos agrada, nosaltres mos agraden unins. Disfrutant fent la nostra feina de tant la meva part de docent com tot ja. Divendres és que se converteix en avorrit si no fa res de nou.
2: Sí, no sabríem què fer.
1: Sí,
3: és el millor que té la banda, la part social i els vincles que feim amb la banda, la veritat és que són per sempre, perquè al final feim un grup d'amics que mos emmarronam mútuament, però la veritat és que després disfrutam i després mos estressam i després anam a prendre algo per relaxar-nos. La part social és vital a una banda.
1: Que si un dia veiem un aniversari de qualsevol músic i ja mordu quatre lleletetes i un pot de Coca-Cola i sempre estem en marxa.
2: Sempre estem.
0: Idò, bé, espero que s'ompli de gom a gom la plaça Bé aquest dissabte a partir de les 7. Hem d'estar estres, però tenim moltes ganes de veure aquest Pere i el Llop, aquesta versió que fareu la banda de música i els alumnes de primer d'ESO de Montesión. És mitjoreta, no? No és massa més.
1: Sí, sí, l'obra la dura 30-32 minuts.
0: No arribeu tard perquè vos perdreu l'altra part. Sí. Que vagi molt bé, moltes gràcies per haver-nos contat i per estar tan engrescats amb aquestes històries, que si no, no tindríem l'oportunitat de veure-ho en directe aquí en el nostre poble. Que vagi molt bé, molta sort.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu.
5: Acabeu d'escoltar una remissió de Ràdio Pollença.
6: Si vols conèixer tot el que passa al teu poble, escolta Ràdio Pollença, una finestra oberta a l'actualitat.

0: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
1: Això és el resum de la setmana del divendres capvespre.
0: El programa que escoltareu a continuació és una remissió de Ràdio Pollença.

0: Ja, la música volem ambientar un poquet aquest ambient mariner sabós de l'abadia. La segona edició arriba ja la setmana que ve, fa estona que en parlam, l'Ajuntament ja va fer la presentació d'aquesta segona edició, recordam, és un esdeveniment gastronòmic i enguany sota el lema que llocs així s'han de celebrar. Tindrà lloc el cap de setmana que ve, dissabte 23 i diumenge 24 de maig. I d'ara en coneixerem més detalls. Avui faim la primera de moltes entrevistes perquè hi ha molt de contingut en aquesta fira i hem de fer moltes xerrades amb participants. Però bé, avui ens acompanya un regidor d'Impuls Econòmic, Toni Cànaves, bon dia.
1: Bon dia a tothom.
0: Tenim també el patró major de la confraria de pescadors de Pollença, Joan Suau, bon dia.
2: Bon dia.
0: En Joan... anava a dir Joan Ferriol. Joan Ferrer, no ve com a policia, ja ho sabeu que està jubiladíssim, però és el president de Prodi. Joan, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia a tots.
0: I a l'altre costat del telèfon tenim a Toni Fiol, representant de Bluefin. Toni, molt bon dia.
4: Bon dia, com estan?
0: Molt bé. Bé, començarem un poc per al principi, començarem amb un regidor que després de l'èxit de l'any passat, Toni, ja va quedar clar que s'havia de fer una segona edició, que això ja seria una fira anual, no?
1: Sí, bon dia. Bé, l'any passat vam tenir aquesta iniciativa entre, cal dir-ho, entre la Conselleria d'Agricultura i Pesca de Govern Balear, l'Ajuntament de Pollença i Toni Bluefin i Confraria de Pescadors, de fer aquest esdeveniment nàutic, astronòmic, cultural i social, jo crec que engloba un poc tot, que destaqués un poc el Port de Pollença com a destí, com a lloc de trobada, de promoció de producte local, sobretot d'aquest sector primari, del sector pesquer, de tonyina pescada aquí, de posar en valor moltes de coses, no? També això, acostar a la gent que és necessari comprar producte local de quilòmetre zero per donar suport a aquesta gent, perquè també és un producte de més qualitat, un poc la nostra missió com a administració ens ha de ser aquesta, també... que restaurants de la zona també entrassen dins aquesta roda d'oferir producte mallorquí o balear i potenciar també la part gastronòmica, també la part de bodegues, que també meriden en totes aquestes tapes i plats de tonyina que varen poder degustar, que també podran degustar en guany. I també lligarà un poc en una part social i cultural a Romoll, que molt fa, que és la idiosincràsia de la gent nascuda a Romoll, com ha viscut entorn de la pesca, entorn de la mà i tot això, a sabor de la bahia, llocs així s'han de celebrar per posar tot això en valor, no? Perquè la gent que ha viscut i ha crescut de la mà, pues, de qualque manera, és d'aquesta manera gràcies a això, no? I vàrem parlar d'embarcació, vàrem parlar de mestres d'aixa, d'arts de pesca, de producte, i després també doncs, d'esbarjo i de passar-ho bé també, que va combinar molt bé. I bueno, agrair a tothom que ho va fer possible, que va ser un èxit perquè tothom va remar cap allà mateix, productors, pescadors, administracions, restauradors, bodeguers i la gent d'Humoll, i que això va ser l'èxit de sentir-nos orgullosos de ser capaços de fer un esdeveniment així i que Humoll surti reforçat i que puguem parlar de que tenim grans cuiners, tenim gran restauració, tenim gran pescador, gran producte, un entorn magnífic i tot això posa en valor. Sabem que les coses negatives sempre passen per damunt, però també hem de ser capaços de posar en valor el que és bo i el que molt fa ser diferents com a poble. I per això començava dient això, que l'èxit de l'any passat crec que va ser aquest, i l'intenció d'enguany és continuar, millorar, i tots estem a una, i crec que enduim el camí, ja s'acosta això, i bueno, vull actuar-hi, primera d'entrevista d'unes quantes, i tenim una gran programació, tenim moltes coses per oferir, i que la gent podrà gaudir molt aquest de setmana de 23 i 24 de març, ja amb aquesta segona edició.
0: Després repassarem el contingut del programa, que hi ha moltíssima cosa. Una fira, sabors de l'abadia, una mostra, millor dit, que la vareu dur a Madrid, a la fira de turisme Fitur. Joan, tu també hi vares anar. No havies anat mai a Fitur?
2: No, va ser el primer pit.
0: Va ser
2: una experiència molt guapa. És a dir, allà a Fitur, que també hi havia el cuiner de Four Seasons, Formentor, i també l'anòleg de Tiana Xartell, va ser una experiència molt guapa. I varen donar a conèixer la fira Sabor de l'Abadia, per veure si, Sí, tenim més gent que l'any passat i que vagi al Manco igual que l'any passat.
0: Com va ser rebuda a Madrid, segons de l'Abadia?
2: Bueno, jo crec que va ser rebuda bé. Des de l'etapa que varen fer de Tonyina fins al 20 que va dir el Bodelles Xana Xartel, jo crec que va ser molt ben rebuda, i l'explicació que va donar Val i tot això, perquè inclús hi havia gent de Barbate que va venir al taller de Fitur i ens van donar l'enhorabona per la qualitat del producte i l'etapa que varen presentar allà.
0: I allà en saben de Tonyina o d'Atún.
2: El Manco en toquen més que nosaltres.
0: Sí. I, clar, més enllà de tota aquesta part gastronòmica que és molt important, vareu projectar un vídeo on se mostra la nostra abadia, que és la nostra joia també, no?
1: Sí, és un poc el que deu mantes. Fitur és una fira, la fira de turisme internacional i la primera que se fa de tot Europa i la nostra, la de l'estat espanyol. I a part de la part gastronòmica, que se l'ha dut molt bon producte, molt ben tractat, després en Toni mos ho comentarà, molt ben tractat per un cuiners i molt ben maridat amb vins pollencins, que això era va ser una comunió molt bona. També anàvem un poc a promocionar un poc el destí. Vosaltres, sempre que he vingut aquí a parlar de promoció turística, dèiem que anàvem a cercar un poc l'excel·lència com a promoció d'un destí, i en aquest cas apostàvem un poc per la gastronomia, per el tema de vins, per el tema... Bueno, el sol i platja ja sabem que no em fa falta promocionar-lo, les bicicletes suposo que veig que tampoc, perquè n'hi ha moltes. No, són promocions ja consolidades, però sí que el turisme que és de gastronomia, el patrimonial, el cultural... És el que a nosaltres ens interessa promocionar, o de natura, o de nàutica, i que el sabor de la veia engloba molt tot això, no? De posar en valor totes aquestes coses que ens diferencien d'un altre destí, i que va funcionar molt bé. Vam poder inaugurar de tots els tats que se feien de les Illes Balears, vam poder inaugurar, després dir que el cuiners que vam dur de Ximà de Formentor i l'enòleg de Can Xartell vam fer tots els passes de tot el show cookings que es varen fer de Mallorca, per tant també ja varen anar molt més enllà de les fronteres de Pollença, i bueno, va ser, jo crec que és un èxit i bueno, en la línia de que volíem aconseguir, i bueno, després de moltes hores de feina i tot això, pues, varen sortir contents i esperem segurament tindrà aquesta repercussió que cercam.
0: Bé, com que tenim en Antoni Fiol en el telèfon, no el farem estar tot el temps pendent, ja que no mos veïn les cares amb ell, i aprofitarem ara de parlar un poquet amb ell. Bé, Toni, abans d'entrar el que serà la segona edició de Sabors de l'Abadia, i que mos tornis a explicar que és un ronqueig, que molta gent ho vàrem aprendre l'any passat, però potser encara hi ha qualcú que no ho sap, quin balanç fas tu de Fitur de Madrid, que ara en parlàvem?
4: Pues la veritat que molt bo. De fet, allà vàrem poder fer contactes de nous clients, com va ser també les Four Seasons de Madrid, que vàrem poder fer un event allà, i la veritat és que mos ha obert portes en el sentit de el que ha explicat antes en Toni, de que se'n donin compte de que el nostre producte és igual o millor que tot el que puguin aconseguir de fora de Mallorca. I la veritat que molt contents per aquesta banda. Uh-huh. I després, referent a ronqueig, pues, el ronqueig és cert mil·lenari que consisteix en tallar la tonyina. I se diu ronqueig per la manera en què passa el guinevet per l'espina de la tonyina, que fa renou com si fos un ronquido, que diuen ells.
0: Art mil·lenari, això vol dir que no se sol utilitzar molt?
4: Sí, és a dir, art mil·lenari vol dir que fa mils d'anys que se fa igual. Sí. És a dir, que no hi ha una altra manera de fer-ho.
0: D'acord, no sabia si era la manera tradicional, antiga, que ara potser per qüestió de ràpides se faci d'una altra manera. No, encara se manté, no?
4: Se fa igual com se feia antigament, és a dir, nosaltres o jo l'he adaptat un poc a la meva manera per fer-me un poc més còmode, però vaja, bàsicament tothom va per allà mateix, uns el fan de dret, els altres el fan a damunt un palet en terra, jo intento fer-lo damunt una taula per intentar pues, que la meva esquena no s'ofresqui tant, i així.
0: I conta-mos un poc a l'edició d'enguany com serà tota aquesta part de ronqueig, quantes tonyines veurem, un poc com serà.
4: Bueno, veurem Tres Tonyines una altra vegada, farem un ronqueig per inaugurar, crec que és a les 11:30 del dissabte, després una a les 5:30 dissabte hora baixa i un diumenge a les 11:30. Molt important enguany és que totes les subhastes aniran destinades a les tres associacions benèfiques, a Fama, Prodis i a Weimar, és a dir, que tot el que se subhasti de les peces de tonyina que treguen d'aquests ronquetjos anirà destinats a ells, és a dir, íntegrament, així com l'any passat varen subhastar només els de Rayom a benefici de Prodis, enguany tots els dobles que se recaudin aniran destinats a ells.
0: I un incís, clar, una subhasta, la gent va, que se diu pujando, sí, no sé com és ara en català, en quin preu va arribar?
4: Recordeu? Bueno, els de Prodis que el varen comprar nosaltres, crec que varen arribar a pagar 120 euros el quilo.
1: Sortia 30, de 30 va començar.
0: Sí. Fins a 120. Mira, sí, sí. Molt
3: total
0: bé.
3: 660 euros.
0: L'any passat. Sí. Mira un guany, que seran les tres a benefici de les associacions. 11:30, aquesta primera, si no m'equivoc, Toni, és una... Bé, que ronqueig en directe i la subhasta. La presenta Santi Taura i Toni Genovart i és patrocinada per un Rotary Club, no?
4: Exacte. Uh-huh. Exacte. Sí, les tres també, és important que ho sàpiguen, que les tres tonyines estiran patrocinades per Rotaris, Associació Hotelera i la darrera, quina era, Toni?
1: Per Licors Mollà, d'Artanc.
4: Licors Mollà, exacte.
1: Ara ho comentarem això un poc.
0: Ara sí, després repassarem tot el programa, però anem a nosaltres ronquetjos, que has dit 11:30, mirant el programa, l'altre és a les 12:30.
1: No, 5:30.
4: 5:30.
0: I l'altre diumenge.
4: I l'altre el diumenge a les 11:30, una altra vegada.
0: Per la gent que ho vulgui veure, has d'anar allà i mirar. Bé, si després ja volen participar a la subhasta i optar per aquesta tonyina, però si no, només de mirar ja deu ser una passada, no?
4: Hombre, si no ho has vist mai, és entretengut, per dir-ho de qualque manera.
0: Què dura un ronqueig?
4: Un ronqueig, més o menys, ho feim damunt uns 5-10 minuts, és quan se talla la tonyina, i després anirem explicant passa per passa les peces de la tonyina, és a dir, que ho intentarem allargar damunt uns 20 minuts, 25 minuts.
0: Molt bé. Molt bé, i bé, no sé si vols explicar qualque cosa més d'aquest ronqueig, de la tonyina en si, és per no fer-te esperar, tot ho tens aquí amb hoteler.
1: Com va la producció, Toni?
0: Com està en guany?
1: Com està?
4: La veritat que ara anem un poc a tope, va començar un poc fluixa la temporada, però ara ha millorat bastant, la veritat, i estan entrant tonyines. No de gran tamany encara, esperant ja aquesta setmana ja començar a rebre qualque tonyina de més de 200 quilos, de moment estan a dins la mitja de sempre, un 35-40 quilos.
0: Clar, ja si n'arriba una de 200, aquesta ja se guardarà per la mostra.
4: No, les de la mostra esperant que siguin damunt 40 quilos, perquè si en duim una de 200, si duim una de 200 quilos allà, per subhastar això haurem d'estar mitja fira.
0: Sí, jo com que ja sabeu que no n'entenc, però la cara que ha posat el patró major quan t'ha dit lo de 200 quilos ho ha dit tot. Molt bé, i ara estàu pendents que estan començant a entrar aquestes tonyines, però bé, n'hi haurà i cada vegada se consumeix més, se dona més a conèixer, Toni?
4: Sí, la veritat que sí. Nosaltres varen començar fa 3 anys en Bluefin i de cada vegada es boca a boca fa que la gent vulgui entrar a comprar tonyina de Mallorca. Mos ha costat, és vera, perquè la tonyina de Mallorca tenia mala reputació, entre cometes, perquè no se tractava com s'havia de tractar. I nosaltres hem intentat innovar en l'aspecte de tant la congelació que han duit de Japó com les tècniques de sacrifici de la tonyina per intentar que aquesta tonyina sigui de la major qualitat possible i poder competir amb tota la gent que mos du la tonyina de fora.
0: És important, eh? Quan tens sempre consum de producte local, quilòmetre zero, de proximitat. Molt bé, idò, Toni Fiol, representant de Bluefin, moltíssimes gràcies i bé, que vagi molt bé aquesta segona edició de Sabors de la Badia, de mostra de la tonyina.
4: Gràcies a vosaltres i vos hi esperam a tots.
0: Li voleu dir qualque cosa, no, Toni?
1: No, res, Toni, que està molt enfeinat, que gràcies per tot i estarem en contacte.
0: Gràcies, Toni.
4: Perfecte.
0: Fins una altra.
4: Gràcies a vosaltres. Adéu, adéu, adéu, que vagi bé.
0: Molt bé, era per no tenir-lo a l'espera tant de temps. I de bé, compte-ho molt bé. Tu, Joan, quan ella ha dit lo, quan jo he dit lo de 200 quilos, la teva cara ho ha dit tot quan dic, no, no, de 40 quilos. Aquí, a la nostra zona, com està el tema?
2: Bueno, quan t'has dit de fer un rotxet d'una tonyina de 200 quilos...
0: Una animalada.
2: Bueno, no, seria molt guapo, però la feina que du fer el rotxet, el Antoni, li duria molt més feina, ell tot sol li haurien d'ajudar, qualcú... I, a més, per fer la subhasta també, multiplica de 40 quilos a 200, ho has de multiplicar per 5 les peces i tot això. És un poc, un... Mal de fer.
0: Mal de fer. Com està la pesca de tonyina per aquí?
2: Bueno, ara, com ha dit en Toni, comencen a llefar qualcuna, no són molt grosses, 40, 35-40 quilos, però jo ara mateix hi vaig xerrar amb un pescador que va tenir una picada, la vaig lluitar de vés 3 hores i era una tonyina grossa. Era una tonyina grossa i la darrera li va rompre. I...
0: Quina és la tècnica de pesca de tonyina?
2: Bueno, la tècnica no, és així com l'únic, així com ara la podem pescar, ara només la podem pescar la tècnica que se diu línia de mano, és a dir, en canya i en bonam. Simplement això, on tens les tonyines aquí, a la veïda de Pollença, se pescaven les almadraves, però ara no, ara només estem autoritzats, o que estem autoritzats per la tonyina, de pescar-la en bam.
0: Això aquí o tot el territori?
2: Bueno, no, aquí és el Mediterrani, les barques d'art menors només estan autoritzades en van, perquè després a la part de l'estret i Càdiz sí que la poden pescar amb almadrava.
0: Allà sí. Molt bé, i de vinga, anem a repassar un poc tot aquest programa de Sabors de la Badia, segona edició de la mostra de la tonyina, Toni.
1: Bueno, jo crec que hi ha molt per repassar, però bueno, jo crec que un poc les activitats centrals un poquet aniran envoltant en aquests tres ronquetjos que donen sus 11 i mitja, i veu ronquets, i després se mostraran les peces, i després se fa la subhasta, i després començaran un parell de tallers gastronòmics que diferents cuiners i restaurants faran aquest taller gastronòmic maridat amb algunes de les bodegues que participaran. Comentava abans que és com una novetat d'enguany i també que volem agrair molt des de l'organització que és que aquestes tonyines que se subhastaran per aquestes entitats socials, dèiem, enguany han estat patrocinades per tres entitats. Era un poc un compromís per, bueno, ja que donar gràcies a aquestes entitats que se faran càrrec d'aquest cost de la tonyina, que seran Rotaris, l'Associació Tolerera Pollencina i també l'Icos Mollà, que és un convidat especial enguany, que ens oferirà els seus productes també de producte local, i han patrocinat aquesta tonyina perquè pugui ser tot després a benefici d'aquestes tres entitats.
0: I després bé, ho tornem a dir, AFAMA, Baimar i Prodis,
1: no? Sí, són les tres entitats, AFAMA i Prodis, després en xerrem amb en Joan, tenen un paper més actiu dins el que és la tonyina. A Baimar tindreu beneficis, enguany no hi participarà perquè també per temes de logística i tal, i m'ho aniran combinant, i l'any que ve segurament podran estar també participant activament de les activitats, si tot va bé. Bueno, per anar amb un poc d'ordre, tot va envoltant un poc a la part gastronòmica, però és veritat que la inauguració, el primer acte de Sabor de la Badia se farà divendres, el divendres 22, com igual que l'any passat, se farà a l'Associació de Veïns d'Humoll, i és aquesta conferència i conversatori d'una feina que varen començar en Diana Borràs, antropòloga social i cultural, i en Antònia Puig, empresària nàutica, que ells fa ja estona que estan fent feina amb un poc el patrimoni flotant del Port de Pollença, no? que és una altra la part aquesta que deia més, perquè molta de gent en Humoll ha estat històricament doncs, construint embarcacions, mestres d'aixa que construïn aquestes embarcacions primer de fusta per anar a pescar, Després va passar a la fibra, jo que és una cosa que m'ha sorprès molt de l'any passat, que vaig conèixer, no ho coneixia, que tinguessin tantes drassanes, que construïssin tantes de barques. Primer el mestre d'Aixa, tindrem a més un guany especial, donem una barca, donem el Port Blau, que és una barca que va construir en Blanco Pollença també, i està a les dependències del Consell de Mallorca, un lleut de 10 metres de fusta. L'any passat vam tenir la Polar, en guany tindrem el Port Blau, que també és, jo no l'he vist mai, també té moltes ganes de poder-la veure i conèixer la seva història.
0: A on el col·loquereu?
1: El col·loquerem en sec, perquè està en sec, i allà on estava la Polar l'any passat, en el passeig marítim, en el començament del passeig marítim. El que deia, la conferència en Antoni i en Diana han fet, elles vos ho explicaran més endavant, però estan fent un estudi de coneixement, una recerca de com d'aquestes drassanes que fabricaven, com fabricaven, quines sèries feien. Això va donar feina a moltíssima gent, però això és una cosa tan important, tapissers, mecànics, ferrers, electricistes, bueno, un munt de gent que va fer feina en un moll dins aquest sector nàutic, i que un poble que deu mans també recordar el que érem, el que hem estat, el que hem estat capaços de fer, per també mirar cap a un futur, perquè també la part que els joves, no tan joves d'humà, que també hi ha unes oportunitats en torn a demà, pescadors també, tant de bo, que tenen un problema generacional més seriós, però que la mà no només és el millor, la part de restauració i gastronomia sí, però que també hi pot haver moltes més oportunitats. També parlarem de preservació i conservació, perquè hi haurà l'oceanogràfic amb uns tallers divulgatius, i això és un poc el que fa que enredoni aquests sabors de la veïa. Pues ja dic, divendres aquesta primera conferència a l'associació de veïns, que té per nom De la fusta a la fibra, tradició i innovació del patrimoni flotat del moll. L'any passat ens vam centrar en la part primera, no? La fusta i el mestre d'Aixa. Varen començar a parlar també de la fibra, però enguany ens faran, bueno, ens explicaran un poc més com va ser aquesta transició i la importància que va tenir, bueno, i s'ha d'anar a veure per poder saber. Va ser molt interessant, perquè s'ha per interactuar. Vam fer un conversatori, molta de gent que havia fet feina, inclús gent que no havia estat convidada en un conversatori, i després se va sumar i van començar, i va sortir una cosa molt interessant, perquè hi vam aprendre molt. I això després va lligat també, això és la primera activitat, val?
0: Parlant de divendres.
1: Divendres, és aquesta primera activitat. I després dissabte i diumenge hi ha aquesta exposició de patrimoni flotant, aquestes barques, que, i en aquest cas enguany sí que en Antoni i en Diana faran la visita guiada. L'any passat vam tenir només l'exposició, però aquí no s'han d'apuntar al lloc, simplement s'ha d'assistir a les 11 allà en l'inici del Club Nàutic, i en Antoni i en Diana ens faran una exposició, podrem veure quines embarcacions hi ha i ens podran explicar una miqueta detalls sobre aquestes embarcacions,
0: que
1: i coses que se
0: puguin... Quedaran exposades tot aquest de setmana, però clar, no el mateix amb elles, que ho sí, vagin sí. Explicant.
1: I després, ja t'he dit, Ronqueig, si han ditat...
0: 11 i mitja el primer,
1: i després, bueno, aquí hi ha una sèrie de tallers que anireu veient en el programa, tallers, o això ho cuguin, qualsevol que en diu, primer és el d'en Santi Taura, en les bodegues d'un hort, si no vaig equivocat. Això se farà la carpa després de fer el Ronqueig.
0: I perdona, que bé, ho hem comentat un poc per damunt, aquest primer Ronqueig, la primera subhasta, bé, que sempre hi haurà Antoni Fiol a tots els ronquejos, però aquest posa presentat per Santi Taura i Toni Genovarba. Ja sabem que en Santi és un bon comunicador.
1: També he dit-li que s'hagi volgut sumar. Ell també, el Vicenç del Mar, que és un restaurant seu, ja va participar l'any passat, i enguany també participa. I, bueno, que ell mos farà aquesta etapa, que això fa tonyina i ous estrellat, per mi, que això fa coventa. I, bueno, aquí entra un poc ja el que és la part de degustació i de tallers, que són places limitades. Aquí ho un poc, aquest taller, aquest tíquet els vendrà a Prodis. Després en Joan vos explicarà un poc més.
0: Després Joan vos has de contar tot el que
1: preparem. Si recordeu, l'any passat s'ha de fer un plat especial de sabor de la badia. Enguany aquest plat serà exclusiu per a la gent que s'apunti en el taller. I el que sí que hi haurà enguany com a novetat és les copes en el logo de sabor de la badia. L'any passat no vam arribar, enguany tot el vi que serviran els cellers i tots els tallers seran amb una copa de sabor de l'abadia que vendrà a Prodis en el seu dos punt de venda. Després en Joan vos ho confirmarà, i els tallers els s'han d'apuntar també allà en el punt de venda de Prodis. No s'apuntaran

0: a Coll de Micel és una convidada especial també en guany. Ell sí que la seva etapa que faran en un show cooking serà la mateixa que trobarem en un seu restaurant. Però hi ha altres show cookings que no tenen restaurant, no? Que són, que ha volgut venir a participar, que són de, n'hi ha un chef noruec entre les estrelles Michelin, hi ha en Pau Cintes, que ve de Menorca, que també volíem obrir un poquet aquesta part, d'obrir-nos un poquet i de fer-ho una mica més vistós i això, i aquests sí que no els podran trobar en els restaurants. Després, si vols, repassar els restaurants que seran, i inclús també les tapes que oferiran i us segueix que hi haurà. Però bueno, per veure un poc la dinàmica, són 7 tallers a diferents hores, a partir de les 12 que comencen Santi Taura, després n'hi ha un parell més, i en Joan bueno, a Prodi s'encarregaran de vendre aquests tiquets.
1: A partir de quina hora, Joan, podem passar apuntant-nos? Perquè podem anar i dir, jo me vull apuntar en una de les 5 o en una de les tal, no?
2: Sí, bueno, nosaltres a partir de les 11 del dissabte, bueno, tant dissabte com diumenge, a partir de les 11 tindrem obert tant per vendre copes com per vendre els tiquets de tallers a les shows cooking. Vale?
1: Vosaltres que estareu al principi?
2: Sí, nosaltres bueno, tindrem dos estants, tindrem el primer i més gros, estarem just a l'entrada, davant l'oficina de turisme, aproximadament, per allà, i tindrem una caseta, diguem, que ens van comentar que era la de l'associació de veïns, una caseta quadrada que té obertura pels quatre costats. O sigui que tindrem més val fer per fer la venta. No? I després en tindrem una altra, no sabem ben bé on estarà situada, però se suposa que és l'altra banda de la millor davant...
0: Les dues entrades.
2: Sí, les dues entrades, sí. No? Poquet davant tocar monges o per allà.
0: Sí.
2: I a partir de les 11 nosaltres vendrem tots els tiquets.
0: I les copes.
2: Exacte, i les copes. Nosaltres enguany també, com a novedat, hem fet unes gorres. Fet unes gorres molt xules, molt guapes, de gorres vaqueres.
1: És veritat que són molt guapes, o jo m'han
2: sí, agradat. Sí, són molt xules, en el logo de la Bosc de l'Abadia.
1: Aquest logo és molt guapo.
2: I el que farem serà vendre... les copes seran a 3 euros, totes les copes a 3 euros, i les gorres a 8. 8 euros, però que si compren gorra i copa, tot amb un, pues farem un pack de 10 euros, o sigui, si la gorra sortirà a 7 euros només. O sigui que esperam que tota la gent que vengui, pues que se pugui anar amb un record de la segona edició de Sabor de l'Abadia.
1: Que bé, i de bé, vosaltres veneu tiquets per hotellers gastronòmics perquè després per anar a degustar o comprar la tapeta directament s'apaga a cada restaurant, sí, diguem, sí, sí. A cada paradeta.
0: Sí. Efectivament, cada restaurant oferirà la seva tapa, hi ha 11 restaurants a 5 euros la tapa.
1: Preu únic.
0: I després les bodegues, hi ha 8 bodegues en guany, i la veritat que sí que tenen dos preus depenent de la gamma de vi que puguin oferir. Clar. Per mi eren 3 a 5 euros i també podran comprar la gent, si vol, la botella.
1: Molta gent ho fa,
0: l'hem posat. La botella entre un parell de companys o el que vulguis i tens la botella. Això no hi ha... L'únic que sí que és que no se servirà, cap bodega no servirà vi si no és en la copa de sabor de l'Abadia. O sigui, no pots anar amb un tassó de cartó ni perquè és un poc
1: clar,
0: han fet unes copes d'aposta que a més seran per a benefici de Prodis i la gent ha d'anar amb aquestes copes que n'hi haurà de sobre i s'hi podran anar comprant en els seus punts.
1: N'hi haurà de sobre i de gorres n'hi haurà de sobre.
2: I de gorres, bueno, esperem que sí. Esperem que els acabem totes. No. Si mateix hem fet 300 gorres, o sigui que... No ho sé, jo com a primer any tampoc no mos podíem tirar de cap a veure mem si què passava, però bé, jo crec que 300 gorres les podem vendre totes perfectament.
1: L'any passat va passar molta gent per la fira.
0: Sí, sí. Unes 4.000 persones l'any passat.
1: Unes 4.000, imagina't. Men, què més? I d'on parlat de tallers, de lo que trobarem a la paradeta de Prodis, que hi hem de passar sí o sí per comprar tot això... I part musical, no?
0: Sí, després tenim sí, bueno, hi ha la part musical i la part lúdica o didàctica més
1: també
0: infantil.
1: També per infants,
0: és vera. Tindrem des de les dissabte, de les 11:30 al 5:30, tallers de Purpura Event, són una empresa d'animació i dinamització infantil que ja l'any passat varen venir i que faran activitat per nins, unint basta que s'acostin allà i faran diferents tallers, faran espai teatre... Bueno, faran activitats per poder disfrutar d'un dia en família i que un instant també tinguin el seu espai. I després tenim una activitat

0: del Centre Oceanogràfic de les Illes Balears, que oferirà tallers tant dissabte de les 11 fins a les 8, per mi, de 11 i mitja a 8, i diumenge de matí també, baix el lema Balears Bressol de la Tonyina. Ells estan fent estudis científics la tonyina i bàsicament faran tres tallers. Un és un estudi de larves de tonyina per veure com se comporten. Se podran veure amb un telescopi, un ins podran veure...
1: Telescopi no, microscopi.
2: Microscopi, sí. Microscopi.
0: Sí, perquè si no... podran veure...
3: D'aquí a Palma.
0: Podran veure aquestes larves i com se comporten. També ens explicaran un poc moviments migratoris de la tonyina, quins són aquest moviment que fan. Els fan estudis durant tot l'any i que és interessant per conèixer més sobre aquest producte que estem parlant. I també faran...
3: Diuen que va enfocat a família i no només a nins.
0: Sí, sí, no, famílies en general, no? I famílies i a gent que estigui interessada, no? És un tema més divulgatiu, pràcticament els nins a vegades te fa, no? Sí. Però bueno, és un tema per tothom. I després una altra part era per mi de com reconèixer la tonyina balear, no? Una altra d'aquestes, tres coses te faran dins d'aquest lema, que és important també, tant per un consumidor, restaurador, un consumidor, nosaltres mateixos, com podem distingir si anem a comprar tonyina i altres peixos que siguin de quilòmetre zero i d'aquí.
1: L'etiquetatge que d'un producte local o pel local, t'explicaran un poc i les fulles de transabilitat que duen un producte d'aquí.
3: Molt bé. A on estaran? Que hi ha una carpa per fer tots els tallers, un espai?
0: Jo estava un poquet fent una distribució. L'idea és que aquesta part de l'oceanogràfic estigui a prop de la part lúdica infantil i que està... L'any passat ho vam ubicar davall les pèrgoles que hi ha a la plaça Enginyer Roca perquè ja tinguin una ombra de per si, a prop de l'escenari i també a prop de tot... bueno, que sigui un punt accessible i un punt espaiós i amb ombra.
3: L'escenari estava, diguem, davant a l'oficina
0: de turisme. Això s'ubicarà igualment. La carpa de Show Cooking Ronca ja anirà un poc més enrere, bueno, perquè guanyem espai, perquè tenim més paradetes.
3: És a dir, que estarà més estesa enguany?
0: Una mica més estesa perquè tenim més restaurants i tenim més bodegues, per tant, hem d'estirar un poc més.
3: Podrem mencionar tota la gent? Bé, no sé si vols que passem a la part musical que ho he mencionat i després recordam tots els participants.
0: Sí, part musical, que bueno, anirem un poc en fil musical animant un poc tot i després tindrem dissabte a migdia hi haurà One Man Rocks les dues i després a l'hora baixa hi haurà a les 10 concert de Jimmy's Fantasy
3: i després van actuar per Cap d'Any aquí.
0: Sí, no, i per la fira
3: i
0: després aquí no surt en un programa però ho anunciarem perquè després amb acabat hi haurà una mica més de música amb DJs per acabar de... Val? No estava tancat,
3: no,
0: després de Jimmy, si hi ha ambient, continuem una miqueta més. I després diumenge tenim la part musical, tenim dos grups també, és un grup que és Fisherman Jazz Band, per mi, i després en Guillem Tacó, que és un músic d'humor i que també hi anava molt bé dins aquest context que li volen donar sabor de la badia i tancarà en Guillem les actuacions musicals.
3: Molt bé. Conta-mos, Toni, per exemple, qui són tots els cellers assistents? O pollensins hi són tots?
0: Bueno, pollensins són, crec que quasi tots. No es canvia de let, que enguany no... Bueno, no tenen... Per altres històries no estaven per la labor. Però tenim Dunhort, bueno, els de pollens, però en Joan Gutiérrez, tothom ho conec, Dunhort Vitícola, tenim Mortich, tenim Can Xenet, tenim Can Aixertell, i tenim, que l'any passat no era enguany de novetat, Vinyes de Formentor. Que Vinyes Formentor també estarà. I després tenim, que no són de Pollença, hi ha Guilmes i Ferrer, hi ha Petit Celler 100.000 centres, i
3: Nacra.
0: De Nipòlito, la bodega de Nipòlito. Tindrem aquestes 8 bodegues, amb bastantes varietats. Jo crec que enguany ho hem vist a la Fira d'Oví, pega molt, si mireu un poc el taller astronòmic, un Giro Ros, la Malvasia, la Gorgollassa, són... Tots estan apostant molt per varietats locals, per tant, un poc també, més a més, no, de tot el que feim, apostar per producte local i marida molt bé amb la tonyina bueno, i també és una activitat de dia, espero que faci bon temps, i sempre aquests vins fresquets passen més bé que no, potser un agres que són més de l'hivern o amb altres menjars, però bueno, els cadascú duran les seves varietats que trobin. No?
3: Però bé, vi ha d'anar acompanyat de la tapa, eh? Han de degustar aquestes tapes fetes en tonyina pescada amb les nostres aigües d'aquí. Quins són enguany els restaurants participants? Perquè n'hi ha més per mi, no?
0: Sí, enguany se n'afegeixen un parell. Se n'afegeix el Club Nàutic, que l'any passat no va participar, i s'afegeix Bodega Can Ferrà, que com sabeu s'ha traspassat, ja han coït en Judit i la seva sòcia, dues al·lotes també amb moltes ganes de seguir endavant, dues germanes, també hi seran, i tenim com a convidat, com a restaurant convidat, l'any passat vam tenir una Ruth de Guetari, i en guany ve na Marga Coll, que és Miss Eli, que ve acompanyada de... Es faran un tàndem, perquè el seu fill està fent feina a un restaurant a Càdiz, per allà, sí, per mi va dir a Càdiz, i és, el tàndem és Miss Eli Gota per mi. Ara, no sé si és Gota o Goa, però ho tenc en un cartell. Serà un poc ho convidat. Després tenim l'Estai, que ja va participar, Ushima de Formentor, tenim Cormarí, tenim Liru, tenim... L'any passat era Brissas, enguany serà la Cantina d'Ubai Nou, que són d'un grup en bat tots dos. Tenim un Terrae, tenim dos canalles d'Estri Gourmet i la Llonja. I l'Estai ja l'havia dit.
3: I Liru, no sé si l'havia
0: dit. I Liru també, sí, sí, Liru, Cormarí... Tenim un total d'11. I després el que veuré, Bodega Can Ferrar i Club Nàutic com a d'Or du Moll, que s'han sumat en guany, i Namarga i Miceli com a convidat.
3: A partir de les 12, a dissabte, tot el dia sense aturar, i diumenge de matí. Eh?
1: Bueno, no vol dir que pentura no aturin una mica després, que vaig part de les 4 a les 5, o això, que no aturin una mica. I també el que no han comentat és que dissabte a migdia a la 1:30 hi ha un dinar popular. Hi ha un dinar popular a benefici de fama. Això serà un dinar que se farà també una tapeta, que també valdrà 5 euros, i serà una tapeta d'una part de la tonyina, que és la part patrana, torrada, amb una mitjeta de trompó.
0: Bueno, el dinar popular, perquè sí, perquè l'idea és per obrir, és una etapa popular. L'important dinar popular perquè és l'hora de dinar i perquè també podran fer combinat, però... En aquest cas, és el que dèiem, a fama s'encarregarà de
3: tindrà la seva paradeta etapa. Per comprar
0: sí. les... I aquestes esparpatanes són una part de la tonyina molt menys coneguda, pintura. Sempre, si veureu les tapes, m'on anirem a ventresca, m'on anirem a tàrtar, m'on anirem a tacos, sí. I la esparpatana és com unes costelletes, i s'han de fer cuites, i queden com unes costelletes de mel. La veritat és que és una part també prop de més greixosa, molt, molt gustosa, i bueno, s'ha fa mal els seus col·laboradors també, si un dia venen vos ho explicaran i faran aquesta etapa solidari a 5 euros igual que les altres,
3: i també s'ha de comprar allà.
0: No, aquesta la compra com si fos un restaurant més, a fama, li aniran a comprar la seva etapa
3: allà, molt bé, doncs ja parlarem amb ells també. Anem a mencionar, perquè també ens han deixat una cosa d'una sortida en bar que ho deixem per després, perquè compteu-mos. Han comentat, han mencionat, perdó, en Santi i Taura, però anem a recordar qui són tots o que faran tallers gastronòmics un poquet.
0: Pues mira, hem dit, en Santi i Taura serà el que inaugurarà a les 12. Santi i Taura en representació d'U Vicenç, que és un restaurant que té cales en Vicenç, i maridarà amb d'una vitícola i farà creixofa, tonyina coenta i ous estrellats. Això serà la seva etapa d'un taller, que també la trobarem en aquesta no sé, restaurant. A la una hi ha en John García i Enrique Cordero, que són del restaurant Nou Mallorca, que són convidats, aquests no tenen restaurant, aquest número oferiran un taller, i fan l'etapa de Sinfonia Roja a canvi de tonyina marinat amb BBQ coreana, gel de marisc i brioix d'or. Té una bona pinta. Maridat amb vinya Formentor amb un giro arròs 100%. A les 3, bueno, enmig tenim l'etapa de fama, i a les 3 tenim en Josep Coll, que és restaurant xef de la cantina de l'Homoc Nou, del grup Embat, que farà un nigiri de ventresca marinada, safernària i coent de sobrassada. I marinaran en aquest cas també amb vinyes Formentor, en aquest cas amb un carismàtic. Això són els 3 de matí i migdia, i després del segon ronqueig comencen els altres tallers de cada vespre, també especials, que són a les 6 na Marga Coll, de restaurant Miceli, que farà coca de tonyina, maionesa trufada, domàtiques i alfabeguera. Aquesta etapa també la podran trobar en el seu restaurant. I maridarà la bodega Pollencina, d'escorca Pollencina, vinyes Mortitx amb un giró ros 100%. Curiós aquí perquè na Marga és la xef i la Nola de Mortitx és en Lloren i són germans. Jo crec que...
3: Bueno, collaran bé.
0: Collaran bé, s'entenen bé. A les 7 tenim un altre de tallers especials, que ve Anders Erlandsson, restaurant Panu, és un xef noruec, 3 estrelles Michelin, Crec que, bueno, aquí també és una... És una
3: on porta... està aquest restaurant?
0: A Noruega.
3: Ah, de Noruega?
0: Sí, sí, sí. És un xef noruec. Ve a través d'en Toni Fiol. En Toni Fiol ha fet feina... Ells es porten... Bluefin està exportant a Noruega i a Suècia. I una d'aquestes relacions que li fa gana, va dir convidarem, si li fa ganes venir, i mira, és una cosa també interessant, no? Per veure, conèixer com cuina un xef estrella noruec una tonyina local, no?
3: I la podran tastar, podran menjar...
0: Bueno, aquí ja és un taller, el que arribin.
3: El que arribin d'un 3 estrelles Michelin, sí, per 10 euros, no? Sí. I la copa...
0: I, sí. I fa una tapa que es diu Taco Tuna Ish, que és així, no sé si això és noruec o islandès, no ho sé, però bueno, haurem d'experimentar. Sí. I maridarà amb un celler local, que ha deixat ell, amb un 100% malvasia. Deixem un taller especial, després ja en xerrarem. I això són 1 de dissabte, eh? I després, diumenge, en tenim 2. Després d'un ronquest, tindrem a les 12 César Mogollón, que és un xef de restaurant Grup Cap Vermell, que està, és un restaurant que està a Canyamel, també convidat, i oferirà tonyina vermella Bluefin Balear amb escabetxo de merles i alòfiles, i maridarà amb petit celler 7103 amb un blind de manto negro. I per acabar el taller estendem amb Pau Cintes de restaurant Christine Bedford de Mahó. Aquest jove el van contactar, havia guanyat un premi de xef més jove europeu, sí, el 2023, i bueno, el seguim per xarxes, i és un jove que fa molt bé i ve posta per fer aquest taller. També farà matrimoni de gravlatge menorquí i tonyina en ceba, i maridarà en la bodega de Pollensina també, de Can Xenet, en aquest cas un gorgollassa, 100% gorgollassa civila 2023.
3: Mare meva, ja veus,
0: una gran oferta
3: gastronòmica. En aquesta hora, tot el que ens estàs contant, mare meva. Tot això, 10 euros, si voleu anar, i heu de passar per Prodis, a la paradeta que tindran Prodis, que en tindran una a cada entrada, places limitades a...
0: Unes 40 places.
2: Sí,
0: clar,
2: i, unes 40 places. Heu de pensar que seran places limitades, tot.
0: L'únic és que la gent, el show cooking el podrà veure més gent, el que passa que, clar, el que no pot fer per la logística que tenim, és veure que aquests xefs que venen convidats no tenen restaurant, per tant, bueno, podran veure l'espectacle, podran veure com ho cuinen, el que tingui sort podrà degustar, però vosaltres també, a part de veure-lo, durant el cap de setmana podrem provar. I després hi ha totes les altres tapes del restaurant que no fan show cooking, fins a 11 tapes diferents, sí, que no m'haurem de quedar, no he pogut provar aquella, bueno, en tenc 11 més, de la mateixa qualitat. Jo, si vols, ja t'ho passaré un audi guent, o ho podré comentar. Hi ha uns tapes que fan molta manllera.
3: Mem, què passarà dissabte a les 7 de l'hora baixa, taller gastronòmic especial?
0: Bueno, ja ho veus, enguany hem fet bastantes novedats i un poc també el compromís d'anar un poc més allà, i aquí vull donar les gràcies especials a les Lanxes La Gaviota, que és, com tots sabeu, La Gaviota o Las Golondrinas, com és nosaltres, l'empresa de xàrter mollera per excel·lència. És una empresa que té més de 40 anys d'història, de gent d'Humoll, d'empresaris d'Humoll, que l'any passat no varen poder, bueno, havien de participar, però al final va ser un poc precipitat i van dir l'any que ve mos ho mirarem en temps. Agrair, fan una col·laboració, mos posen la barca i la tripulació, i crec que és una activitat especial, perquè el que farem és fer un d'aquests tallers gastronòmics a bordo i fent una volta per dins la badia, l'hora baixa. Jo crec que serà una cosa un poc més exclusiva i que interessant, i jo crec que agrair a ells, i bueno, és un poc també el que serà un de compaginar esdeveniments amb empreses locals i posar en valor tot el que tenim en Humoll, i en aquest cas serà una activitat que la farà dins La Gaviota, dins el xarter La Gaviota, en David de Terrae com a xef, i aquí anirà acompanyat d'en Àngela Font Ochogavia, que, bueno, no sé si tothom la coneix.
3: Una crac, l'hem entrevistat aquí, em passava un gust d'escoltar-la, a part de... No han tastat el seu menjar, però el bé que xerra, que s'ho explica, i el futur que li espera, en Àngela.
0: Pues sí, pues, un poc la idea que teníem de lligar-ho tot un poc això, a gastronomia, però també que la part de formació i la part de donar suport a uns joves emprenedors i uns joves que se formen. En Àngela va guanyar Premi de FP Uneskills a Balear, després va guanyar l'any passat, en guany, a Madrid, i l'any que venirà a competir per Europa.
3: Xangai.
0: Xangai.
3: Que se prepara
0: Xangai. Xangai. Per tant, bueno, llavors ho podràs contar més, però també era un poquet un nostre reconeixement com a sabor de l'abadia, com a institucions, que li volíem fer a Àngela, que pogués col·laborar amb un esdeveniment com aquest, amb un xef com és en David, que és reconegut, en guany també està Llevert de Michelin, i que pogués, bueno, i a part d'això ho direm, perquè no em farem molta propaganda, però un poquet sí, que en Àngela sí que mos farà també una etapa de creació seva, exclusivament seva, després de la conferència de divendres. Però que venguin a escoltar la conferència.
3: És a dir, la conferència després...
0: Ella farà el charter amb en David, faran un quatre mans, però en Àngela m'haurà fet una proposta.
3: Aquest ja piscolabis que hi haurà després de la conferència serà a càrrec d'ell.
0: Per encetar-me un poquet de tonyina. Que etapa també espectacular, jo crec que ja vos ho explicaré.
1: També a la Barxa tindrem una bodella, que també farà un maridatge, que és bodella Nacla, que també mos explicarà un poc la severitat de Vigiró i Malmesia.
3: Nipòlito.
1: Nipòlit, que ja va fer una conferència per la Fira d'Ubí molt interessant, i farà un petit tast de tot això i un petit pinzellada.
3: I tot això per...
0: Bueno, això, evidentment, és un taller, també seran places limitades, en aquest cas és exclusiu i seran un poquet més de 40, però també la capacitat que pugui tenir la Barca, estem xerrant d'una seixantena de places, el preu és de 30 euros, perquè no només s'oferirà un pla, sinó que en David i en Àngel oferiran més d'una degustació, i l'activitat, bueno, també té la sortida de tot això, i són 30 euros... i ara no surten el programa perquè estem definint, però vos posarem un punt de venda. Segurament serà a Terra E mateix, on s'hauran d'anar a apuntar i a pagar aquest tiquet, però bueno.
3: Ja informarem.
0: Estem un poc en ello.
3: Perquè aquest sí que prèviament...
0: Aquest serà l'únic que se podrà fer prèviament perquè per tema de logística han de tenir tancat abans de la data perquè per organitzar tot així com toca.
3: I d'això serà dissabte a les 7, aquesta sortida en les llanxes de la Gaviota, amb un taller gastronòmic a càrrec d'en David de Terrae, en Àngela Font, i bé, places limitades a val 30 euros, i bodegues Nacra, maridatge amb vins de Nacra. És una cosa més exclusiva, i que ja vos informarem com i on comprar aquests tiquets. Ho han dit tot?
0: Sí, perdona, Joana, més exclusiva també per les capacitats. Clar, és una activitat que... Sí. La Gaviota, les lanxes m'ho han oferit, han col·laborat, però clar, no pots posar allà, sobretot quan t'has d'oferir un maridatge, i has de poder tenir la capacitat, no és que sigui exclusiu perquè sigui més elitista, sinó perquè és un poc més car, perquè l'experiència és diferent, clar. Dura més temps, oferirà més producte, i s'ha de limitar les places. Jo crec que és una experiència que si no funciona l'any que ve se pot ampliar, bueno, també és obrir un poc potser també un ventall de possibles relacions comercials entre empreses i de xàrters i restaurants i bodegues que puguin fer coses més exclusives, que un poc també a sabor de la via vessa tot això, no? Món laboral, posant productors en contacte amb restauradors, bodeguers en restaurants, i a part de la part lúdica, tot això té aquesta part que hem de fer des d'impuls econòmic, és això, no? Que se puguin fer aquestes relacions entre diferents empresaris, productors de pollança.
3: Molt bé, ho han
0: dit
3: tot.
0: No sé si ho han dit tot, però...
3: Però bé, bueno, tornareu aquí...
0: Que fer una especial menció en un protagonista d'aquest cartell, també,
3: sí.
0: I d'aquest vídeo que és espectacular,
3: que
0: diu que llocs així s'han de celebrar, que és una història molt guapa, i jo crec que hi ha qualcú aquí més indicat que jo per dir-nos qui és aquest pastor.
3: Li va dir, Joan, qui és aquest patró?
1: Bueno, això és en Pep, el meu sogre... I molt va bé, l'Ajuntament i Netxarma, que és la que s'encull de tota la informació i tot això, molt varen proposar un mariner jubilat i varen triar el meu sogre i varen fer això, varen fer un vídeo, i crec que és un vídeo que ha quedat molt guapo i molt emotiu i que se veu per tot.
3: Aquest vídeo està penjat a les xarxes, no? El poden veure a Instagram de l'Ajuntament. Ara és que ara volia mirar si podria posar aquest so, espera un segon, sí. A menys si va bé.
4: Ja se suprimeix.
3: Espera, que l'hem de posar al principi, eh? No pot estar començant.
4: Per si interès d'aquests veïns, el 100% de la nostra...
5: Estimat amic, avui he tornat a sortir a l'abadia. Feia temps que no ho feia així, sense pressa. Quan encara no era nou, quan tot està quiet. Saps què passa en els llocs que estimes? i penses que sempre seran iguals. Però un dia mires al voltant i te n'adones que pot canviar molt més aviat que el que pensàvem. I sembla que el dia comença només per tu. Hi ha moments que ho aturen tot, i aquest n'és un. Encara hi ha coses que no han canviat. La mà. La gent que surt a pescar, quan encara és fosc, el gust de la penyina, quan arriba directe de la badia, la manera com la cuina transforma la mar en records. Sabors de la badia. 23 i 24 de maig. T'esperam en el port de Pollença, en un moll.
3: Qui millor que ell, no?, sí, per fer aquesta crida, sí, que guapo. Digui,
1: en Pep és un pescador jubilat que des d'uixes de tots anys va pescar. En té 85 i ja fa un grapat d'any que està jubilat, però tota la vida s'ha dedicat a la pesca, ha pescat tonyines en Bomadrava, sempre ha estat vinculat a la cofradia i era una persona idònia, malament sigui el meu sogre, per poder fer aquest vídeo i per poder fer la propaganda o l'imatge de sabor de la veïda d'enguany.
3: Que guapo.
0: I jo crec que, bueno, el vídeo explica tot el que és sabor de la badia, que allò sí s'han de celebrar, i d'aquesta manera hi engloben tot el que volen transmetre. Crec que ho ha brodat.
3: I de nosaltres ens seguirem parlant. La setmana que ve ja li donarem molta més difusió, que ja entrarem a dir la setmana d'aquesta segona edició de Sabors de la Badia. Bé, i avui ens ha acompanyat el regidor d'Impuls Econòmic, Toni Cànaves, el patró major de la Confraria de Pescadors de Pollença, Joan Suau, i també Joan Ferrer, president de Prodis, que ja sabeu que és allà on han d'anar a comprar tiquets allà, per poder fer tots aquests tants. Moltíssimes gràcies. I bé, Toni, ara ja posarem un poquet de dates per continuar fent entrevistes a participants d'aquesta segona edició.
0: Moltes gràcies a vosaltres per tenir-me molt bou i vos esperam a tots.
2: Sí, moltes gràcies.
1: Gràcies.
3: Adéu.
6: Acabeu d'escoltar una remissió de Ràdio Pollença.
7: Si vols conèixer tot el que passa al teu poble, escolta Ràdio Pollença. Una finestra oberta a l'actualitat.

0: Molt bé, Mitzida, com vos hem anunciat avui de matí, tenim aquí en Joan Benassa i Vives, l'artista local, perquè a Pollença gairebé tothom deu saber qui és en Joan Benassa, però per qui mos escolti de fora i qui no sàpi qui és, farem un petit recorregut per la seva vida. En Joan Benassa és una de les figures més reconegudes de l'art contemporani balear, pintor i escultor, ha creat un univers molt personal i mediterrani marcat per la força matèrica, el simbolisme i una mirada molt humanista. La seva obra combina expressionisme, emoció i connexió. El tenim amb nosaltres avui. Bones tardes, Joan Benassa Vives, com estàs?
1: Molt bé, bona tarda i gràcies per la convidada.
0: Perfecte. Idò, i jo quan t'he comentat abans i t'apareix, farem com una espècie de cronologia. És veritat que principalment molt vens a presentar el teu nou projecte que s'ha fet just ara aquest divendres.
1: Sí, divendres passat.
0: Divendres passat, dia 8 de maig, a la Mola de Mo, i és l'Utopies 2, el llibre... Perdona, la pedra i el llibre, exacte, que ja havíem nosaltres anunciat també aquí, i que és una continuació, entenc, d'Utopia.
1: Bueno, és una continuació, però han passat 10 mesos de la primera Utopia, i el temps vola, és a dir, tot se mou, i crec que bé, ja veuràs, l'utopia és algo que no existeix, la mateixa paraula utopia és no existeix. Passa que abans l'usava d'una manera com a que ajuda a fer camí, això ara de quan surt per fer el viatge cap a Itàquia, és com aquesta mateixa cosa, sí. Però recordava que si bé és un no lloc, que l'Eduardo Galeano, que el diu que en Eduardo Biri va ser realment en aquí, li van fer una conversa que tenia a l'universitat, li van demanar per què servien les utopies. I el va dir, és una pregunta bona, diu, perquè jo sé que les utopies no existeixen, que l'utopia està allà a l'horitzó, i que clar, quan un s'acosta a l'horitzó 10 passes, l'utopia s'allunya 10 passes, si t'acostes 20 s'allunya 20 passes. Diu, per què serveix? Diu, serveix per caminar, que és aquest fer camí del viatge a Itàquia.
0: Exacte.
1: I això va ser el primer plantejament. Aquest d'ara ja han passat un temps, és a dir, i ja hi ha més exigències. Realment les utopies dos, perquè té els mateixos fonaments, però jo diria que ja humanament estic en una altra situació, amb el sentit de que penso que s'ha de tornar a demanar l'home. I una de les preguntes quan dic demanar l'home és que no que va al diàleg. És a dir, bueno, he usat perquè m'agrada apoiar-me en coses que han escrit d'altres, sí. A més el que jo pugui haver escrit, he apoiat unes paraules del Josep Brody, que diu que un artista o un escriptor sempre s'ha de dirigir a un amic per parlar amb ell. I diu, sí. Jo escric per trobar aquest amic. Es diu, jo escric per trobar-me amb ell. I fer l'única cosa que es pot fer per un home millor, seguir la conversa. En això consisteixen, crec jo, les civilitzacions. I crec que aquest moment era adequat aquesta cosa. Es diu, que tot està molt a un costat i a l'altre, i poca gent està xerrant per ser escoltada.
0: Exacte.
1: I molt menys per crear coses en comú, la qual les civilitzacions se basen en la conversa i en la discussió i en cercar un futur millor per tu.
0: Exacte, i ara que estem en aquests moments, i no sé si convendràs en jo, que realment estem en societats que tothom té molta xerrera i no que tantes ganes d'escoltar, i passen aquestes coses. Si t'apareix, Joan, ara mos ha xerrat de la darrera projecte.
1: La pedra i el llibre, però vamos, podem començar per on t'ho diu, perquè
0: començarem per la nova Itàquia del Mediterrani, que va ser aquest any 2022. Jo li he dit a ell que m'afecta personalment perquè està ubicada en el municipi de Santa Margalida, en els tres nuclis urbans que té, que són Santa Margalida, Can Picafort i Son Serra de Marina, i res, que mos pot parlar d'aquesta primera, perquè això va ser la teva primera incursió com a escultor.
1: Bueno, com a escultor jo he fet dues petites coses antes, bueno, petites coses no, la primera va ser a la Rajada, que vaig omplir, que no recordaré el nom, però sé que era a la vora dels litorals o alguna cosa així, i va ser un estiu, perquè jo trobava que poca gent anava a galeries o saps, va trobar que l'art fluixejava en qualsevol moment i que necessitava tornar a sortir a trobar la gent. I aquest trobar la gent era un poquet usar llocs públics. Clar, que el passeig de Santa Margalida
0: De Can Picafort, de Can Picafort.
1: No, de Cala Rajada.
0: Ah, de Cala Rajada.
1: Perquè en aquest moment varen, no sé, per mi varen tenir un milió de persones que varen veure, hi va molt de renou. I l'any 2016, realment, el bal occidental d'aquell moment de Can Picafort era en Joan Monjo, i m'ho va telefonar, també m'ho va telefonar més gent, però un d'ells per dir-me a veure si volia anar a veure Can Picafort perquè li agradaria fer alguna cosa semblant. Jo Can Picafort passava per davant, no m'agradava massa quan jo passava, però sí que quan vaig anar al passeig vaig trobar que era un lloc admirable. Admirable. Mm-hmm. La veritat, les plages, el litoral de Can Picafort...
0: Sí, se va dir Can Picafort, en so cap de Ferruig i cap de Pinar...
1: Exactament, exactament. Sí. És a dir, a més, jo crec que després l'he conegut més, però hi ha el tros que va des de Son Bouló fins a Son Serra de Marina, que deu ser el més...
0: Son Real, la finca de Son Real,
1: deu ser el més guapo de Mallorca. Sí. Jo era amic d'Antoni Moranta, que és que era el propietari de los seus Son Bouló, que es va morir, molta amiga de la seva filla, és a dir, d'Anna Sebastiana.
0: D'Anna Sebastiana.
1: I d'en Tòfol.
0: Exacte, i ara fet...
1: Sí, exactament. Sí. I, pues, d'alguna manera, només veure passeig, vaig oblidar-me d'alguna manera de Can Picafort i vaig decidir que sí, que era un bon lloc per fer-ho. A més, això era 2016, me vaig trobar molt decidit a l'Ajuntament, al jefe d'obres i tothom, i me varen permetre fer coses que després sembla que són il·lícites.
0: És que va començar que no havia de ser una cosa temporal i ara ha quedat permanent.
1: Hi ha hagut dos processos. Un és que des d'un mateix moment que m'han deixat posar escultures dins la mà, que és algo que era difícil, anant per la llei possiblement no fos possible.
0: Sí, costa espantura que hagués posat un...
1: Possiblement ara no ho podria fer, ara.
0: Però
1: en aquell moment no se varen a posar ningú i jo, indudablement, me va entusiasmar l'idea i va trobar que eren com una mena de sirenes que era aquest despertar que encara estan posades allà.
0: Sí, sí, precioses. I les gavines que s'hi posen per damunt dels caps, tot un joc de...
1: És una cosa que jo volia fer. Indudablement, jo ja havia començat a treballar en material molt mallorquins, havia acabat uns llibres que havia fet damunt del Mediterrani, que era Mallorca eròtica, Bateig de Remors damunt la mar, i una altra cosa sobre el Disney. Havia fet una història de sexe, de societat i de cultura. I, bueno, som mediterrani no per voluntat, és a dir, perquè som de per aquí, perquè estic acostumat a un tipus de mirar que té a veure amb una cultura clàssica mediterrània, no de més en Mallorca, doncs és
0: tota som en Mediterrani, totes que estem a Mare Nostrum.
1: Sí, i a més som una, jo diria que som un poble molt mesclat, que és el cosmopolitisme d'ara.
0: Totalment. Dir,
1: jo me sent cosmopolita de ser mediterrani.
0: Totalment.
1: I m'agrada. I, bueno, i totes aquestes coses varen fer que el recurs, a un moment determinat que havia començat com a res, quan va veure un camión sortir de casa meva amb aquelles figures, va recórrer a les paraules d'en Cavafis, perquè el viatge ataca realment a la història de l'Ulisses, de l'Odissea.
0: Correcte, l'Odissea, sí.
1: I el Cavafis és un poeta egipci, però que a l'antiguitat l'ha duita com ara. Que això és, a mi m'agrada molt que és parlar de l'antic amb el sentiment d'avui.
0: S'han
1: aconseguit dues persones, una ha estat en Cavafis i l'altra crec que també ha estat un escriptor que ha viscut molts anys a Mallorca, que és el Robert Graves.
0: El Robert Graves, segurament,
1: Que està enamorat també del Mediterrani.
0: Exacte, també va viure d'Ea, que té aquelles vistes, i està enterrat a D.A., a més que té aquell cementeri que està damunt del Mediterrani.
1: Està com un símbol, era un home alt, amb un barret important, ha escrit una bona base, que el deia Claudio, de molta obra, ha fet una obra pues, immensa, ja adorat a la deessa Blanca, la deessa Blanca, que es diu que és la musa de tots els artistes. A la qual, dint tot això, pues, lo de Can Picafort me va venir per mà.
0: Sí, de totes maneres hem de recordar que tens un llibre, eh? Que hi ha un llibre, que existeix un llibre en el mateix nom, La nova bitaca del Mediterrani, està a la teva pàgina web, sí, el poden descarregar, el poden comprar, i allà, com hem dit, hi ha notes i escrits d'en Robert Grave, que són dos enamorats, i en Camilo José Cela, que són dos enamorats i dos assidus, un d'ells, de fet, està enterrat aquí, que és en Robert Grave, com dèiem, i en Camilo José Cela. Si te sembla, tens res més a contar-nos d'això de Can Picafort?
1: No, d'això del Robert... Bueno, jo vaig usar el Robert Grey, perquè després de Can Picafort, el que s'hi ha hagut, estivava un intent per part de l'Ajuntament de comprar-me, perquè crec que el poble també s'hi va mesclar molt.
0: Jo
1: crec que quan
0: era
1: aquell moment,
0: 2022,
1: No, era...
0: 2016, quan començava el projecte.
1: I a més començava també Can Picafort. Per mi vivien 2.500 persones per allà.
0: Eren molt pocs en els principis, i ara ja
1: són més. Molt pocs, i ara en aquell moment són d'haver 8.
0: Sí, i tant. Són més gent en el nucli de Can Picafort que no Santa Maria del poble.
1: I vaig trobar que era, saps, allò del xeló del poble, també el vaig sentir. I és allò de realitzar-te com a conjuntament. Si bé m'ho van intentar comprar, no havia anat a concurs i no hi havia aquesta particularitat. I va passar que va ser una sort que jo crec que quan va quebrar una companyia una companyia turística, volien donar dobbers als hotelers balears.
0: Sí.
1: I crec que més que donar, hi va una protesta d'altres empresaris,
0: sí,
1: i més que donar dobbers als hotelers em van donar en municipis.
0: Ah, d'acord.
1: I donant-te diners, que no sé qui s'hi va tocar, però una quantitat considerable al municipi de Santa Maria de Lleida, me varen proposar si jo me presentaria, si feien un concurs, per quedar-se per comprar-me aquestes figures i si volia ampliar algunes coses més. Indudablement és una mena de somni tenir un museu públic.
0: Totalment.
1: Quan encara és jove. I deia, quan te fan això, doncs, vaig anar al concurs, m'hi va presentar, el va guanyar, és a dir, i bueno, si m'havien de pagar 10, jo vaig posar 100 figures. És a dir, la qual ha estat esplèndid, és a dir, amb el sentit, bon sentit, però me sent com a molt identificat amb aquest territori.
0: I noi, gràcies a això, no tots som uns afortunats que poden sortir cada dia en el carrer a passejar i poden gaudir de la teva obra, que ara ja queda permanent, inclús llocs com la biblioteca, que aquella senyora ja ha segut llegint un llibre, és a dir, identifiques...
1: Jo, a més, també som un afortunat de tenir, no per un museu, sinó de tenir una participació tan alta i que... Avui en dia han canviat el temps. És a dir, avui tot és ja més físic, tothom té un mòbil, tothom té Instagram, Facebook,
0: tothom té
1: i tot això.
0: Sí.
1: I és una manera indirecta d'anar a fer moltes propagandes. Jo crec que l'any passat a Google Maps, que és una cosa de gent que mira, per mi dia ha tingut 650.000 visites. I les fotos que arriben a sortir, ja no per jo, sinó per gent que se fa la foto i tot això, arriben a una barbaritat. A nivell... pràctic, jo crec que està pràctic i me sent identificat i unit a Can Picafort, d'alguna manera, i agraït al poble, és a dir, perquè...
0: Beníssim, i nosaltres, per suposat, a tu, per deixar-nos gaudir de la teva obra. I si creus que... Passant cronològicament ja a la segona banda, que és Utopia...
1: Bueno, sí, tot, jo amb això d'en Robert Graves, d'ahir del Camilo José Cela, diré que vaig usar aquest test perquè el Robert Graves, per guanyar-se la vida, va fer un grapat de contes mallorquins, que el diu, que eren historietes de Mallorca.
0: Sí.
1: Que jo, quan s'havia fet el Museu Baluart, vàrem fer un llibre de bibliòfil i la seva filla, en Lucia Gres, va traduir al mallorquí aquest testes i un dels era en Seba, l'Hort del Tarongers, que venia a dir que era... Bueno, jo sent que ma mare tenia molt de mando. Jo som fill de matriarcat, d'alguna manera. Mon pare molt bona persona, però com jo som molt de mallorquins i tot això, dir, la Madonna manda molt.
0: Sí, sí, correcte.
1: Hi ha una història, l'història que jo vaig treure en Seba, l'Hort del Tarongers, que és un nàufrag que arriba a les coves del Drac i la deessa de Mallorca, que viu allà, té molta feina i l'envia, li diuen els homes cabra, que la duien a la seva filla, que viu a les costes de Dea, que era on vivia el Robert Grec.
0: Sí.
1: I arribant allà, que és un nàufrag grec provenent de l'Argos, dels argonautes, de la gent que va cercar, aquests joves que se van a conèixer, que van cercar el Bellocino d'Oro, pues li diu que a Grècia governen els homes. I clar, diu, però si els homes no tenen cervell. Bueno, és una historieta d'aquestes. I l'altre d'en Camilo José Cela és una història que en Camilo José Cela, quan en Robert Grace va fer 80 anys, li va escriure basada en aquest text. I és l'història del poeta Lillo, un poeta que torna a la Colilla i que és recetat d'alguna manera perquè el papiros allà on ho fa volen amb el vent i algun mariner cerquen aquest poeta imaginari que era el Robert Grace. La qual és a la primera vegada que s'ha traduït al mallorquí, al català, a l'inglès i a l'alemany, això del Robert Grace. I el fill li va demanar permís a en Camilo Jotecela Conte, es dic que si m'ho donava permís per Monterrey, ell ha estat encantat.
0: Sí, i, bueno, no i tant.
1: I com a testes és un poquet, bueno, un resum magnífic per concluir d'alguna manera la història del Mediterrani, d'Itàquia.
0: D'Itàquia, de viatge Itàquia.
1: Som la mateixa persona, continuo amb el mateix sentiment de bellesa, però crec que d'aquí a dia hi ha que posar més continguts a les coses que un fan, perquè tot en el final comença a ser fàcil.
0: Sí.
1: Vivim un temps on res està prohibit, en la qual la llibertat l'hem d'aprendre a usar.
0: Exactament, l'hem d'aprendre a usar i l'hem de saber usar també, i l'hem de voler usar.
1: Després d'això, també Pollença vaig intentar fer una cosa que se va mesclar amb el Covid. Que va ser Raons Humanes, que eren un esporiol calvari de Pollença, que era molta escultura.
0: Que era l'escalonado calvari.
1: L'escalonado calvari a l'església del convent, perquè també era un any on no se podia entrar, però va ser una manera de mantindre que qui vol anar a passejar té qualque posta per anar a veure-ho. Era un estiu, a més, que si...
0: 2020, devia ser.
1: Sí, 2020, si tocava venir 1.000 turistes, però en varen venir 10. Amb el sentit paraxito no era una cosa que me va fer aturar, sinó que vaig tirar endavant. També bales d'altres peces com Txaua, Inca, que i Mari me varen demanar per posar allà, i quan el període de Lluig va venir, també va rebre una telefonada de Lluig.
0: També el vaig veure, aquesta de Lluig, la plaça dels Peregrins.
1: I jo va fer, clar, i en vez de Raons Humanes ja li va posar Chimí de Lluig, que és una mena de convertir els argonautes en peregrins.
0: Veus? Mira.
1: I també hi va haver això, un lloc on vaig exposar inques, un convent de monges tanqueades que hi ha.
0: Sant Bartomeu, Sant Jerònimes.
1: Sí. I era refugi de moll oferiment. Va sortir un poquet per allà.
0: Sí, sí, sí.
1: Llavors va ser una altra història magnífica i que ha durat també 2 anys o alguna cosa així. I després, per azars de la vida, pues, va conèixer aquí el Festival de Pollença en Juan Carlos Caro, perquè, bueno, un dia de festival, i me diu que ell és productor de cine, o està productor de cine, que era el que havia produït El Verdugo i La Vaquilla, i jo li vaig dir que teníem una pel·lícula que estàvem fent amb el meu fill, que era Rons Humanes,
0: que també és Joan Benassa.
1: Exactament, sí.
0: En Joan Benassa fill, diguéssim.
1: Joan Benassa fill, sí. Que era un petit resum de... Bueno, de l'esporion que havíem fet i xerrant un poc.
0: És que és un diàleg de pare a fill, realment,
1: sí,
0: això de Raons
1: realment
0: Humanes.
1: Realment és com un monòleg, però fet amb fills, que costa confessar-te els fills.
0: Sí.
1: És a dir, llavors va ser una manera de... Que ell mos va fer perquè teníem dificultats en la gestió de permisos i tot això, i ells us em va resoldre. I al mateix temps el varen posar com a productor, ja que estigui, i quan va voler presentar en el castell de Sant Carlos la Vaquilla, m'ha demanat una certa ajuda, i jo indudablement li vaig ajudar, i ella va conèixer el castell de Sant Carlos, i també va conèixer, bueno, un puesto magnífic a Palma, que no el coneixia.
0: No el coneixies?
1: No.
0: És un museu d'armes espectacular.
1: Ara
0: ho
1: conec, val la pena anar,
0: indudablement. Sí, ara visita.
1: I passaven, com han fet el port allà, passaven per uns moments, i un dia me varen cridar en Juan Carlos, i em diu, escolta, el general te vol conèixer, no sé què. I jo, ja, quan m'ho va dir, ja suposava que volia que fes alguna cosa així.
0: Sí.
1: Alguna cosa també. I, bueno, i a la conversació mos vàrem entendre molt bé.
0: Dic,
1: jo estic participatiu, és dir, i ell també, a veure. I, bueno, i vàrem començar amb lo de Sant Carlos. Sant Carlos, clar, m'ha trobat, supos que... assustat per lo de Can Picafort, perquè bordejava el límit de la legalitat, me va trobar i és un consorci entre militars, ajuntament i consell que porten allò, m'ha trobat medi ambient que m'ha posat més peres de les degudes, uh-huh. i ja vaig decidir així tot fer l'espolió en el jardí deixant dues peces a dintre.
0: Uh-huh. Això estan xerrant d'utopia, eh?
1: Sí, estem parlant d'utopia.
0: Ja hem passat d'utopia, que l'ara és inaugurat 2025 i que s'ha prorrogat ara aquest 2026 també.
1: S'ha inaugurat per 2025, durava fins dia 20 de gener d'enguany, uh-huh. però m'han demanat un any més.
0: Que bé.
1: I quan m'ha demanat l'any més m'han proposat perquè s'hi coneixia la mola.
0: Uh-huh. Ah, veus, de Fortaleza, de Fortaleza.
1: Sí, i jo m'ho dic, la coneixia, és un puesto més màgic d'Europa.
0: Estic d'acord.
1: És a dir, és un puesto, és una fortalesa increïble, uh-huh. amb unes històries espelos nans, perquè nosaltres hem viscut una guerra civil, etcètera, sí, etcètera, sí. I on mai l'han intentat ocupar, uh-huh. diguem-ne, i en canvi té un deterioro dels vents, les aigües i tot això molt considerable, que fa un lloc màgic.
0: El fa un lloc màgic com a decadent.
1: Decadent, és a dir, tot està perfecte, d'alguna manera.
0: Exacte.
1: I, bueno, i vaig dir, quan m'ho varen demanar, i juntament amb allargar un any més, vaig dir, vale, la faré. I això fa realment 3-4 mesos, però com que el general Luis Fernando Gracia acabava dia 1er de març, uh-huh. vaig intentar fer-la més ràpid del que realment ja està fent falta, jo tenia obra, no s'hagi tret obra d'un puesto per passar-la a l'altre, en la qual hi ha moltes coses que són similars, una amb el sentit d'aquests argonautes que anava fent i de sí. quan està per allà, però damunt un palos, que són com a oteador de barco, és a dir, és seguir mirant l'horitzó, com més enfora estàs, més llunyant l'horitzó, doncs... encara n'hi ha d'aquests, i és un bon puesto per veure-se, perquè...
0: Sí, sí, ara ho estic mirant, els estic uatjant per la web, sí, que vos convid a veure la web,
1: sí,
0: també.
1: Sí, vaig a la web, també podeu trobar la pel·lícula, que he parlat de Rons Humanes,
0: sí.
1: està a Prime Video.
0: I està a Filmin.cat, també.
1: A Filmin.cat, i a més és lliure per veure-se.
0: Sí.
1: No ve dir molt, perquè també volia que estigués traduïda a l'anglès, que està traduïda, uh-huh. però per lo que sigui encara no han començat a posar-ho tot,
0: sí.
1: I per no embuiar-me no
0: vas dir...
1: Però vamos, jo la vaig veure fa dos dies, uh-huh. i feia dos anys que no la veia i me va encantar.
0: Jo l'he vist a Filmin.cat, i sí, molt interessant, a posar aquest diàleg que veig per a fi, però com en bof per estar aquest misteri.
1: Queda molt maco. Queda molt
0: maco. Sí, la veritat que sí.
1: Vista l'altre dia, pues me va agradar. Més de la que jo m'havia agradat quan la feia. Les coses, quan les fas, vols-ho defectes, i quan se te n'olviden, s'olvides del defectes igual.
0: I si ho mires en el prisma dels temps, a vegades dius, te tornes un poc com més tolerant, i dius, mira, pues tampoc no està tan malament, i ho veus d'una altra manera, amb un altre prisma, també.
1: Sí. Llavors, ja havia començat amb aquests nins damunt els arbres, que realment me comencen d'un col·leccionista sino índio nascut a Uganda, però que viu a Londres, que m'havia comprat escultures, i a la finca de Mallorca que havia comprat tenia una soca de pi morta que el dia traslladat, havia comprat un tros molt gran de terra, dia traslladat, i tenia un gerrobet també que havia traslladat, però eren morts. I després de comprar-me les peces, de muntar-li les peces, m'ha dit, faries algo? I ell és una persona que és bastant caritativa.
0: Sí.
1: És a dir, li agrada participar en la col·lectivitat. Per suposat, ha guanyat molt de diners, de ser bon negociant, però també és col·laborador. I se m'ha ocorre fer un joc de nins, l'arbre de la vida, que són com aquests ninets a damunt d'un arbre.
0: Molt com a soques.
1: Exactament.
0: Sí. Sí,
1: sí. I bueno, me va sortir, clar. Quan l'any passat d'un pi de Sant Vicent ho dien de tirar, un camioner que és amic meu, em diu, escolta, vols un pi?
0: Vols la soca del pi d'un pi de forma molt simbòlica, a més.
1: Exactament, va ser l'origen de fer totes aquestes coses. En la qual la mola té d'utòpic que encara són aquesta imatge de que com més en punt estàs, més llunyat l'horitzó. I després hi ha hagut tota una altra sèrie de coses, que era el que no posava, que era lo de... A mi me feia falta posar quadres una altra vegada, i es posar quadres grossos. i la Mola, m'he trobat la mina, que diuen que és allà on guardaven bombes, guardaven
0: tot. Sí, que d'aquella tan...
1: Que és una que és com són, aquell... són 13 galeries espectaculars, hi ha galeries per tot. A més d'un polvorí també que havien fet a dalt, que aquell ja està arreglat, però lo de la vora no està arreglat, és a dir. I he fet aquestes sales. Realment l'altre dia... encara les agranava, perquè era deixades també, són imatges, també hi havia un niu d'un colom i han nascut dos colomins la setmana passada.
0: I la Mola ara, perdona, que estem xerrant de la Mola de Mahó, perquè per qui mos escolten, se pot visitar, és visitable? Supos que la teva obra se deu poder visitar amb horari de visita de la Mola.
1: La Mola està més ben organitzat que el Museu de Sant Carles
0: que
1: de
0: Palma,
1: perquè ha entrat una part d'empresa privada. I la Mola l'any passat, perquè els datos que m'han donat tanquen 2 mesos a l'any, però se visita de les 10 del matí fins a les 8 del vespre. I a més paguen una entrada de 8 euros. I a més hi ha buguis per recórrer tot allò, la qual és un...
0: Està molt ben organitzat.
1: Està molt ben organitzat.
0: Molt ben organitzat.
1: I 58.000 visites pagant està molt ben... Funciona.
0: Està molt bé,
1: funciona.
0: Sí.
1: I, bueno, també ha estat un puesto on allà no m'han posat peros. És a dir, he hagut de canviar dues escultures després d'estar posades perquè no m'havia donat compte, ni ells ho sabien tampoc, ni els militars ni el director de la Mola, que és en Rafa Duran, ho sabia. M'havien oferit de vora el que no per posar que és la pedra i el llibre, que és la darrera escultura que he fet, de les novetats, i a la vista allà és una zona on hi ha un tipus de llavines especials, en la qual entrava un poquet dins allò i perquè no m'ho posessin peres hem preferit no fer la visita tan llarg i baixar-les un poquet. Igualment han quedat molt ben instal·lades, però el sentit d'arribar fins a dalt, de veure el puesto més meridional d'Espanya, que era la línia...
0: Sí, que ja és la panta més...
1: I el dos xenonots aquests, que són xenons que... abans, ara ja no la guerra ha canviat molt, és a dir, són abans però feien distància d'uns 50-100 quilòmetres i a 40 quilòmetres diuen que acertaven, és a dir, la qual és una potència de xenó que no tornem a veure.
0: No, probablement no.
1: Així tot, supuesto, ha hagut aquesta petita cosa, tot l'altre pues, ha anat bé, però la novetat l'he feta més a les galeries on sí que hem reduït quadres meus de tots els temps, obres que a mi m'interessaven, i he fet una cosa com especial. He hagut de desmuntar el quadre, tornar-los a muntar allà dintre, és a dir...
0: Clar, perquè el transport no deu ser fàcil d'aquestes obres, és a dir...
1: No és fàcil, però al final amb voluntat ho fas.
0: Sí, total. Dir,
1: al final tot és feina, i si la feina no t'assusta...
0: Totalment.
1: I ho hem fet amb l'ajuda del meu fill, hasta del meu net, en el bon sentit, amb també un camión que per primera vegada no ha estat malament transportar, molt fàcil transportar coses ara, i bé ràpid. I
0: que ho heu fet amb vaixell, per exemple? Ara
1: sí, d'aquí fet de Menorca, però molt, bueno, també és molt fàcil.
0: Tenim el codi aquí de vora.
1: És una meravella i una de les... A més, com ja ella fa moltes vegades el vaixell, moltes escoles van per un dia o per 2 dies a veure Menorca.
0: Sí.
1: I també Quintos, també m'he trobat un dia de Quintos.
0: Que jo mateix, agafo qualque vegada un diumenge de matí, agafes primer de matí, torna al vespre.
1: Menorca és una altra illa, molt diferent a la mallorquina. Tenim el mateix xerat de tarannà, aquí és igual, bueno, les diferències poques, però tenen un sentit de col·lectivitat important.
0: Exacte.
1: Si bé que ara Ciutadella és una història, i molt una altra història.
0: Però aquestes petites confrontacions que inclús tenim nosaltres a Mallorca també, entre els pobles, i això, però això dona varietat i dona vidata. Em recordo molt ràpid. Però te vull fer una pregunta. Per què aquesta... O sigui, quin sentit trobes tu de triar fortificacions que tant Sant Carles com Sa Mola varen a ser creades, o la seva primera idea original eren de defensa, de guerra, com tu també has parlat, i tu has decidit posar-hi art allà
1: però,
0: de dins.
1: Però això és un...
0: Quina simbologia?
1: Jo, de res anys, trobava que el món vivia amb una gran tempesta. Uh-huh. I realment parlava de pluges, sí, és a dir, i de refugis, shelters. És a dir, l'amor és un refugi, he parlat molt de l'amor, i quan he vist hasta amics o coses, a gent m'agradava que està mullat d'aigua.
0: Sí.
1: En el sentit de veure... les fortaleses... Bueno, després hi ha l'altra cosa, és que a mi m'agrada fer coses noves.
0: Uh-huh.
1: És a dir, això el primer costa més, és a dir, he parlat que m'ha estat fàcil, però és que allò estava a les fosques, no hi havia ni llums, a la qual demanar que te posin llum costa, és a dir, has de, sí, és a dir, que ho posin un quitoche també costa,
0: també,
1: demanar ajuda costa.
0: Sí.
1: És a dir, la qual... Però té la satisfacció de que vas obrint camins. És a dir, és una cosa... Sant Carlos, jo ja t'he dut dintre, que fa 2 anys no el coneixia.
0: Uh-huh.
1: I com una manera de pagar el meu pecat de mal mallorquí, de no conèixer-ho, també era potenciar-ho.
0: Sí.
1: I la mola ja no. La mola, jo... De... Bueno, això, en quant...
0: Ha dit que hi va com una espècie quant... de connexió entre Sant Carlos i la mola.
1: Sí, i allà ho va fer perquè trobava que, a més, aquesta mena d'utopia era un puesto perquè... A mi m'ha afectat els darrers anys, de quan som del Mediterrani, però m'ha afectat el Brexit,
0: uh-huh,
1: perquè és una animalada dels humans. Un, sí, pensa que en Cameron, jo crec que quan que va ser el que ho va fer, està en un club pollença prenent un cafè quan s'ho va pensar, perquè durant 2 estius ha vengut aquí,
0: sí,
1: i va ser l'estiu següent que va crear lo del Brexit i se va equivocar.
0: Sí.
1: Ha estat un error i és un... En vez de ser un animal que somia, va ser una animalada humana.
0: Uh-huh.
1: I de més m'ho ha afectat a tots. Això per una part. L'altra part és la guerra d'Ucrània.
0: Sí, dir, i tant.
1: És a dir, el Covid va ser una insuflada de bon esperit a la gent, i tant el Brexit com la d'Ucrània ha estat una davallada

0: contingut.
1: És que utopia realment, si ho definiríem, com un model ideal de justícia, de pau i d'harmonia.
0: Sí, però el que és que quan m'he començat a enterar no ha estat possible mai. Ni Aristòteles o ni Siracusa va ser capaç, ni han estat capaç a Montfort. Bueno, tothom que ha intentat alguna cosa, el Tomàs Moro, tot el que hi ha hagut, les utopies no s'han pogut realitzar. Hi ha hagut algun moment que han acabat. I Europa i tot, en qualsevol moment, segons, si no ens posem un poc més fort, també haurà estat la gran darrera utopia que hem viscut.
1: Sí, és
0: que com a espanyol han tingut una sort immensa de tornar a europeus. És a dir, la sortida que han tingut en el nostre passat crec que ha estat una meravella.
1: Sí, tomba fronteres, unifiquem-nos tots i saber que tots som ciutadans del món. Perquè
0: d'alguna manera, allà on hi ha novetats és en un punt de conflicte. Lo de l'exèrcit també es reconeix que els humans som uns animals.
1: Sí, sí.
0: A la primera utopia ja ho deia, és a dir, jo usava lo d'en Quevedo, que no existeix, usava lo d'en Fernando Biri, però també usava una frase d'en John Berger,
1: he vist,
0: que és un que la va dir quan varen descobrir les coves de Chartres, que són les més primitives que hi ha, on no diuen que l'animal i l'home caminassin un de vora l'altre, sinó que els pitjades un anava damunt l'altre, en els sentits humans, després de cada nova horitzó, sempre hi havia més animals. I en la qual un recorda, diu, bueno, per Jutens se mou molt ràpidament ara, hem passat de Covid ara, hem passat 5 anys.
1: I que pràcticament per que era ahir, ara estàvem.
0: És increïble el temps, diu que tot, primera cosa, tot es mou. És a dir, com a jo m'agrada les classes curtes, diu, què passa? D'un poble un món, tot es mou.
1: Sí, el moviment continu.
0: Primera necessitat, menjar.
1: Sí.
0: Segona necessitat, no s'ha menjat.
1: Exacte, correcte. I la segona és molt més important que la primera.
0: Exactament, és a dir, i dint tot això, pues, després te vas creant un món, que és amb això. I ara, tornant en això de la pedra i el llibre, és continuar les utopies, perquè les utopies, si una persona no és creient, no és res.
1: Ha de creure en qualque cosa.
0: D'alguna manera. Creuen l'home o creuen...
1: O que sigui, però has de creure en qualque cosa, perquè si no acabes creient en qualsevol cosa.
0: I si no, pots ser una bèstia.
1: Exacte.
0: Però, això era el primer. Has de creure... ara que no m'hagi perdut... No, pues a la pedra, d'alguna manera, significa un poquet això, la duresa. Dia. Has de menjar, no has de ser menjat. Allà també la pedra se van escriure primer, perquè és duresa, perquè la van saber afilar i varen començar a construir, és a dir, la qual és una manera d'avançar. L'home, des del moment que se fa, que és capaç de pensar que necessita un altre estadi, ja creu. I el llibre és allà on se reflexa quasi tota la part espiritual humana, perquè de lo que és capaç de somiar. Jo abans d'hi he parlat ja a raons humanes, que parlava d'una frase de la Carmen Martín Gaite, que diu que una persona ha de saber pujar els esglaons. Diu, perquè a la vida hi ha que inventar-la. Si la saps inventar, al final acaba de ser veritat.
1: Totalment.
0: I això és el paper que juguen els llibres, és el paper que juguen la religió, és el paper que juguen el pensament, és dir, que és posar un cert ordre a la nostra manera de deixar de ser animals.
1: Sí.
0: I ser capaços de somiar d'una altra manera.
1: De somiar d'una altra manera i cap a altres horitzons.
0: Diu, després què passa? Pues en tot això, que ara ja hi ha intel·ligències artificials, hi ha màquines que són més llestes que nosaltres...
1: Sí.
0: Indudablement, l'home ve els ocells i ja pot volar. Abans hi he vist peixos i...
1: Ja per inedar, exacte, sí.
0: I aquí ha estat una mena... A més, tot nosaltres, jo duc lentilles, és a dir, l'altre té un queixal malament, l'altre té una cadera malament, l'altre d'un marcapassos, és a dir...
1: Que és el procés que mos toca.
0: I som humans mitjos cíborgs, ja.
1: Exacte.
0: Què m'he creat? Pues m'he creat una mena d'aquests guerrers que és el que vol de ciència i ficció, amb una pedra de la finca on estic, que m'agradava molt, i un llibre que m'he creat. I en la balança de ser reals i de ser imaginari.
1: Entre l'imaginari o real, exacte. Sí.
0: Això en quant a la part simbòlica, perquè a mi m'agrada a l'hora de posar-me a treballar

0: m'agrada tenir raons per fer les coses.
1: Sí.
0: Després hi ha unes altres raons que ara comença a posar en valor, que és la labor artística.
1: Uh-huh.
0: Que d'això tampoc no havíem parlat.
1: No, i en podem parlar el que t'anava a dir jo i el que t'anava a demanar, perquè que, quin temps t'ha dut preparar una... i la labor, i de bon surt la creativitat, i de bon...
0: Bueno, la creativitat surt d'això, de llegir, de veure pel·lícules i de fer molta feina.
1: I de fer molta feina, que ja m'ho has dit abans, que la feina és la persistència, perquè les coses surtin. Però, per exemple, muntar una... Ara, per exemple, entre Utopia i Utopia 2, quin temps has estat per preparar Utopia 2?
0: Utopia 2, jo vaig fent feina sempre,
1: sí.
0: És a dir, la qual no... Però realment fa 3 mesos que he començat a pensar en Utopia 2.
1: Uh-huh.
0: És a dir...
1: I després va agafant obres que ja tens i les vas arreplegant, o tens
0: sí,
1: una idea?
0: Sí, perquè darrerament el que he après és intentar explicar millor la història i confeccionar peces que van cap allà mateix. És a dir, jo ja intento fer les coses el més noves que puc, és a dir, però, clar, tot seu... Abans he fet en quadres, ara allà se nota més que bueno, tinc una capacitat de crear coses diferents que encara m'adu, però així tot quan ja fa molta feina també fa més coses que ja tothom sap que són meves.
1: Sí, no, i a més tens un, ja t'ho dic, tens un segell inconfusible, és a dir...
0: I doncs no l'he cercat, eh? És allò que l'he anat trobant a poc, perquè no sé si és que me tomba això, o què, però vamos, l'intenció és rompre cada vegada més, i tot ara, avui me notava, dius, jo aquest darrer any, d'alguna manera, un món ha empitjorat, però jo m'he aclarit.
1: Uh-huh. Ah, mira.
0: És un punt determinat de què passa. Quan hi ha borrasca, tu vols la borrasca, però hi ha un punt determinat maldament, t'hagis de guanyar la batalla, tu estàs més clar.
1: Exacte. Sí, sí.
0: I ara penses que les cartes estan més clares que les que estaven abans. És a dir, haurem de treballar perquè la vida sigui com ha estat. Perquè hem viscut realment dins un... O jo he viscut dins una merda de paraís on sempre m'ha anat creixent.
1: Sí.
0: I a partir d'ara, quan no ho sabíem, no només preservar, sinó trobar recursos per sobreviure, ho tenim més malament. Així tot, dic que el Mediterrani i els illencs estem molt ben situats.
1: Som molt afortunats.
0: Molt afortunats. Molt
1: afortunats.
0: Vull dir, mos queixem perquè tothom se queixa.
1: Perquè és que...
0: Sí, tothom se queixa, però no sabem on tenim, és a dir... Jo, al final, he tornat a Mallorca per coses de família, però el primer any que he estat ja de major m'hi he quedat.
1: Sí.
0: I continuo, indudablement, sortint, perquè sortís fàcil, però anant a Rússia tardes 2 hores i quart per dir.
1: Uh-huh.
0: Per anar de Nova York a Florida, o de Washington a Florida, tarden 4 hores d'avió.
1: Sí, també.
0: I per dir-te que no té de Nova York aquí, estan a fora com de Nova York a Los Angeles.
1: Uh-huh.
0: Però hi ha un punt determinat que els europeus, no només els mediterranis, els europeus i els espanyols, és fàcil la vida que tenim.
1: Sí. Tot,
0: som molta gent i molt poc territori.
1: Tenim molt bon clima, tot és molt a prop, tenim bon menjar, tenim...
0: A nivell de velles i tot, tenim hasta 4 estacions bastant marcades.
1: Totalment.
0: És a dir, ben, quan fa hivern, fa humitat
1: fred,
0: i fa molt de fred, és a dir, l'estiu fa molta calor.
1: Correcte.
0: I a la primavera és una meravella perquè tot està ple de flors.
1: És una passada, un esclafit de colors.
0: I la tardor, doncs, pues, sabem fer vi.
1: Sí, exacte.
0: Perquè és recolectat.
1: Exacte, correcte.
0: Llavors, quan parlava de ara també de la cosa artística, clar, perquè me demanen, és a dir, jo tinc un cello molt marcat, però jo no diria que hagi fet un cello dins un passadís. Jo tinc molt de pares. És a dir, ja fa anys que mare diu, què passa? Jo, bueno, mare diu unes paraules que ara no vull dir perquè no se poden dir, però que qui no té pares, doncs pues té problemes. És a dir,
1: ja t'entenc.
0: És a dir, no
1: sentit, supos que mos han entès també en altres ullets.
0: Sí, ja diu, qui no, diu, pensa que té... La primera vegada que va fer un arco, que m'anà molt bé, però va bon senyor, que a més era, després m'ha ajudat, és a dir, m'ha dit, tu pensa que la veritat és que té molt de pares, però qui no té pares és això.
1: Arco te refereix al Festival de Madrid, no?
0: Sí, que va ser el primer any que vaig anar, i vaig anar en un segon m'ha perforat l'estómac, i tregué primer per nis vist perquè no coneixia el que era el mercat de l'art.
1: Això estem xerrant de...
0: De 83-84, més o menys. I va ser de les primeres trobades. voluntàriament. És a dir, jo he tingut una vida on he estat 2 anys, des de 12 anys pint, i he estat 2 anys sense pintar per problemes polítics, quasi. I he estat el temps més tonto de la meva vida.
1: Ja.
0: En la qual, en el bon sentit, és a dir, m'he llegit moltes coses, és a dir, ara, dius, ja està, pues no m'acabava de trobar així com tocava, i bé, també aprofitats, però ara quan ho veig, bueno, de la meva vida que me sobra, pues algunes coses d'aquestes perquè m'anava equivocant. I no perquè no fos radical, era radical i he tingut la sort de no haver nascut a un puesto com ha estat el País Basc.
1: Sí.
0: És a dir, ho dic en el bon sentit, perquè quan un jove té,
1: sí,
0: i té coratge...
1: Sí, tenim un rebel que tenim. Sí.
0: Bé, i indudablement, aquests 2 anys em van fer que tornes com a recomençar el que era jo de jove. Ja en els 15 anys ja m'acceptaren un quadre aquí no... en el Festival de Pollença, que era sí. nova cançó d'amor, que era Tenda en Serrat,
1: sí.
0: que de l'amor començava a ser una altra cosa, etc. No sé si m'explic, en tot el que comportava la repressió franquista sí. i el que ha hagut després. I a partir de llavors, bueno, en el 25 o 27 ja guanyava el Premi Pollença, perquè ja havia tornat a començar, però, vamos, la sensació de que he perdut 2 anys, encara l'ha tot damunt i m'ha fet que treballés més.
1: T'ha fet anar més aviat.
0: Sí, i m'ha fet tornar a reprendre, tornar a començar. És a dir, deixar-me d'històries físiques, perquè també una de les coses... Jo som mediterrani i som europeu. En el sentit de que... dius, a tu quins són els pintors que t'agraden? Pues, pintors com en Picasso, com en Matisse, com gent com amb un ordre rompedors. És a dir, de modernitat. I vaig trobar que també moltes de les coses que mos arribaven veníem ja molt comercialment vengudes i moltes des d'Amèrica. I, clar, jo no puc competir, jo que vinc d'una família ordenada, o d'una regió ordenada, no puc competir amb un negre, amb un desclassat, amb una... la qual no puc parlar malament de la vida que m'ha tocat viure ni tot això. I bé, el que m'ha fet és ampliar...
1: Bruno, com es fa senyal, és que per mi, com que estem, a més, és una entrevista tan íntima, que però segueix,
0: no,
1: continua.
0: No, fonamentalment és que, diu, ja ha passat, però m'he intentat aprendre de tothom. I he tingut possibilitat d'anar en un lloc o un altre, i he fet, i m'he embolcat de totes les coses. I noto que qualsevol història com a bé, som hàbil.
1: Sí.
0: És a dir, fas feina, sí, però és que també m'ho surt molt ràpidament la feina.
1: Exacte. És a dir, ara has començat a fer com un reset, diguéssim, i has fet com un resurgiment després d'aquests 2 anys que m'has dit que vas estar.
0: Sí,
1: te van servir un poc per recapacitar i per dir no...
0: O 2 anys, bueno, va fer un estop.
1: Una aturada, sí.
0: I el dia que va tenir un moment i va tornar a agafar un làpid, ja no ho va tornar a deixar i va pensar com d'una altra manera. Jo penso quan estic a l'estudi. També pensant de fora, però d'una manera, i és més ràpida la meva màgia que lo penses, digue, no cal confiar. I que després has de ser aprenent en l'ofici,
1: sí.
0: I m'agrada la pintura, és a dir, la cosa de l'art abast tot, però tampoc no res. Crec que en comesos, des d'americans o d'aquí, molt d'errors, creure una d'elles que tot el que fan els humans sigui obra artística. És a dir, això és una d'elles. I l'altre és dir que el quadre és com un partit de futbol. N'hi ha de primera divisió, de segona, de tercera i d'infantils. I clar, i el valor d'un partit d'infantil no és...
1: No és el mateix que un de primera divisió.
0: Ni el mateix jugar la final de Copa que jugar la primera. És dir, les batalles són diferents, en la qual crec que els artistes tenim obligació de crear molts problemes, també. I l'altre dia, no sé on és, i és veritat que el contingut en la pròpia forma. Però, bueno, si tu ets capaç de fer una vocal, has fet una vocal. Si saps unir una vocal amb una consonant,
1: ja
0: és una espècie de paraula. Si dius una paraula complicada, vas... I si, de més, ets capaç de fer una frase, déu-n'hi-do. És a dir, és veritat que l'espectador ha de ser llest i t'ha de veure que el que li vol contar, però també és important que jo digui alguna
1: cosa. Totalment.
0: I el que digui t'hem de ser convincent.
1: Exacte, no? I a més has de saber transmetre la teva idea des de la més profund i des de la teva idea més... Si te paré, recordarem per acabar, perquè mos queden, mos ha passat una hora volant, eh?
0: Sí,
1: Joan, ha estat molt ràpid. Si te paré per acabar...
0: Estic molt atent tot sol i quan me poses xerrar...
1: No, i beníssim, beníssim. A més, has vengut per això i jo ja t'ho he dit abans de començar. El que passa és que te paré abans d'acabar, com comentarem i recordarem als nostres oients, les exposicions que tens i els projectes que tens en marxa en aquest moment i que poden visitar, que una és Utopia, que hem dit que vares inaugurar el 2025, i és el castell Sant Carlos de Palma, que se pot visitar amb horari de visita, de l'horari de visita, que si entres a la pàgina web de sota i la pàgina web teva de Benassa també ho veuran, i que s'ha prorrogat a partir de gener, o sigui que s'ha prorrogat tot aquest 2026.
0: Un any més i suposo que serà més, suposo que van conjuntes i ja veuran què passa.
1: Són 5 galeries exteriors, ho veuran tot.
0: Sí, i a més és possible que també jo vagi canviant les pròpies exposicions. Fonamentalment a la Mola i aquí, quan t'han vist l'altre dia el nou general i com ha quedat la mina, que sí, amb les galeries aquestes, sí, doncs possiblement me trobin puestos a Palma per fer qualque coseta d'aquestes.
1: Qualque coseta més. Perfecte. I l'altre que s'acaba vingut a presentar principalment, però que hem fet com un recorregut cronològic a tota la seva història escultòrica, és Utopia 2, la pedra i el llibre, que és a la mola de Mou, aquest lloc emblemàtic màgic, com ja han comentat durant l'entrevista, que si no l'heu visitat, vos convido a visitar i que aprofitau i podeu veure aquesta exposició exterior, de la pedra i el llibre Utopia 2 d'en Joan Benassa i Vives. Joan, si vols afegir qualque cosa més...
0: Vos dono les gràcies, sí, feia falta també una vinguda per explicar-ho, però vamos...
1: Ja, per jo ha estat un plaer.
0: És molt fàcil, estan molt a la vora Ciutadella, i és un plaer anar a Menorca.
1: És un plaer. A més, estem molt connectats, perquè quan estem a la zona nord, a Sabadia, mos pega cap a Menorca, estem molt connectats.
0: És anar i tornar, i ho fa molta gent. És una visita d'escoles.
1: Jo crec que és com una prolongació, de fet. És una prolongació. Joan, i moltíssimes gràcies per la teva assistència. Si te pareix, acabarem, com t'he dit, amb una cançó que du per títol Utopia, d'en Joan Manuel Serrat, i que és del mateix disc, d'Utopia. Gràcies i bon vespre.
0: Gràcies.

0: El Brisas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brisas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
1: A iBerret estem amb els que ho donen tot, amb els que ajuden els altres i lluiten per un escut que és de tots, amb els que s'ofreixen cada derrota i celebren cada victòria. Però sobretot, estem amb els que ens fan sentir part d'una cosa tan gran. iBerret, la fibra òptica i mòbil oficial de la selecció balear.
2: Som Jumbilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
3: Per una mar saludable, cuida el nostre poble. No l'embrutis.
4: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.

0: Hey.
1: Let you see this deal, man. Blow your mind. Come on.

sortim i a vegades ens en sortim. I a vegades una tonteria de sobte ens indica que ens en sortim.

Weather Girl. Uh-huh. And have we got news for you.